És divendres 25 de setembre i Junts torna a les converses amb el Partit Socialista davant la crisi monumental que vivim en habitatge. Fa un parell de setmanes van lliurar-li en mà el seu propi decret en aquesta matèria i, segons confirmen fonts implicades en la negociació d'aquest programa, el govern Sánchez veu positives les seves mesures.

0: Ara en desgranem el contingut d'aquest document. A Catalunya, Salvador Illa reuneix avui amb tots els partits per abordar l'altre gran problema que tenim ara mateix damunt la taula, o un dels principals, si més no, que és l'educació. Sobre això, la novetat és que a partir del curs que ve recuperen les lectures obligatòries al batxillerat. I més coses, la notícia per possible delicte d'odi de l'equip de futbol 7 amb dos càrrecs locals de Vox que exhibia simbologia franquista ja és a la taula de la Fiscalia. Us parlo dels Bayern de los Caídos, ho analitzarem això en temps de tertúlia. Avui està previst que Lleida s'aprovi l'ordenança municipal que prohibeix portar burca en espais públics, la promou el PSC i s'hi sumaran Junts i Vox. I a Nova York... Han detingut Susan Sarandon en el marc de l'Assemblea General de Nacions Unides per una protesta contra Netanyahu. Justament la sala on parlava el primer ministre allà en aquesta cimera s'ha buidat durant la seva intervenció. Per cert, que avui és el dia, avui és quan s'estrena la pel·li del moment, La bola negra, la dels Javis, que és la que Espanya vol enviar a competir als Oscars.
1: Aquí, Catalunya. Marina Fernández.
2: Sí, la majoria lo hacen solos.
0: I el primer que fem a aquesta hora és saber quin temps ens espera ara que som a les portes del cap de setmana i en principi el que ens espera, ens ha dit el Carbó tots aquests dies, és calor. Què tal? Bon dia, com estàs?
3: Com estem? Bon dia.
0: Calor sí, però una mica menys?
3: Una micona, no massa tampoc. I sobretot perquè hi haurà més núvols. Però vaja, podríem començar dient allò de gaudir o el que possiblement serà el darrer cap de setmana en temps d'estiu. No, no creiem que sigui pas així, perquè si bé la setmana vinent sí que baixaran les temperatures, es mantindran molt altes per les dates. De moment, ara mateix, com els darrers matins, fa una mica de fresca fora de la costa, on no hem baixat dels 20 graus. 22 de mitjana ni a Barcelona, també a Tarragona, 19 a Lleida, es baixa fins als 15 a Girona. El sol estarà present la major part d'hores. Com va passar ahir, arribaran núvols d'aquells que emblanquinen el cel, que amb prou feina fan ombra al sol i en cap cas provocaran precipitacions i no impediran que aquesta tarda també passem dels 30 graus a pràcticament tot Catalunya i ens apropem als 35 a les comarques situades més a ponent. També aquesta tarda el vent de marinada bufarà moderat, fort, aquesta pròxima nit a les comarques del sud de Lleida i interior de Tarragona. Cada setmana hi haurà un augment progressiu de la nuvolositat. Demà al matí molt de sol, més núvols a la tarda, molts núvols diumenge, però igualment seran poc significatius en el sentit que no deixaran pluja i no impediran que, si bé les màximes seran més baixes, durant les tardes del cap de setmana, sobretot demà dissabte, encara farà calor.
0: Carbó, gràcies. Fins després.
3: Fins ara.
0: Passen 4 minuts a les 7 del matí.
4: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner, que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes.
0: És el que diu el president de la Generalitat, Salvador Illa. El cas de la Mari Carmen sembla que ha remogut consciències. L'olla a pressió que és al carrer amb aquesta crisi galopant de l'habitatge ha fet moure fitxes Junts per tornar a les converses amb el PSOE. És la primera vegada des de fa gairebé un any que el partit de Carles Puigdemont en aquell moment va anunciar el trencament amb els socialistes. Doncs és la primera vegada que admeten de manera oficial contactes amb el president espanyol. Fa un parell de setmanes, des de Junts van lliurar-li en mà el seu propi decret en matèria d'habitatge, a Pedro Sánchez. I segons confirmen fonts implicades en la negociació d'aquest programa, n'esperen un retorn en les properes 48 hores. Sergi López, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Marina.
0: No és només això. Veus de Junts consultades per aquest programa apunten que el PSOE veu positives les mesures que han plantejat per pal·liar aquesta crisi. I a l'Aquí Catalunya us en podem desgranar el contingut. Què diu aquest document de Junts? Què plantegen al PSOE perquè ara sí es pugui salvar el decret d'habitatge?
5: Els juntaires accepten la suspensió de desnonaments quan el titular de l'immoble sigui un fons voltor. Ara bé, quan es tracti de propietaris particulars, Junts reclama modificar la norma perquè l'administració protegeixi l'amo del pis dels possibles impagaments dels inquilins en situació de vulnerabilitat. I en el cas que l'administració no cobreixi el propietari, es pugui procedir al desnonament, assumint que la responsabilitat és de l'Estat i no del titular de l'immoble. La formació de Nogueres considera que ara mateix aquesta garantia de cobertura en l'administració en cas d'impagaments no arriba a la majoria dels titulars de pisos en situació de lloguer.
0: La idea de falcar la protecció del petit propietari és el recorregut de tot aquest decret que planteja Junts. També preveu, per exemple, que l'amo d'un pis pugui recuperar l'habitatge en cas de necessitat.
5: I també que la pròrroga dels contractes de lloguer només s'apliqui als inquilins que estiguin al corrent de pagament. Altres mesures destacades plantejades per Junts són que s'apliqui una moratòria als fons voltors en la compra d'habitatge, la desgravació del lloguer en l'IRPF, així com la desgravació de les hipoteques. La negociació del govern de Sánchez per assolir una majoria no serà senzilla perquè ha d'arbitrar les concessions a Junts amb el suport de la resta de forces de la investidura de Podem a Esquerra Republicana, passant per Sumar, que plantegen solucions diferents per entomar la crisi de l'habitatge.
0: De fet, ha fet un missatge Gabriel Rufián a Twitter on qualifica d'error que Junts sigui qui estableixi els límits en l'habitatge per la resta de la població, per tots els espanyols. Qualifica d'error que Pedro Sánchez s'hi posi bé en això. Les dificultats per accedir i mantenir un habitatge són el gran tema de les últimes hores. L'altre és com es recondueix la crisi educativa.
2: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys. Els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges. Un back to basics, tornar als bàsics.
0: Back to basics, així ho diu la consellera d'Educació, justificant els motius pels quals es recuperen les lectures obligatòries del batxillerat. Això passarà a partir del curs que ve, unes lectures comunes que s'escolliran des del departament i que tornaran a formar part de la selectivitat. La iniciativa s'ha comunicat just la vigília de la cimera de partits convocada per avui pel president Salvador Illa. Comença re d'aquí a poca estona i serem també en directe per unificar criteris en l'àmbit educatiu amb un acord de país. Per tant, el que tenim és que la conselleria ha pres una decisió que després igual no genera consens entre aquests partits per arribar a l'acord que es pretén. És precisament no estar canviant de criteris a cada moment en una parcel·la tan important com és la formació de les criatures. La trobada d'avui, avisa l'oposició, no és garantia que aquesta entesa arribi a bon port. Laura Pons.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la titular d'Educació, Esther Niubó, presidiran a partir de 9:45 aquesta primera trobada amb els grups, un debat per abordar el com es garanteix que els alumnes acabin la primària sabent llegir o escriure, com es manté l'atenció dels infants a classe o com es garanteix l'autoritat dels professors a l'aula. Una reunió que, diuen fons del govern, no pretén ser una foto, tot i que és el que ja insinua l'oposició.
7: Escoltarem, però no participarem cap mena de foto, de fals consens, ni en cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
8: Per tant, veurem si realment està disposat a escoltar o no. I actuarem també en funció del que passi.
6: Són els portaveus de Junts i el Partit Popular, Salvador Vergés i Lorena Roldán. La d'avui és una trobada per consensuar el nou model educatiu en una setmana en què l'executiu ha decidit recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i la prohibició de la intel·ligència artificial a l'escola pels menors de 14 anys.
0: Entre aquestes decisions, aquestes mesures que ara ens explicava la Laura, també es planteja que cada centre tingui un pla lector i proposi això, lectures comunes a partir de 5è de primària. Gemma Alegrí.
9: Sí, és la segona part de la proposta del departament que inclou recomanacions a totes les escoles i instituts públics i concertats. Educació vol que els centres seleccionin lectures comunes per tots els alumnes des de 5è de primària fins a 4è d'ESO, a més d'un pla lector des de l'educació infantil. El departament també aposta perquè cada alumne tingui llibres de text o un dossier de paper perquè els estudiants tinguin així un text de referència. La proposta també contempla reforçar el càlcul mental.
0: El professorat diu molt bé, ens agrada això, però ningú ens n'ha informat abans. També recomanen estabilitat en el sistema i abandonar els canvis bruscos de rumb. Porta cua el cas que us avançàvem aquí a SER Catalunya ahir. La Fiscalia té sobre la taula denúncia per possible delicte d'odi de l'equip de futbol 7 amateur de Barcelona que exhibia simbologia franquista.
5: Recordem que és un equip que té el sobrenom de Bayern de los Caídos, que es diu Mingo Rubio, de manera oficial, en referència al nom on està enterrat el dictador Francisco Franco.
0: Recordareu també que us explicàvem que hi havia dos càrrecs de Vox a Barcelona formant part d'aquest equip. Doncs el cas ha arribat, com dèiem, a la Fiscalia. Oriol Soler.
10: La denúncia l'ha fet un equip d'advocats especialitzats en memòria històrica que consideren que els dos noms de l'equip, Mingo Rubio Balompié i Bayern de los Caídos, sumats a la simbologia franquista de l'escut, són una apologia del dictador que podria ser un delicte d'odi penat amb fins a 4 anys de presó. Des de Vox asseguren que només és una broma. Eduardo Ranz és l'advocat que ha traslladat el cas a Fiscalia en declaracions al Ketty Jú.
11: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvis Balompié.
10: L'advocat considera que l'Ajuntament de Barcelona també té responsabilitats en el cas, ja que la Lligueta juga al Velòdrom d'Horta, que és de titularitat municipal.
0: I avui és previst que a Lleida s'aprovi l'ordenança municipal que prohibeix anar amb la cara tapada al carrer. Això ho promou el PSC. Per tant, el que inclou també aquesta mesura és que es prohibeix l'ús del burca en espais públics.
5: La previsió és que tiri endavant, perquè Junts i en les darreres hores també Vox han manifestat que hi votaran a favor.
0: 7 i 12 minuts gairebé. La sentència del Constitucional, que ha de validar l'amnistia als líders del procés d'aquí a un parell de setmanes, és quan l'hem de conèixer, preveu fer-ho amb crítiques directes al Tribunal Suprem. Concretament, el que farà és retreure que es va apartar de la finalitat de l'amnistia en no aplicar-la al delicte de malversació.
5: En l'esborrany de la sentència, que ja està refent el magistrat del Constitucional, José María Macías, els magistrats criticaran la manifesta falta de sintonia del Suprem amb la de l'esperit de la llei i titllaran d'excés d'interpretació la lectura restrictiva dels jutges del Suprem que es negaven a perdonar la malversació en entendre que hi havia enriquiment personal en impulsar des de la gent Generalitat al seu programa polític. La sentència completa es distribuirà als magistrats del Constitucional per votar-la el proper 6 d'octubre.
0: Hi ha tres noms que marquen avui l'actualitat a nivell internacional en les últimes hores. Un, us el podeu imaginar, Donald Trump, i els altres dos probablement també, Netanyahu i Xi Jinping. En el cas de Trump i Xi Jinping s'han reunit a la Casa Blanca.
5: És la fanfàrria amb la que s'ha obert el sopar de gala amb el que Trump ha obsequiat al president xinès, Xi Jinping, que li ha demanat al màxim mandatari dels Estats Units mantenir una relació sana entre els dos països. La trobada no ha permès fer grans anuncis, però sí ha estat una exhibició de sintonia i un crit a favor de la coexistència que han fet les dues superpotències.
0: Dèiem tres protagonistes, Trump i Xi Jinping, però també Netanyahu.
12: Order in the hall, please.
5: És el moment que el president d'Israel ha pres la paraula i bona part de la

0: anunciat una neteja ètnica dels palestins i un pla colonial maligne, ha dit, amb l'objectiu de fer impossible la vida.
1: I en el marc d'aquesta cimera, als carrers de Nova York hi havia una protesta on han detingut diverses actrius, entre les quals Susan Sarandon. Era una reivindicació pro-palestina a Nova York.
0: Concretament, era una protesta contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i la seva intervenció que sentíem a l'Assemblea de l'ONU. També ha estat detinguda una candidata demòcrata a la Cambra de Representants dels Estats Units. A la concentració també hi havia l'actriu Cynthia Nixon, la Miranda, a Sexo en Nova York. Aquesta tarda hi ha una altra manifestació convocada per la situació que viu Palestina.
1: Un problema, la guerra al Pròxim Orient, després hi ha el que passa amb Rússia i la seva invasió a Ucraïna. I no només allà. El que tenim en les últimes hores és que Dinamarca avisa d'un possible atac rus contra un país de l'OTAN en els propers mesos.
0: El cap del servei d'intel·ligència d'aquest país nòrdic diu que hi haurà una escalada de ciberatacs russos. Planteja tres escenaris. Atacs amb drons i míssils contra infraestructures de països de l'OTAN que donen suport a Ucraïna. Fer operacions de falsa bandera, utilitzant, per exemple, drons fabricats a Rússia. I, fins i tot, la tercera opció, incursions sense distintius de l'exèrcit per evitar la defensa mútua entre països de l'OTAN. Des de l'Aliança Atlàntica han fet una crida a la calma, però afegeixen que amb Rússia tampoc no es pot pecar d'ingenuïtat.
1: Doncs ja veus tu quina crida a la calma. I si tornem a Catalunya... Aquest matí, el jutjat de Viella ha de passar a disposició judicial la parella de l'arquitecte Josep Joan Pera. És aquell que va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve. Inicialment semblava un infart, però dimecres, abans d'ahir, els Mossos van detenir la seva parella a Madrid acusada d'homicidi. Què més en sabem d'aquest cas, Andrea Villòria?
2: Doncs que la detinguda Belén López, una empresària hotelera, ha passat la nit ja a les Garjoles de Viella després de ser traslladada per la policia des de Madrid fins la Vall d'Aran. Aquest matí està previst que passi a disposició del jutge que ha tutelat en secret des de fa 9 mesos una investigació en la que se l'acusa de l'homicidi de la seva parella, el reputat arquitecte Josep Joan Pera. L'home va morir el 26 de desembre a la seva casa de Baqueira, a prop de la Vall del Ruda, acompanyat en aquell moment només d'ella, la seva parella, amb qui feia 2 anys que sortien i a qui els Mossos ara atribueixen, segons fonts policials, un rol actiu en la seva mort. Ara per ara, però, les mateixes fonts descarten l'enverinament.
1: I ahir era el dia oficial de la Mercè, però avui encara dura la festa. Avui a l'escenari de la platja del Bogatell a Barcelona, en la programació oficial de la Mercè i de la mà dels 40, el Nil Moliner.

que completa un cartell amb noms com Miqui Núñez, Buhos o Saxeni. Recordem que l'accés és completament gratuït, una oportunitat, per tant, per gaudir de la millor música en directe al costat del mar.

0: I a ritme de buhos, temps pels esports. El Barça de bàsquet comença l'any del centenari amb una primera victòria al Palau Blaugrana. Arnau Montserrat, bon dia.
1: Bon dia, Marina. En l'estrena del conjunt de Sekulitza a l'Eurolliga, els blaugranes van aixecar una desavantatge de 15 punts per imposar-se finalment 89 a 82 a Efes, 20 punts de Brizuela o 19 de Kevin Panther.
2: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo.
1: Escoltàvem a Brizuela, es va fer un mosaic, himne a capella i actes commemoratius, com per exemple l'obertura d'un espai al museu per celebrar els 100 anys de la secció. Derrota del Madrid contra el Dubai de Xavi Pascual, 78-77.
0: I us hem estat dient aquesta setmana que són els Mundials de Ciclisme de Montreal. Doncs bé, hi ha hagut fita històrica allà. L'ha aconseguit el Benjamin Noval.
1: L'asturià, perquè s'ha proclamat doble campió del món júnior amb només 17 anys.
3: ¡Vamos!
1: L'asturià ho va ser de contrarrellotge fa un parell de dies i aquesta nit ho ha fet en la categoria de ruta. Ha estat el Larguero.
4: Tanto yo como el equipo hicimos, yo creo que el trabajo perfecto, nos entendimos súper bien, a la perfección. El plan salió sobre lo planteado, las tres primeras vueltas fuimos más tranquilos y a partir de ahí ya...
1: Diumenge estarem pendents d'Enric Mas i també de la Paula Blasi, ja en categoria màxima.
0: Està bé que ens hem posat creatius avui.
1: Per què?
0: Primer bàsquet, després ciclisme...

0: El tercer calaix del podi és pel futbol. És avui, que... roda de premsa de Luis de la Fuente i Rodri.
1: És el que t'obre l'aturada de seleccions, no? Serà a les 9 de la nit en la prèvia del partit de la Nations League, que enfrontarà a la selecció espanyola amb Anglaterra a Wembley. Ahir va parlar Lamine Yamal amb Televisió Espanyola.
2: Hay pocos jugadores que jueguen como yo juego, que hagan disfrutar de esa manera y yo lo noto. Sí, yo creo que al final la gente pide algo que luego no quiere. Pide que los futbolistas sean sinceros y cuando yo soy sincero, luego dicen, pero ¿cómo va a decir eso? Pero al final nunca va a cambiar mi forma de ser.
1: Ja avisa, Lamine, vull dir, és com és. Recordem que les votacions per la pilota d'or es tanquen dilluns.
0: Xavi debut amb un empat contra Alemanya.
1: Països Baixos va empatar el partit amb un gol de Gakpo al minut 92.
3: Estic especialment content per la segona part, evidentment pel gol al final, i crec que podíem haver fins i tot guanyat, no? Crec que si algú havia de guanyar avui érem nosaltres.
1: Hernández de la Gespa i del Cerro Grande al Bar van anul·lar un gol a Van Dijk a la primera meitat per una falta prèvia sobre Ter Stegen. Al final, 1-1. En altres partits de la jornada, Noruega 3, Dinamarca 2 i Portugal 1, Gales 0.
0: Com és això del karma, eh? El virus FIFA toca al Madrid.
1: I això tocarà a tothom en totes aquestes 3 setmanes. Eh?
0: Conaté, s'ha lesionat en França.
1: El central del Madrid ha abandonat la concentració del combinat francès de Zidane. Esquins lleu al genoll dret. Avui debuta Zidane amb el Turquia-França o hi ha també un Itàlia-Bèlgica a 9:15 de la nit. Abans, a les 12 del migdia, és a dir, en unes horetes, juga Rafinha en Brasil contra Austràlia.
0: On no s'atura el futbol és a segona. Avui juga el Girona.
1: A 9:15 de la nit rep l'Albacete a Montilivi. Amb 8 baixes té Quique Álvarez.
0: Avui classificació del Gran Premi d'Azerbaidjan de Fórmula 1.
1: A les 2 del migdia, abans a 10:45, tercera sessió d'entrenaments lliures.
0: I avui comença el Barça al Mundial de Clubs d'Handbol.
1: S'enfronta el Pineiros brasiler en el primer partit de la fase de grups a 1:15 del migdia. Avui també Barça-Cartagena, futbol sala a 9:15 al Palau.
0: I a aquesta hora arriba la reina del mando. Recomana una sèrie de l'any 2021, però que amb el desnonament de la Mari Carmen a Madrid està més que d'actualitat. Cristina García, bon dia.
4: Bon dia, nois. Sí, us en recordeu de la sèrie Antidisturbios del Rodrigo Sorogoyen? Doncs us recomano que la recupereu, la teniu disponible a Movistar Plus, perquè et porta a viure des de dins un desnonament com el de la Mari Carmen al barri de Lavapiés de Madrid.
5: La carga empieza porque nos atacaron.
6: Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar y luego tomar por culo.
7: ¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados? Entonces, ¿por qué están tan nerviosos?
4: Amb un repartiment del luxe, Vicky Luengo, Patrick Criado, Jovic Euskerian i Raúl Arévalo, entre d'altres, Antidisturbios són 6 episodis on 6 policies antidisturbis executen un problemàtic desnonament en el centre de Madrid. Però el desallotjament es complica i tot acaba en tragèdia. Si no l'heu vist, Antidisturbios és boníssima. Aquell 2021 va guanyar tot com a millor sèrie, al Feroz, al Forqué i a l'Ondas. I també molts dels seus intèrprets van guanyar a millors actors i actrius. Val molt la pena perquè ens situa dins de la situació que va viure la Mari Carmen aquesta setmana. Antidisturbios la teniu disponible a Movistar Plus.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem. I no deixem de ser.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
17: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: 7:23.

0: Com cada divendres a aquesta hora fem de fact-checkers, escollim una notícia que hem detectat que és falsa durant la setmana, la verifiquem. Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina Fernández.
0: Avui què portem?
1: Avui riurem per no plorar, riurem amb la notícia, però intentarem no plorar amb les conseqüències, perquè uneix dos dels temes preferits de la dreta, que són ETA i Ceuta.
0: Quin còctel.
1: I és que encara que avui, podem llegir a molts mitjans, encara estan penjades, a La Razón, a l'ABC, a l'Espanyol, que hi ha una organització, un grup proetarra, a Versale, també diuen els més suaus, però és que fins i tot en programes de televisió com el de Susana Griso o Antena 3 han explicat així l'arribada del que és una ONG de Navarra que treballa amb el sense sostre per ajudar els migrants de Ceuta que dormen al carrer.
2: Llegan a Ceuta per repartir ajuda i vigilar les agressions contra els migrants, que merece, Gemma, una explicació. ¿Quiénes són?
3: Hasta ahora este colectivo era desconocido para muchos de nosotros. Ellos se hacen llamar Gorriak Negu, Gorriak Derecho a Techo. Así aparecen ellos en su propia página de Instagram. Son navarros, son de extrema izquierda y proetarras. En sus redes cuentan que son una organización sin ánimo de lucro.
0: Com s'omple la boca, mare de Déu.
1: Has casat el nom de l'ONG, eh? Negu Gorriak. Et sona d'alguna cosa aquest nom?
0: Home, sí, clar, dels 90.
1: Dels 90. Per qui no hagués nascut o ja li hagués passat l'època de sortir a concerts, Negu Gorriak, que és el nom del grup que van fundar els germans Muguruza, Muguruza i el seu germà.
0: El de després de Cortatu.
1: Després de Cortatu, exacte. Sí. Quan van acabar amb Cortatu, van fundar Negu Gorriak. Fa 30 anys que van plegar Negu Gorriak, ja no toquen. Però Crònica Basca, que pertany a l'Espanyol, és un diari digital, va fer el titular que encara es pot trobar en carteles de xarxes, Altercados en Ceuta por la llegada de Negu Gorriak, el grupo de rock vasco que quiere ayudar a los migrantes de Ceuta, com si Fermín Muguruza i companyia fossin els que havien d'anar a ajudar els migrants i no aquesta ONG que es diu igual.
0: Que Fermín Muguruza és sospitós habitual per molts, eh? Però té alguna cosa a veure el grup de música, el grup del Muguruza dels 90 amb aquesta ONG o no?
1: No tenen res a veure, és a dir, uns són un grup de música de fa 30 anys i els altres és una ONG que treballa amb gent sense sostre i amb gent que ha estat desnonada. No tenen cap relació, però tenen el mateix nom, en euskera, Negu Gorriak, vol dir hiverns crus, hiverns durs. És el títol d'un poema de Bertolt Brecht, que parla de que donant refugi al sense sostre una nit no canvies l'ordre injust del món, però que sí que aquelles persones aquella nit no pateixen el fred. Entenc la relació amb l'ONG, no sé per què el van triar els germans Muguruza, sincerament, aquest nom, però és per aquest poema de Bertolt Brecht. El que passa és que, segons va explicar el periodista Miquel Ramos a Televisió Espanyola, més mitjans ho van replicar igual que Crònica Basca.
4: Medios como el ABC o el Español publicaban ayer que el grupo de rock vasco desaparecido hace 30 años, Negu Gorriak, iba a ir a Ceuta.
1: Nosaltres aquesta referència al grup no l'hem arribat a veure en aquests mitjans, ja l'havien corregida, però sí que hi ha totes les peces iguals, canviant la paraula grup de rock per grup només o ONG, però sense modificar que són etarres. La Razón, així és Negu Gorriak, l'organització proetarra que viaja a Ceuta, llama desobediència, defiende con su grupo a los migrantes, l'ABC, vecinos ceutíes protestan contra la llegada de una organización proetarra, l'Espanyol, Negu Gorriak, el grupo cercano a la izquierda, a Versale, que llega a Ceuta para repartir ayuda, Libertad Digital, la policía disuelve con disparos al aire la protesta contra la llegada de proetarras, ni grup, ni ONG, ni res, el propi Crónica Basca, que són els que van començar liant-la, Altercados en Ceuta por la llegada de integrantes del grupo activista Negu Gorriak, o Hispanidad, ONG a Berzales, aparecen por Ceuta para defender a los invasores de las agresiones de los ceutís.
0: És que això va tenir conseqüències. És que segur que ho recordeu, ara ho explicarem. Però primer, algú ha desmentit això?
1: Sí, els mateixos Negu Gorriak, tant uns com els altres, perquè un dels portaveus de l'ONG, Aitor Balbás, ha respost directament a les preguntes de Risto Mejide a 4.
5: Hablando calzón quitado, ¿sois proetarras vosotros?
6: No.
5: ¿Estáis vinculados a la izquierda Versale, de alguna manera?
6: Nosotros somos un espacio social donde hay gente de distintas sensibilidades que hace explícito, además, su posición autónoma. O sea, no está subordinado a ninguna agenda política. Nosotros tenemos autonomía para criticar y hemos criticado algunas cosas también de la izquierda Versale que gobierna nuestra ciudad.
1: I el propi Fermín Muguruza, el cantant del grup, de llavors, ha sortit a Ràdio Euskadi, a més de confirmar que no tenen res a veure, també ha desmentit un altre mini-fake news que hi ha dins de la fake news a la Crònica de la Ràdio. Wow.
7: En la misma razón decía, porque este nombre viene inspirado en el grupo que montaron los Muguruza, Cortutu, ¿no? De repente, otros grupos del rock radical vasco, del mal llamado rock radical vasco, como Rip Escorbuto, Cortutu, el líder fue Fernando Muguruza, yo, pero Fernando. ¿Qué dice? No ha puesto Barbini Muguruza, joder, la tenista, ¿no? Quiero decir,
0: las que ya no son ni mini fake news, son cagadas.
7: Sí, la plataforma Spotify, además, les ha quitado canciones en los últimos años, y yo, no, perdón, por ahí no paso, hemos sido nosotros los que hemos dado nuestros discos por el queremos colaborar con el creador, precisamente Spotify, ¿no? Y que esos 600 millones de euros los invirtió en industria armamentística, en cómo elaborar, cómo perfeccionar precisamente los drones para seguir con el genocidio.
0: Clar, interessant, això, eh? Una sub-fake news dins de la fake news.
1: Que són tan el demonio que Spotify els ha retirat la música, no? Són ells, que quan es va saber que invertien en material militar.
0: Que dèiem al principi, riurem amb la notícia, plorarem amb les conseqüències.
1: Sí, perquè aquests altercados, protestes, disparos a l'aire que llegíem els titulars, perquè això de proetarra es va córrer com la pólvora, xarxes, grups de WhatsApp, i es van fer crides a rebre'ls amb hostilitat, i el que va passar és que abans que arribés a Ceuta l'expedició de l'ONG, els que els esperaven van confondre una regidora de Ceuta IA, Júlia Ferreras, que anava amb un membre de la flotilla de Gaza, amb els activistes de Nego Gorriak. Es van haver de refugiar el cotxe perquè no els linxessin i els hi van destrossar el cotxe al càntic de...
0: Puta eta, per si no ho esteu entenent. Puta eta.
1: Vidres destrossats, sí. Policia dispersant i la regidora ha posat denúncia. Quan els veïns la van reconèixer, que sóc jo, van dir, és igual, la política també és una...
0: Clar, és que això és el que passa també quan comences a caldejar l'ambient, a més amb coses que no són veritat, com acabem de desvetllar aquí amb la fake news de la setmana que fem cada dimecres. Gràcies. Són 8:15. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera per avui, sobretot pel cap de setmana. Jordi Carbó, bon dia.
8: Bon dia. El final de setmana vindrà marcat pel temps encara de ple estiu durant les tardes. A les nits tan sols farà una mica de fresca, com ara mateix. Tenim a la ciutat de Barcelona 22 graus de mitjana, 21 a Tarragona, 18 a Lleida, es baixa fins als 15 a Girona. El sol estarà present durant tot divendres, no hi haurà núvols destacables, temperatura pujant ràpidament, màximes al voltant dels 30 graus, superant-los a l'interior, les més altes a prop dels 35 al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Cap de setmana, més núvols, però igualment sol, no plourà, i temperatures tan sols una mica més baixes les màximes. Continuarà fent calor.
0: I com tenim les carreteres, Ferran Aràndiga, bon dia.
9: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada fa tot just uns minuts a l'AP7 des de l'altura de Avinyonet del Penedès en sentit sud, en direcció Tarragona, i que deixa ja 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, Santa Maria d'Oló també es talla la C25 en sentit Girona per un vehicle accidentat que ja deixa 1,5 quilòmetres de cues. També sumem un segon accident, en aquest cas a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord doncs deixa només un carril de circulació obert i que provoca doncs 2 quilòmetres de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Laura Estrada, com estàs? Què tal?
10: Hola, bon dia.
0: De què es parlarà avui?
10: Avui s'ha prevista la reunió del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els grups parlamentaris per parlar d'educació. A Lleida, a ple de l'Ajuntament, on s'ha de debatre i previsiblement aprovar la modificació de l'ordenança de civisme. En vam parlar amb detall dimecres perquè inclou un punt sobre la prohibició d'anar amb el rostre tapat al carrer i, per tant, l'ús del burca en espais públics.
0: En clau econòmica, pendents de l'Institut Nacional d'Estadística per partida doble.
10: Publica la dada definitiva de la comptabilitat nacional del segon trimestre, després d'avançar que l'economia espanyola va créixer un 0,7% entre l'abril i el juny, i també publica les dades de compra-venda d'habitatges corresponents al segon trimestre. Tindrem dades, a més, del cistell de la compra, en aquest cas per això les publicarà l'Organització de Consumidors i Usuaris.
0: Avui és el dia que el jutge Peinado penja la toga.
10: Es jubila dies després d'enviar judici amb jurat a Begoña Gómez.
0: És el seu últim servei a la causa. A Sabadell, la caserna de la Guàrdia Civil albergarà a partir d'ara les consultes externes de l'Hospital Parc Taulí.
10: L'Ajuntament recupera així la titularitat pública de l'immoble abandonat durant gairebé 30 anys.
0: La notícia cultural del dia és, sens dubte, no només la cultural, és que em penso que fins i tot transcendeix, és l'arribada de la bola negra als cinemes.
10: Escollida per representar Espanya als Oscars, arriba a més de 600 sales de tot l'estat, La bola negra, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, inspirada en Federico García Lorca i la Guerra Civil.
0: Mentre que el Gran Teatre de Liceu inaugura nova temporada.
10: Amb Aida, de Verdi, amb la soprano russa Anna Netrebko i també la mezzo-soprano bielorruso Caterina Semenchuk com a protagonistes.
0: Però la festa grossa la tenim avui al Bogatell, amb les festes de la Mercè.
10: Nil Moliner s'assuma al cartell dels 40 Poble Mercè 2026 a l'escenari de la platja del Bogatell. També hi actuen Buo, Saxeni o Aina Machuca.
0: I el Marc Giró ha presentat una denúncia per amenaces de mort.
10: El presentador de Cara al Show de La Sexta ha anunciat al seu programa que emprendrà accions legals contra els usuaris de xarxes que el van amenaçar de mort per dir que els fatxes s'ho estan passant pipa a Ceuta.
0: Doncs parlant de Cayetanos, la família de Cayetanos més viral de l'estiu resulta que anava en sèrio. Els germans Caño, jo els he conegut fa poc i tu em vas dir, això ja fa temps que,
10: ja fa uns
0: que
10: dies,
0: sona.
10: Ara.
0: Els germans Caño es converteixen en un grup.
10: Ja fa uns dies, però escolta, si no sabeu de qui estem parlant, són aquests. L'esquina de tu calle, le refalques de arriba. Són una família de diversos membres, Cayetanos, diguem, per l'estètica que porten, que amb guitarres. Doncs bé, aquesta colla de sis germans s'han convertit en un grup. Envido 6. No és broma, aquest vídeo ha superat els 40 milions de reproduccions.
0: Que quin nom més poc sexy, no? Envido 6.
10: Sí, una mica.
0: A qui felicitem avui?
10: Els que han fet memes de la Maya Montero al seu concert, perquè es veu que, no sé si ho heu vist, hi va haver un problema tècnic, havia de sortir de terra d'una plataforma que pujava una mena d'ascensor, però es van callar.
0: Ai.
10: Llavors queda que se li veu el capet, només els ulls, la cantant allà. I recorda una mica el Super Mario Bros, quan saltava, saps, els tubs verds,
0: sí,
10: aquells que ha de
0: saltar? Sí, és que
10: davant
0: ha sortit, sí.
10: Doncs és aquella imatge.
0: Que no hagi sigut l'Aire Martínez.
10: És que a la vida, quan ens ho prenem amb un humor, tot és millor.
0: Va, la banda sonora d'avui, qui?
10: Saxeni. Ja m'arriba, ja som aquí. Perquè és divendres de novetats musicals, després en repassarem algunes més, però això es diu Malalt de somnis i Saxeni és un dels grups que actua aquesta nit al Bogatell, amb els 40 serà a 8:45 de la nit.
0: Doncs vinga, va, nosaltres en un parell de minuts agafem els diaris.
11: Ser Catalunya, Barcelona. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
13: ¡Qué calor!
12: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
14: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos, ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter. Banca de empresas.
15: Una sonrisa bonita no tiene edad. En Dentium diseñamos dientes naturales con garantía. Cuentan con un equipo humano muy especializado. Pide valoración gratis en el 691-019-351. Dentium, porque sentirse bien empieza por tu sonrisa.
16: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
17: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
16: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
11: Cadena Ser y Ser Cataluña.

0: como siempre.
1: Aquí Cataluña.
0: El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti.
1: Amb Marina Fernández.
2: De què parlen avui, doncs, els diaris, Joan Tejedor?
3: Del decret antidesnonaments i de la cimera entre Trump i Xi Jinping. El desnonament de Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte, titula El País, les claus, penalització per pujar el lloguer i facilitat per construir. La clau de volta la té Junts. Per aquí ho enfoquen els tres diaris editats a Catalunya, El Periódico, La Vanguardia i L'Ara. El Periódico, el govern i Junts acceleren el pacte per l'habitatge. L'Ara precisa qui és que prem l'accelerador. Junts i PSOE tornen a negociar el decret antidesnonaments. La Moncloa accelera els contactes. També hi afegeix que l'ONU assenyala la falta de proporcionalitat de la llei espanyola i aporta un testimoni. He cotitzat 40 anys i ara dormo al cotxe. I La Vanguardia tira per les condicions de Junts. Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments. També parla de la possibilitat d'accelerar. És el verb estrella. I des de la pressa ho enfoca també El Mundo, que hi clava l'ullal. Moncloa busca una sortida per evitar un 15M de l'habitatge. Després de 8 anys governant, assumeix que necessita noves mesures. També adjunta un gràfic, el drama generacional que amaga el cas Mari Carmen, titulen En l'últim quart de segle, el percentatge de menors de 35 anys que eren propietaris d'un habitatge ha baixat del 66% al 37%. I, en canvi, els jubilats que tenien més d'un immoble ha pujat del 33% al 58%. Així que, ja ho sabem, els joves no compren pisos perquè els jubilats els acaparen. La Mari Carmen és l'excepció que confirma la norma.
2: Ara, la foto portada més repetida és per la reunió de Trump-Xi Jinping.
3: És d'aquelles que és divertit d'analitzar com els enfoquen. Eh? Una crida de coexistència, titula La Vanguardia. La foto és despatx oval, equilibri de postures, els dos asseguts, les seves dones als costats. A l'Ara, Xi insta Trump a cooperar. La foto és al balcó amb Trump, un pas endavant, celles arrufades, mira càmeres com un toro a punt d'embestir, la seva esquerra i a la seva dona Melania igual, mirant desafiant, i a la dreta el president xinès que sembla que se'ls miri entre resignació i condescendència. El Mundo és al revés, és Trump qui festeja així, això nostre és una verdadera amistat, titulant entre cometes. La foto és a la pista d'aterratge davant de l'avió del president xinès, els dos a mig cos, de costat, i Trump fa la salutació militar. L'amistat també és el que destaca El Periódico. Trump i Xi celebren una gran amistat a la Casa Blanca, els dos asseguts de costat de perfil. La Razón, Trump rep Xi Jinping amb honors a la Casa Blanca. La foto és del president xinès mirant a càmera i Trump de perfil sembla que li faci una reverència, mentre que El País ho defineix de manera més pragmàtica. Xi i Trump, interessos entrellaçats. La imatge és un pla curt de la cara del president xinès sortint del cotxe oficial, l'emmarquen les esquenes de Donald Trump i Melania desenfocats, no se'ls veu. En pàgina interior parla de que el president xinès ha ofert una competència sana.
2: Em quedo amb la cara de pomes agres de Trump i de Melania mirant a càmera que recullen a la portada de l'Ara. No ens movem dels Estats Units. Perquè la intervenció de Netanyahu a Nacions Unides acapara l'atenció de les pàgines internacionals.
3: Netanyahu repta l'ONU semibuida. El genocidi és la mentida del segle, destaca El País, en paraules del president d'Israel. Netanyahu acusa Mamdani, l'alcalde de Nova York, d'elogiar criminals i de ser amic de Hamas. És el que rescata La Vanguardia. A l'Ara, un Netanyahu desafiant fa un míting bel·licista a l'ONU. En canvi, al Mundo, Netanyahu defensa la fortalesa d'Israel davant una ONU mig buida. Antagonitza amb Europa, Turquia o Qatar a un mes de les seves eleccions.
2: I el Marroc ha guanyat el partit del rei.
3: Amb un 62% d'abstenció, és el que destaquen tots els titulars, el PAM, el partit que fins ara era la segona força i que, com llegíem l'altre dia al País, està liderat pel president de la Federació Marroquina de Futbol. És el que destaca avui La Vanguardia, que diu que l'organització del Mundial 2030 marcarà l'agenda del nou executiu. El Periódico recorda que la promesa a la campanya electoral va ser lluitar perquè la final es jugui a Casablanca.
2: No només són les fotografies, aquesta cita a Trump Xi Jinping també és argument als editorials.
3: La del País considera que és Xi Jinping qui ha concedit audiència a Trump, ja que la Casa Blanca ha debilitat les seves aliances al Pacífic. La de La Vanguardia assenyala que hi ha hagut molta pompa i pocs avenços, que han prorrogat la treva dos mesos, coincideixen en no frenar la intel·ligència artificial, però l'Assemblea de l'ONU ha evidenciat un xoc entre dues visions antagòniques sobre els desafiaments globals, mentre que la del Mundo canvia Trump per Pedro Sánchez. El risc de l'aposta xinesa Rebaixar la preferència industrial en comú abans d'assegurar reciprocitat, llocs de feina i valor afegit resta oportunitats en comptes de sumar-la.
2: I, òbviament, els desnonaments que hem viscut aquesta setmana han inspirat, són font d'inspiració d'articles d'opinió avui interessants.
3: Com el de Najat El Hajmi al País, morir d'habitatge, a la Mari Carmen l'han fet fora de casa en un acte vil i criminal i l'Olga, de l'Hospitalet, no es va suïcidar. Ha estat assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus objectius econòmics estan per sobre de la més mínima compassió per qui està necessitat. Parla de crim legalitzat. I tot això governant l'esquerra, remata. O la carta de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al periòdico, arriba a final de mes. La política municipal també va de coses molt concretes, pagar la compra, tenir serveis a prop de casa i viure una mica millor, defensa la idea dels supermercats públics i per què no suposa substituir els mercats ni el comerç local, al contrari, els ha de servir d'impuls. O el Sebastià Zamora a l'Ara, odiar el pobre per sobre de totes les coses. Tenim por de ser pobres per molts motius, però un dels principals és que sabem que passarem a ser odiats. Els escanyapobres han existit sempre, però ara es vanten de ser els líders del nou capitalisme. Tenen moltes teories justificatives, però un únic principi fonamental, odiar el pobre. També n'hi ha de cíniques, d'opinions, com l'editorial de La Razón, la política voltor de l'esquerra espanyola, hi ha un dèficit de 800 milions que no deixa de créixer a mesura que arriben nous contingents de migrants sense que la ministra s'hagi mogut del terreny de la propaganda.
2: En fi. I la premsa toca la butxaca avui també. La tarifa regulada del gas pujarà un 50% a l'octubre si el govern no intervé.
3: Advertència que llegim al País. Ja des de la portada, Moncloa guarda silenci sobre si fixarà un límit com el del 2021.
2: Tot això amb un preu dels carburants sense fre.
3: Arriba el rècord anual, el dipòsit mitjà de dièsel ja costa uns 105 euros omplir-lo, diu la portada de La Razón, i el dièsel es dispara a Europa davant un veto exportador de Trump. La mitjana europea és de 2,23 euros al litre. Espanya s'ha encarit un 40% des del gener. El president americà pretén matar durant 90 dies l'exportació de dièsel, cosa que a la Comissió Europea li sembla, cometes, molt mala idea. Això ho llegim al País. Es dispara Europa per l'alta dependència del mercat exterior, destaca La Vanguardia. La gasolina i el dièsel es desboquen, resumeix el periòdico, que sí que afirma que el govern vol prorrogar o ampliar les mesures que caduquen ara a l'octubre.
2: Més teca, les mesures d'educació són al punt de mira.
3: Catalunya torna al paper llapis, comença el titular de La Vanguardia, després dels anuncis d'ahir del departament. El periòdic entrevista la directora de l'Escola de Franciscans Universitats. Els nens necessiten escriure, embrutar-se les mans, llegir i entendre, és la declaració del titular. L'Ara hi dedica l'editorial, pas a pas, ara no és el moment de nous experiments ni de noves confrontacions.
2: És que és important això, eh? No només és llegir, també és entendre, que a vegades ens passa a nosaltres els adults, allò que estàs a casa, que estàs llegint un llibre, que has llegit dues pàgines i de cop dius... No m'he enterat de res. He de tornar enrere.
3: I has de tornar. Et marxa el cap i dius...
2: Sí, sí. D'això, del cervell de les criatures, de com afecten les pantalles, de l'informe que ha fet Salut alertant dels riscos per les criatures, pels adolescents, en parlarem amb la persona que ha elaborat aquest informe a la secció del doctor Pedrós a partir de quarts de 10 del matí. I li demanarem també al Jaume, el Jaume Pedrós, al doctor, què està passant amb el retorn de la Covid, perquè, clar, estem dient... Està tornant, però estem amb una calor horrorosa.
3: Sí, sí. La Covid ha crescut un 167% als contagis des del setembre, ho llegim al periòdico, i el País avisa que creixen els contagis quan hi ha altes temperatures. Allò de que seria una malaltia més d'hivern i que els mesos de calor baixaria, que seria com la grip, doncs sí, sí. Aquestes previsions s'allunyen.
2: Li hem de demanar, ho farem, això. A partir de 9:45 del matí, al doctor Pedrós. Ara agafem els esportius. Ja ho sabem, hi ha aturada de seleccions, per tant és moment de posar-hi una mica més de serenor en això dels esports. Moment per les entrevistes, per exemple, ha passat pel Que t'hi jugues fa uns dies i avui és portada de l'Esport i el Marc aquí.
4: Eric García, per plantilla, per jugadors, per qualitat i per ambició, segur que estarem amb una a la Champions, diu. A Mundo Deportivo el protagonista és Fermín López, que diu que no es posa límits, que va millorant, sobretot en la presa de decisions al camp, i diu que tant de bo facin un bon paper a la Champions i la puguin guanyar. A més, reconeix que ho va passar malament amb la lesió al peu, que creu que s'hauria merescut estar al Mundial, però que tot passa per alguna cosa i que valorava poder caminar. N'hi ha més, d'entrevistes, per exemple, Olmo a La Vanguardia, Fabián Alàs o Oyarzábal al País.
2: Resar a tots els sants.
4: És el que fa Gemma Herrero a la seva columna avui a l'As. Diu, no coneixo a cap culer que en aquests moments no li hagi donat per resar a tots els sants i fórmules similars que prometin salut i fortuna amb l'objectiu que Rafinha torni sense contratemps del mega parón de seleccions. Suposo que Hansi Flick serà el primer que ha posat espelmes i ha creuat els dits. D'això en cantava ahir l'Albert Bermúdez, el Que te jugues.
2: Ai. Rafa!

0: penya.
1: Bermúdez, Cubarsí i la Ludwig Bank. És la combinació d'avui. Remata Gemarrero la columna dient que espera que Flick li hagi fet una xerrada recordant-li que, com diu Spiderman, que és com celebra ara Rafinha els gols pel seu fill, un gran poder comporta una gran responsabilitat.
2: L'oncle. Sí? L'oncle? L'oncle de...
1: Sí. Sí, sí. Vaja, ara
2: de l'Spiderman,
1: hi ha tantes pel·lícules de l'Spiderman que ja ho han dit els personatges.
2: Madrid, Madrid desperta.
1: És la petició de la Maria Fernández Vidal a La Vanguardia. Diu que vol presentar una reclamació al Real Madrid perquè no està conforme amb l'equip que s'ha presentat aquesta temporada a competir a la Lliga. Diu que guanyar té molt més valor si ho fa superant a un rival fort, no a un oponent dèbil i llestimós com l'actual Madrid.
2: El debut de Xavi.
1: N'escriu Ivan San Antonio a l'Esport. Diu que és Xavi el que es va guanyar entrenar a Països Baixos amb el seu passat al Barça, a la banqueta del Barça. La seva feina com a blaugrana li ha obert la porta d'una banqueta gran com és la Orange. Remata dient que els que saben de futbol, que són els que han jugat al màxim nivell, mai van dubtar de les capacitats d'Alta Terrassa. Ahir 1-1 contra Alemanya, però és veritat que es va mereixer guanyar.
2: M'ha donat temps de llegir quin és el titular de... per emmarcar d'avui i m'agrada molt.
1: Però et fas spoilers que no toquen. Aquest és dels bons avui. El Madrid de bàsquet va perdre ahir a la pista del Dubai de Xavi Pascual amb 24 punts de Dwayne Bacon. A l'Esport titulen el Real Madrid se la traganta el bacon.
3: Si tituleixin en català, haguéssim pogut titular Bacon, fa suar la cansalada.
2: Sí, seria... Em farfegaria de tant d'oli. Va, amb quina carta el director ens quedem avui?
3: Amb el Josep Merino, de Barcelona, a La Vanguardia, que proposa una alternativa a Rodalies. Diu, fa anys que el transport dels usuaris de trens i autobusos entre poblacions està saturat. Una tercera alternativa entre les importants poblacions costaneres de Catalunya seria el transport amb vaixells ràpids, com a altres llocs d'Europa. Vaixells amb interiors semblants als dels grans avions que fan trajectes entre poblacions a gran velocitat. Només caldria adaptar embarcadors adequats a les ciutats que requereixin augmentar les possibilitats de transport i també la participació dels transports urbans per facilitar les connexions de transbordament. T'imagines anar treballant vaixell?
2: Uf, no, si és puntual... També et dic.
3: T'és igual, no?

0: A veure, a qui li llegim avui l'horòscop?
1: És urgent el decret antidesnonaments.
0: I tant.
1: La clau qui la té?
0: Junts.
1: Doncs haurem de llegir a Míriam Nogueras, a veure com li aniran aquestes negociacions amb el govern, no? És Taura, és de l'11 de maig.
0: D'acord.
1: Li diuen, els viatges i els desplaçaments se li posaran especialment bé.
0: Mira, ella que ha d'anar de Catalunya a Madrid amb l'AVE.
1: Necessita allunyar-se del seu entorn habitual i buscar nous aires.
0: Ah.
1: Això li diuen a La Vanguardia.
0: Clar, això vol dir, té doble lectura, perquè pot voler dir, t'has d'allunyar de Madrid, que és el teu entorn habitual per on et mous, o t'has d'allunyar de Puigdemont i companyia.
1: Sí, exacte. És a dir, ha sigut molt dur en Pedro Sánchez les últimes sessions de control, igual li aconsellen això. No sé, a veure si ens donen més pistes al periòdico, que li diuen arribarà al final de la setmana amb necessitat de desconnectar.
0: Això segur.
1: No ompli la tarda de més compromisos. Per tant, avui l'acord no serà. Una estona tranquil·la farà meravelles pel seu estat d'ànim.
0: A més, ens estan dient que aquest cap de setmana és quan s'ha d'accelerar aquests contactes perquè resolgui, perquè tinguin resposta cap a diumenge.
1: Avui escampa la boira i, per tant, a partir de demà, intensificar. I al Mundo li diuen, tindràs el recolzament de la teva parella en un tema que interessa els dos, tot i que podria implicar un gir rellevant a la vostra pròpia relació.
0: Ah.
1: La parella qui és?
0: Home, la parella deu ser la seva, ella té parella.
1: Ah, això a casa,
0: criatura.
1: Però...
0: Potser sí, potser també hi ha una part domèstica.
1: Sí, però això jo no m'hi poso. És que em preocupa si en Pedro Sánchez s'entendran o no, o si es refereix a que Puigdemont li tenia ok endavant amb el que teniu parlat. O no?
0: De moment, això és el que li diu l'horòscop avui a la Míriam Nogueras, que és Taura. Amor, amor, primero va y me da
2: la mano. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
3: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya.
6: Aquí Catalunya,
2: amb Marina Fernández.
0: I això d'ara em fa especial il·lusió, perquè, clar, la gent que feu economia no sou freds i calculadors. També teniu la vostra sensibilitat. Pol Valero.
7: Sí, bon dia, Marina.
0: Què tal? Bon dia, com estàs?
7: Molt bé, molt d'hora m'heu fet llevar. No em llevo tant d'hora. Si no hi ha causa a Sants, a Rodalies molt gros, no em llevo tant d'hora jo.
0: I per què has vingut?
7: Per posar cançons. I posarem cançons relacionades amb el cinema, amb pel·lis, sèries, i avui posarem cançons que sonen a la pel·lícula Boyhood.

0: Boyhood.
1: És que has posat una de les meves cançons preferides, sí? Per començar, vull dir, clar.
0: Pel·li del 2014 de Richard Linklater, el director de Before Sunrise, Sons and Midnight, la trilogia aquella. Boyhood parla del creixement, del pas de la infantesa a l'adolescència d'un nen de Texas amb els pares separats, i té una particularitat, que és que està filmada durant més d'una dècada, entre el 2002 van començar gravant amb els actors que eren nens sense el guió tancat i van acabar el 2013, i són els mateixos actors, doncs, que van creixent. I això que estem sentint és Hero, de Family of the Year, una cançó que ja sortia al tràiler i es va fer molt popular arran de la pel·lícula.
1: Però n'hi ha més.
0: N'hi ha més, una altra.

Això és Could We, de la cantant Cat Power. Jo estic posant les que a mi m'han agradat, eh? Vull dir, és una banda sonora de Boyhood, està plena de temazos, Arcade Fire, Bob Dylan, Coldplay, de Black Keys, i aquesta és una que surt en un moment, que està el pare conduint amb els dos nens al cotxe. I el que volia Linklater amb la música escollida per aquesta pel·lícula és que representés el que els personatges que van creixent realment podrien escoltar en un moment determinat de la vida. Hi ha una altra cançó que m'encanta, que és aquesta.

és Hated Here, de Wilco, un grup de Chicago. Sonen molt bé, recomano que els busqueu. De fet, el cantant Jeff Tweedy va cantar a Barcelona a principis d'any i també va compondre una altra cançó expressament per la pel·li. I l'última que volia posar, deixa'm fer una mica d'explicació, és Ballon de Run, de Paul McCartney.

0: Jugat a valor segur, eh? Ara,
1: sí, com a
0: bon redactor d'economia.
1: Sí, sí, sí. Hi ha un moment a la pel·li que el personatge de Ethan Hawke li regala al fill un recopilatori de cançons que ell titula el Black Album, l'àlbum negre. I aquí hi ha les millors cançons que van fer els membres dels Beatles després de separar-se. És un títol en contraposició al White Album dels Beatles, que sí que existeix. I ell diu que els Beatles són la millor banda de rock de la història i que funcionaven molt bé per les quatre personalitats diferents que tenien, que es complementaven. I ell diu, les cançons dels Beatles en solitari de després poden cansar, però si les poses com jo les he posat, es complementen molt bé i sonen com si fossin dels Beatles. I el més fort és que aquest recopilatori existeix, el va fer realment Ethan Hawke quan es va divorciar d'Uma Thurman i li va regalar realment a la seva filla, que devia tenir 12 o 13 anys, és la Maya Hawke, que també és actriu, potser us sona, ha sortit de Stranger Things. I llavors Linklater, el director, quan va saber aquest detall, va decidir doncs incorporar-lo realment
0: és
1: a la pel·lícula.
0: És meravellós, Ethan Hawke també.
1: És fantàstic.
0: Com tu, Paul Valero.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i tant que s'han arribat a omplir alguns la boca amb la Constitució durant el procés i tan poc que la respecten quan de veritat tocaria.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: L'he anat citant ja aquesta setmana més d'una vegada, però em sembla convenient tornar-lo a recordar. L'article 47 de la Constitució recull que tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat, però no només contempla això, hi ha una segona part que és nuclear, i diu: els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per tal d'impedir l'especulació. El torno a repetir. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per tal d'impedir l'especulació. El cas de la Mari Carmen ha deixat al descobert la manca de regulació per evitar que s'expulsi la gent de casa seva. Per això, Pedro Sánchez ha reactivat la proposta per un decret d'habitatge que fins ara ha estat impossible de sostenir perquè no comptava amb majoria suficient. El PP, Vox i Junts li han girat l'esquena diverses vegades. Ara, però, davant la incomoditat de quedar com els qui posen traves en comptes de solucions, el partit de Puigdemont ha mogut fitxa, entregant a Sánchez un document amb les seves propostes. La idea de Junts passa per modular la prohibició generalitzada de desnonar en casos de vulnerabilitat, pensant en el petit propietari. Accepten la suspensió de desnonaments quan la propietat sigui d'un fons voltor, però quan es tracti de particulars, reclamen modificar la norma perquè l'administració cobreixi el petit propietari dels impagaments dels inquilins en situació de vulnerabilitat. Ara us desgranem més la resta de contingut d'aquest text, que també planteja prohibir que els fons voltor puguin comprar més pisos. Fons de Junts expliquen que el PSOE veu positives les seves mesures. Això és el que diuen. Fa molts mesos que Sánchez està atrapat a la roda del hàmster buscant la manera de casar els interessos dels seus aliats a dreta i esquerra, des de Junts a Podemos. La quadratura del cercle, vaja. Són tants i tan diferents que segur que hi haurà d'haver concessions a banda i banda, perquè l'alternativa són més Mari Carmens, més Olgas, més Sílvies i més Pepites. Ara, passant 2 minuts i mig de les 8 del matí, esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Judit Casellas, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Junts i el PSOE negocien un nou decret d'habitatge.
1: El partit de Puigdemont ha enviat un document al govern Sánchez amb mesures a les quals hem tingut accés en aquest programa.
0: En uns instants les detallem. En tot cas, fonts coneixedores d'aquestes converses ens diuen que aquest cap de setmana s'han d'accelerar aquests contactes.
1: Junts esperen retorn d'aquí a diumenge per poder validar un nou decret. Sánchez ha d'aconseguir posar d'acord Junts amb Sumar, Podemos, Esquerra i Bildu.
0: Fins i tot Nacions Unides s'ha pronunciat sobre el desnonament de la Mari Carmen.
1: Assegura que la jutgessa l'hauria d'haver aturat, mentre Tan Ayuso qualifica de violentes les protestes davant del seu àtic a Madrid. A la Mari Carmen, de 87 anys, li estan fent proves i analítiques perquè pateix ansietat i estrès després del que va passar.
0: Catalunya recupera les lectures obligatòries al batxillerat a partir del curs que ve.
1: Les obres, que 3 cursos després tornaran a formar part del temari de la selectivitat, s'escolliran des del departament.
0: La denúncia per possible delicte d'odi de l'equip de futbol 7 que exhibia simbologia franquista, els del Bayern de los Caídos, ja és a la taula de la Fiscalia.
1: Un cas destapat per CERC Catalunya, on també van explicar que 2 càrrecs de Vox a Barcelona formen part de l'equip.
0: Avui a Lleida s'ha d'aprovar l'ordenança municipal que promou el govern socialista per prohibir el burca als espais públics.
1: La previsió és que tiri endavant perquè Junts i a les darreres hores també Vox han manifestat que hi votaran a favor.
0: Donald Trump i Xi Jinping es reuneixen a la Casa Blanca.
1: Xi Jinping li ha demanat al màxim mandatari dels Estats Units mantenir una relació sana entre els dos països.
0: Susan Sarandon, detinguda per protestar contra Netanyahu.
1: Protesta a Nova York en el marc de l'Assemblea General de Nacions Unides, on desenes de delegats han abandonat la sala quan parlava Netanyahu.
0: Passa a disposició judicial la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, que va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve.
1: Tot i que inicialment semblava un infart, dimecres els Mossos van detenir la seva parella a Madrid, acusada d'homicidi.
0: I hem de fer parada a Ribes de Freser, perquè allà porten una setmana sense veure aigua de l'aixeta. És el Ripollès.
1: Sí, per culpa d'un excés d'arsènic que afecta més de la meitat del poble, i l'Ajuntament diu que necessiten 45 dies per tornar a la normalitat.
0: Avui s'estrena La Bola Negra. Avui és quan arriba a les sales de cinema.
1: Escollida per representar Espanya als Oscars, és la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, inspirada en Federico García Lorca i la Guerra Civil.
0: I si teniu ganes de festa, avui concerts gratis al Bogatell. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begur. Els 40 Pop de la Mercè, amb concerts d'Aina Machuca, de Saxeni, d'aquest que escolteu, el Miqui Núñez, Daniel Moliner i dels Buhos. I pel cap de setmana, sapigueu, persisteix la calor. Calor de tardor. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: això, dèiem, baixarà una mica, però molt miqueta, eh?
2: Sí, de fet avui no baixarà, demà pràcticament no ho notarem. Diumenge sí que es notarà, passarem de calor de ple estiu a una calor una mica més moderada. De fet, la idea és que avui, de nou com els darrers dies, molt de sol, una mica de fresca ara, però tot i així 21 graus a Barcelona i Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona. El sol escalfarà ràpidament l'ambient, màximes com ahir, al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 35 a les comarques situades més a ponent, i a la tarda, fins a primeres hores de la nit, vent de marinada. Demà, fins al migdia, encara farà molt de sol, temperatures pràcticament com avui. A la tarda aniran augmentant els núvols. Diumenge és quan seran més abundants, però no esperem pluja d'ells. Amb prou feina faran que la temperatura baixi, però bé, el que dèiem, una calor més moderada, i aquests núvols sí que la setmana vinent podrien guanyar més protagonisme, però vaja, que tampoc esperem en força dies una situació que ens hagi de portar molta pluja en el conjunt de Catalunya.
0: És divendres. I a partir de 9:15 a l'Aquí Catalunya.
3: Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu.
0: El Sembla Mentida, la secció que hem estrenat aquesta temporada, tres VIPs, dos diuen la veritat, un és l'impostor. Avui, Judit Mascol Barriera i Amparo Moreno. Abans, parlem d'addiccions a les pantalles a la secció del Pedrós, que tinc doctor. I ja al fil de les 11, els Salvants de Fotogrames, amb aquesta nova pel·li que arriba als cinemes, La Bola Negra, però també amb l'últim de Brad Pitt i també de Tom Cruise. Podeu seguir-nos en directe des d'ara fins les 12 o recuperar-nos després a l'app de la SER o al web de sercatalunya.cat.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passen 7 minuts llargs de les 8 del matí. Pedro Sánchez busca la quadratura del cercle, vol incorporar Junts a l'equació amb la resta de socis d'esquerres. Això per trobar un punt d'acord amb l'habitatge.
5: Luchar, no os quedéis en casa. Luchar por la vivienda.
0: L'olla a pressió, que és al carrer amb la crisi de l'habitatge, ha fet moure fitxa a Junts per tornar a les converses amb el PSOE. De fet, és la primera vegada des de fa gairebé un any, quan el partit de Carles Puigdemont va anunciar el trencament amb els socialistes, que admeten de manera oficial contactes, Laura Estrada, amb Pedro Sánchez.
6: Fa un parell de setmanes van lliurar-li en mà el seu propi decret en matèria d'habitatge i, segons confirmen fonts implicades en la negociació, aquest programa n'esperen un retorn en les properes 48 hores.
0: És més, veus de Junts, consultades, apunten que el PSOE veu positives aquestes paraula, positives, les mesures que han plantejat per pal·liar la crisi de l'habitatge. I aquí a Catalunya us en podem desgranar una mica el contingut, què diu aquest document de Junts, què plantegen el PSOE i per què ara sí s'hauria de poder salvar aquest decret.
6: Accepten la suspensió de desnonaments quan el titular de l'immoble sigui un fons voltor. Ara bé, quan es tracti de propietaris particulars, Junts reclama modificar la norma perquè l'administració protegeixi l'amo del pis dels possibles impagaments dels inquilins en situació de vulnerabilitat. I en el cas que l'administració no cobreixi el propietari, es pugui procedir al desnonament, assumint que la responsabilitat és de l'Estat i no del titular de l'immoble. La formació de Nogueres considera que ara mateix aquesta garantia de cobertura de l'administració en cas d'impagaments no arriba a la majoria dels titulars de pisos en situació de lloguer.
0: Aquesta idea de falcar bé la protecció del petit propietari recorre tot el text, tot el decret que han fet des de Junts.
6: També preveu, per exemple, que l'amo d'un pis pugui recuperar l'habitatge en cas de necessitat i també que la pròrroga dels contractes de lloguer només s'apliqui als inquilins que estiguin al corrent de pagament. Altres mesures destacades plantejades per Junts són que s'apliqui una moratòria als fons voltor en la compra d'habitatge, la desgravació del lloguer a l'IRPF, així com la desgravació de les hipoteques.
0: Clar, la negociació del govern de Pedro Sánchez per assolir una majoria no serà senzilla perquè ha d'arbitrar les concessions a Junts amb el suport de la resta de forces de la investidura, de Podem, d'Esquerra, Sumar, que plantegen solucions, home, una mica diferents per entomar aquesta crisi.
6: I de moment, des de les files d'Esquerra, Gabriel Rufián ja ha piulat que és un error negociar amb Junts què fer amb l'habitatge. I els que ni de bon tros estan disposats a negociar amb el govern és el Partit Popular. Ja van votar en contra del decret quan es va dur al Congrés al març. Veurem què acaben votant, però a negociar de moment no hi estan oberts.
0: I sabeu que té nom i cara aquesta crisi d'habitatge. L'encarna la Mari Carmen, una dona de 87 anys desnonada abans d'ahir a Madrid. El seu cas és el que ha arribat a fer-se mediàtic i el que ha arribat a un punt de no retorn pel que fa a les protestes. De moment, el que sabem d'ella és que li estan fent proves i analítiques perquè pateix estrès i ansietat després de ser desnonada, i el seu cas, fins i tot del seu cas, n'han parlat a Nacions Unides.
6: Sí, el relator de l'ONU per l'habitatge diu que la jutgessa hauria d'haver aturat el desnonament de la Mari Carmen per evitar-li un dany irreparable. Nacions Unides havia demanat a Espanya que aturés el desnonament o que oferís una alternativa habitacional adequada. L'ONU denuncia que la legislació espanyola no garanteix ara mateix una valoració individualitzada de cada cas i reclama que no es facin desnonaments sense una alternativa habitacional.
0: No ho veu igual la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se'n renta les mans de tot el que va passar. Diu que els que van ser violents, els que eren violentes, eren les protestes davant del seu àtic.
6: Sí, refereix a la manifestació, com deies, davant del pis de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar per 6,3 milions d'euros. Ayuso acusa el PSOE d'alimentar l'odi contra ella, diu, i també ha dit que a Catalunya hi ha 5 vegades més desnonaments que a Madrid.
7: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto. Pero... hartos de esa persecución fiscal, burocrática y política diària.
6: Però aquesta xifra és incorrecta, eh? Unes paraules que l'executiu d'Illa titlla de fake news i considera que fa aquesta comparativa per tapar les seves vergonyes.
0: I en tot cas, què més dona? No? Vull dir, ella té un problema allà i no l'està abordant tan bé. Què diu Salvador Illa? Doncs li respon això.
8: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner, que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes.
0: I diu la consellera del RAM, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, que aquí a Catalunya s'estan evitant els desnonaments de persones vulnerables.
6: Sí, posava d'exemple el cas d'un desnonament que es va poder frenar aquest dimecres a Vic perquè hi havia un informe favorable de serveis socials.
9: En el cas dels desnonaments, tenim criteris per diferenciar aquelles ocupacions delinqüencials que efectivament no s'han de permetre d'aquelles ocupacions vinculades a situacions de vulnerabilitat, i en aquest cas actuem regularitzant o actuem evitant aquests desnonaments.
6: Que clar, penseu que el de Vic va acabar així, va acabar amb aquesta aturada, amb aquest desnonament aturat, però clar, fa 4 dies us explicàvem aquí mateix també un desenllaç tràgic, totalment al contrari, és el de l'Olga, una veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després de ser desnonada de nou per la pressió d'un fons voltor.
0: Per tant, és delicat això de dir que aquí s'estan evitant els desnonaments de persones vulnerables quan estem veient que no és així, que potser algun cas sí que s'evita, però no tots. I en són uns quants. I novetats en el cas que us vam avançar ahir aquí a SER Catalunya, d'un equip de futbol 7 amateur d'aquestes lliguetes patxangueres de Barcelona amb simbologia franquista. Un equip que es fan dir Bayern de los Caídos, Mingo Rubio, Balompié, on hi ha 2 membres de Vox de Barcelona. Doncs bé, la Fiscalia ho investiga per un possible delicte d'odi. Oriol Soler.
10: La denúncia l'ha fet un equip d'advocats especialitzats en memòria històrica que consideren que els 2 noms de l'equip, Mingo Rubio Balompié i Bayern de los Caídos, sumats a la simbologia franquista de l'escut, són una apologia del dictador que podria ser un delicte d'odi penat amb fins a 4 anys de presó. Des de Vox asseguren que només és una broma. Eduardo Ranz és l'advocat que ha traslladat el cas a Fiscalia en declaracions al Quetillo.
11: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados, no creo que compartan

0: l'esmena és perquè en l'articulat de la prohibició del burca es col·loca l'afegitó d'acord amb la normativa vigent i perquè tiraran davant una moció en què demana instal·lar lavabos públics al carrer. Vox diu que després d'abstenir-se en comissió també hi votarà avui a favor. L'alcalde comptarà amb els seus nous del PSC, amb els 5 de Junts i amb els 2 de Vox, en total 16 dels 27 regidors, perquè res fa preveure que Esquerra ni el PP canviïn la seva negativa.
1: Són les 8 i quart. Aquest matí hi ha cimera al Palau de la Generalitat per parlar del futur de l'educació. De fet, del present i del futur immediat, perquè ja sabeu que les coses no van bé, i ha convocat tots els partits per mirar de teixir, Laura Pons, un gran acord de país.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la titular d'Educació, Esther Niubó, presidiran a partir de 9:45 aquesta primera trobada amb els grups, un debat per abordar el com. Com es garanteix que els alumnes acabin la primària sabent llegir o escriure, com es manté l'atenció dels infants a classe o com es garanteix l'autoritat dels professors a l'aula. Una reunió que, diuen fons del govern, no pretén ser una foto, tot i que és el que ja insinua l'oposició.
3: Escoltarem, però no participarem cap mena de foto, de fals consens, ni en cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
4: Per tant, veurem si realment està disposat a escoltar o no. I actuarem també en funció del que passi.
2: Són els portaveus de Junts i el Partit Popular, Salvador Vergés i Lorena Roldán. La d'avui és una trobada per consensuar el nou model educatiu en una setmana en què l'executiu ha decidit recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i la prohibició de la intel·ligència artificial a l'escola pels menors de 14 anys.
1: Avui hi ha aquesta cita, però en tot cas el govern sap que l'acord trigarà a arribar si és que arriba. I mentrestant el que fan és tirar milles, continuen fent canvis per revertir els mals resultats educatius. I ho fa, per exemple, recuperant les lectures obligatòries a batxillerat que havia eliminat fa 3 anys. Això serà a partir del curs que ve. Gemma Alegrí.
5: Amb la voluntat de reforçar les competències bàsiques i la comprensió lectora dels alumnes catalans, especialment després dels últims resultats. La consellera Esther Niubó defensa recuperar fórmules de l'escola d'anys enrere, una aposta que, segons ella, no implica necessàriament tornar enrere.
6: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys. Els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges. Un back to basics, tornar als bàsics.
5: A partir del curs vinent, tots els alumnes de primer i segon de batxillerat hauran de llegir les lectures obligatòries que 3 cursos després tornaran a entrar a les PAU. Per ara, l'educació no ha concretat quines seran.
1: I aquí el que es planteja també és que cada centre proposi lectures comunes a partir de 5è de primària.
5: Sí, és la segona part de la proposta del departament que inclou recomanacions a totes les escoles i instituts públics i concertats. Educació vol que els centres seleccionin lectures comunes per tots els alumnes des de 5è de primària fins a 4è d'ESO, a més d'un pla lector des de l'educació infantil. El departament també aposta perquè cada alumne tingui llibres de text o un dossier de paper perquè els estudiants tinguin així un text de referència. La proposta també contempla reforçar el càlcul mental.
1: I ara marxem cap a Nova York, cap a l'Assemblea General de Nacions Unides, que ha acabat amb un avís a Benjamin Netanyahu. Ell intervenia avui en aquesta cimera. Doncs bé, bona part de les delegacions han criticat el que està passant, el que està perpetrant el genocidi a Palestina.
7: Order in the hall, please.
8: I li han deixat ben clar sense dir ni una paraula, perquè el que han fet és marxar en el moment que el president d'Israel ha pres la paraula, però Netanyahu ha continuat a l'atac amb la seva oratòria.
9: If there are any other moral cowards...
8: En un to desafiant ha tornat a deixar clar que no pensa frenar els atacs contra els palestins. Ha dit que els que han sortit del plenari, quan ella ha començat a parlar, són uns covards morals.
1: En fi. Netanyahu, que sí que ha pogut parlar en aquesta assemblea. Qui no ha pogut fer-ho és el president de l'Autoritat Nacional Palestina, que ha hagut de recórrer a enviar un vídeo gravat perquè els Estats Units li han denegat el visat per poder anar cap allà.
8: Mahmoud Abbas ha dit que Israel massacra el poble palestí, ha denunciat una neteja ètnica dels palestins i un pla colonial maligne amb l'objectiu de fer impossible la vida.
1: Això a la seu de Nacions Unides, als carrers de Nova York, en el marc d'aquesta cimera i de l'arribada allà de Netanyahu, han detingut diverses actrius, entre les quals Susan Sarandon, ha passat durant una protesta pro-palestina.
8: Protestaven contra la intervenció precisament de Netanyahu a l'Assemblea de l'ONU. També ha estat detinguda una candidata demòcrata a la Cambra de Representants dels Estats Units. Aquesta tarda hi ha una altra manifestació convocada per la situació que viu Palestina.
1: I no ha estat a Nova York, però sí a Washington, als Estats Units, a 400 quilòmetres d'aquesta assemblea, que s'han vist les cares al president Donald

0: Trump i el de la Xina, Xi Jinping. Trump li ha ofert un sopar amb tots els honors a la Casa Blanca.
1: Un sopar amb l'ambient de les grans ocasions.
0: A tu t'han fet un sopar així alguna vegada?
1: A mi no, i no crec que me'l passi, també t'ho diré. En tot cas, en aquest cas era molt important els gestos. En aquestes trobades és destacable el que es pugui dir, no precisament només en paraules. De fet, la trobada no ha permès fer grans anuncis, però sí ha estat una exhibició de sintonia i un crit a favor de la coexistència que han fet les dues superpotències. Donald Trump ha fet un brindis.
2: I'd like to raise a glass and propose a toast to President Xi, Madam Peng.
1: Un brindis per la Xina, pel seu president, per Amèrica i per la pau. I Jinping li ha demanat al màxim mandatari dels Estats Units mantenir una relació sana i de no confrontació entre els dos països.
0: Què pot sortir malament amb Donald Trump brindant per la pau? En fi, un altre dels atiadors de la guerra, dels qui preocupen els dirigents del món, és Putin. I atenció al que ha dit Dinamarca, avisa d'un possible atac rus contra un país de l'OTAN en els propers mesos.
1: El cap del Servei d'Intel·ligència de Dinamarca avisa de tres possibles escenaris. El primer, atacs amb drons i míssils contra infraestructures de països de l'OTAN que donen suport a Ucraïna. El segon, fer operacions de falsa bandera, utilitzant, per exemple, drons fabricats a Rússia, a Ucraïna. I el tercer, fer incursions militars sense distintius per evitar la defensa mútua entre països de l'OTAN. Des de l'Aliança Atlàntica demanen calma d'una banda, però no tranquil·litzen gaire quan afegeixen que amb Rússia no es pot pecar d'ingenuïtat.
0: La veritat és que no és gaire tranquil·litzador. Tornem cap a casa. Aquest matí ha de passar a disposició judicial la parella de l'arquitecte Josep Joan Pera. És un home que va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve i, tot i que inicialment semblava que havia estat d'un infart, abans d'ahir els Mossos van detenir la seva parella a Madrid, l'acusant d'homicidi. Què en sabem? Què més en sabem d'aquest cas, Andrea Villòria?
3: Doncs que la detinguda Belén López, una empresària hotelera, ha passat la nit ja a les Garjoles de Viella després de ser traslladada per la policia des de Madrid fins la Vall d'Aran. Aquest matí està previst que passi a disposició del jutge que ha tutelat en secret des de fa 9 mesos una investigació en la que se l'acusa de l'homicidi de la seva parella, el reputat arquitecte Josep Joan Pera. L'home va morir el 26 de desembre a la seva casa de Baqueira, a prop de la Vall del Ruda, acompanyat en aquell moment només d'ella, la seva parella, amb qui feia 2 anys que sortien, i a qui els Mossos ara atribueixen, segons fonts policials, un rol actiu en la seva mort. Ara per ara, però, les mateixes fonts descarten l'enverinament.
0: El que sí que sabem, Andrea, és que el que va fer sospitar va ser que la dona no va avisar emergències quan va morir la seva parella i que duien hores sense agafar el telèfon a ningú.
3: Exacte, la seqüència és la següent. La nit de Nadal, el 24 de desembre, la parella va anar a sopar fora i l'arquitecte va començar a trobar-se malament, de manera que van anar a l'Hospital de Viella, on va quedar-se ingressat fins la matinada quan li van donar l'alta. Aleshores van fer nit en un hotel i el dia següent de Nadal van tornar a casa seva, a Baqueira. L'endemà, Sant Esteve, el nebot de l'arquitecte, que estava també a la Vall d'Aran, va trucar-lo insistentment per saber com es trobava, però tant ell com ella no van respondre al telèfon. Preocupat pel seu estat, el nebot va acabar presentant-se al domicili on va trobar l'arquitecte mort i a ella molt alterada o en estat de xoc. Aquella actitud va fer sospitar els Mossos, que han estat investigant en secret i han registrat el domicili d'ella de Madrid i també una casa que té a Màlaga per trobar proves que la vinculin al suposat crim.
0: I ens situem ara a Ribes de Freser, això és el Ripollès. Allà porten una setmana sense poder beure aigua de l'aixeta perquè hi ha un excés d'arsènic. Això afecta més de la meitat del poble, gairebé 1 miler de persones, i l'Ajuntament ja diu que necessiten 45 dies per poder tornar a la normalitat. Marta Altimir.
4: Per això avui han instal·lat una cisterna amb aigua potable disponible les 24 hores. Els veïns porten des de divendres passat sense poder consumir aigua de l'aixeta ni per beure, ni per rentar-se les dents, ni per cuinar. Tot això perquè els filtres del dipòsit de Caralps, que abasteix una part del poble, han arribat, diuen des de l'Ajuntament, al final de la seva vida útil. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa.
5: El que sí que fem és cridar a la calma, doncs la pugui utilitzar la cisterna i d'aquesta manera poder garantir aquest servei.
4: L'altra zona del poble, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. L'Ajuntament ja ha comunicat que necessitaran 45 dies per canviar els filtres i tornar a la normalitat.
0: I els Mossos segueixen investigant el cas de Cabrera d'Anoia. Allà van trobar el cadàver d'un home que duia 2 anys mort allà a casa seva i seguien vivint la seva dona i la seva filla, que no sortien del pis des de la pandèmia.
6: Hace 2 años que yo lo intuyo, que algo raro había aquí. i el olor a podrío.
0: S'estan esperant ara les conclusions dels forenses.
7: Els Mossos esperen el resultat de l'autòpsia per confirmar la causa de la mort, tot i que els primers indicis descarten signes de violència. A més, com va avançar El País, la dona de 59 anys va dir a la policia que era el cos del seu marit, que va morir amb 77 anys al sofà de casa i que va decidir tapar-lo amb una manta.
0: És horrorós i, clar, davant l'estat d'insalubritat d'aquell pis, a la mare i a la filla les han traslladat per fer-los proves mèdiques. En fi, anem amb la cultura. Que ve farcida avui. Els autors de la pel·lícula Naza anuncien que es podrà veure gratuïtament per internet. Recordem quina pel·lícula és i d'on ve el conflicte.
8: Sí, la pel·lícula concretament ve de guanyar el Premi Especial del Jurat del Festival de Venècia. No ha agradat gens a Israel perquè exposa els sistemes militars i programes de l'exèrcit israelià per bombardejar Gaza. Doncs bé, els seus directors ja han dit que la penjaran a internet perquè tothom la pugui veure. Serà el 9 de novembre, però a les sales arribarà un mes abans, el 8 d'octubre.
0: Doncs encara sobre aquesta guerra, l'artista Macklemore organitza una gira contra el genocidi a Gaza després de la polèmica amb Ed Sheeran.
8: Després d'haver estat expulsat del tour d'Ed Sheeran per defensar Palestina sobre l'escenari, el raper ha anunciat una gira contra el genocidi a Gaza i els guanys els enviarà a organitzacions pro-palestines. El cantant actuarà a Dublín, a París i a Londres el 26, 29 i 30 d'octubre.
0: La cita més important al cinema avui la teniu amb La Bola Negra. Soldadito español.
8: Escollida per representar Espanya als Oscars, arriba a més de 600 sales de tot l'estat, La Bola Negra, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, inspirada en Federico García Lorca i la Guerra Civil.
0: Clar, ho eclipsa tot, això, però sí, hi ha altres estrenes.
8: Sí, per exemple, teniu la nova de Brad Pitt, En el corazón de la bestia, la que acaba de presentar Sant Sebastià. I també podeu anar a veure Chichos o Mientras el cuerpo aguante, del Trueba.
0: Chichos o Mientras el cuerpo aguante.
8: Sí.
0: Vaja, molt bé. A partir de 11:15, el Salvans, el redactor en cap de la revista Fotogrames, amb totes aquestes estrenes. Divendres també de novetats musicals. Què podem escoltar avui?
8: Mireu, podeu escoltar el més nou d'Al·lèrgiques al Polen, PPP, un tema dedicat, atenció, als periodistes.

0: És una cançó molt crítica, on venen a dir que estan cansades, que tothom els digui que són la girl band del moment, que què tal això de ser una banda només de noies, i a partir d'aquí denuncien sexisme, per exemple, que s'han trobat amb casos de periodistes o de productors a qui se'ls hi en va la vista, és a dir, que no miren els ulls, sinó que miren les tetes directament. També es troben amb gent que els hi retreuen l'edat, el paternalisme. No és l'única novetat per això musical que podeu escoltar avui divendres, també, per exemple... Això es diu Silencio i és un tema nou de U2.
1: Absolutament que... reconeixible, eh?
0: Sí, atrauran disc el 13 de novembre. I després, una mica de l'estil de música que a la Marina no li agradarà gaire, és el del Turizo, que sé que no és tant de la teva devoció. Por volver es un momento que viví junto a ti,
1: yo daría la vida por estar contigo. És que em sona a más de lo mismo, saps què et vull dir?
0: Això es diu Volveré, no està malament, per això dona-li una oportunitat.
1: Es diu Turizo.
0: Turizo.
1: No el Turizo. Turizo, que li havia dit alguna
0: Exacte.
1: Vegada. Passem a un altre canvi de registre radical, musicalment, d'aquest reggaeton al Liceu, que inaugura temporada amb Aida, de Verdi, Amparo Pérez.
2: La guerra, l'exili i l'amor són els grans temes d'Aida, que arriba al Liceu amb Antonello Marco Mano i Josep Gil a la direcció musical. La producció és de l'artista iraniana, resident als Estats Units, Shirin Neshat. La cineasta, fotògrafa i guanyadora del Lleó de Plata a Venècia, per Dona sense home, aposta per una visió pessimista, social i incòmoda de l'òpera, amb crítiques al fanatisme religiós i al conflicte a través de l'escenografia i el videoart. En total seran 16 funcions, amb les soprano Anna Netrebko, Anna Pirozzi, Olga Maslova i els tenors Piotr Betzkala, Ivan Gingasop i Arsen Sogomonjan, els papers d'Aida i Ramadès.
1: Carai, quants noms! I coincidint amb les festes de la Mercè, les colles castelleres de Barcelona i també les de Tarragona han estrenat durant les diades castelleres el nou casc i protector facial per la canalla. És un nou prototip creat 20 anys després del primer model, han trigat. L'aplicació serà progressiva. Eva Hidalgo.
3: L'accessori s'adapta millor a les mides dels nens, protegeix més les zones frontals i laterals del crani i a més s'ha afegit un protector facial. És una mena d'antifaç semirrígid que cobreix des de les celles fins als pòmuls. El president de la coordinadora de colles castelleres és Albert Torres.
4: Al final serà un canvi, sobretot el tema de la màscara. Hem millorat molts aspectes, sobretot de tancaments i de fixació, per tant les colles no trobaran cap diferència. I el tema de la màscara, el que hem de fer és que la canalla es vagi acostumant amb aquest nou accessori.
3: De moment el tenen 12 colles i mica en mica s'anirà estenent l'ús, ja que la inversió econòmica és elevada.
1: I dèiem, la Mercè, doncs música, perquè no s'acaba la festa. L'escenari de la platja del Bogatell a Barcelona serà avui una festa grossa dins la programació oficial de la Mercè de la mà dels 40.

0: I ara aquest, el Nil Moliner, però no només, també el Miqui Núñez, els Buhos o Saxeni. A més, clar, la gràcia, Laura, és que és gratis.
1: Exacte, i tant, i això sempre s'agraeix.
0: I que la platja és molt llarga. Vull dir que sí que bé, que no t'agobies allà, que no és un espai d'aquests que dius és un concert gratuït i m'estic
1: angoixant.
0: Però
1: hi has d'anar amb temps, eh? Això sempre és veritat, sempre. Per poder agafar la
0: millor posició. Hi has d'anar amb temps. Que ja que parlem de la Mercè, el que volem fer és aturar-nos ara un moment per parlar d'una altra cara d'aquestes macrofestes, que és la neteja. Per això puc saludar el director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, el Carlos Vázquez. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hi ha dispositiu previst per les nits com les d'avui? Clar, ahir ja va haver-hi una mica de festeta a la grossa, entenc que és avui. Amb què us trobeu en moments com aquest?
2: És evident que per la neteja és un dels elements essencials pel bon desenvolupament de la festa. I, evidentment, es dissenyen els recursos pues, en funció de les característiques de cada esdeveniment. Les festes familiars, pues, una neteja més continuada, posant el focus sobre la paperera, i ara parlàveu de concerts, pues, uns grans dispositius per la neteja post d'aquests concerts. Perquè tots aquests espais, fins a 32 espais de la ciutat, més enllà de la Mercè, quan arriba el dia a dia, tenen la seva vida ordinària i, per tant, l'objectiu és restablir la normalitat el més aviat possible, tornar a la normalitat, esborrar les restes de la festa.
0: És el dia que recolliu més, perdona la paraula, més merda, el dia de la Mercè, la nit de la Mercè, o és Sant Joan o Cap d'Any?
2: Mira, aquí no es tracta de competir, es tracta de veure que la gent gaudeixi de la festa i puguin fer compatible la festa amb el respecte de l'espai públic i tornar a la normalitat. Per tant,
0: però això no passa massa, vull dir que ho hem vist algunes vegades, que no acostuma a passar sempre això,
2: No acostuma a passar, malauradament. És per això que nosaltres diem que quan la ciutadania marxi de festa, pues, ha de ser compatible sortir de festa, fins i tot disbauxa, fins i tot passar-s'ho bé amb el respecte de l'espai públic. Però per això estan també els serveis de neteja, per poder garantir que la gent gaudeixi d'aquest espai durant tot el dia i el dia següent pues, no s'hagin esborrat aquestes restes. Per això hi dediquem tot el que dediquem. No? La neteja ha de ser com immediata, intensa, ràpida i tenint cura dels petits detalls. Més de 1.100 operaris i operàries durant aquests dies de la festa només pels esdeveniments de la festa.
0: I això, quin extra és en relació als que treballen normalment en dies normals?
2: Doncs miri, estem parlant de que un dia normal tenim 4.500, en aquests 5 dies 1.100 operaris, que serien uns 200-250 operaris cada dia, doncs ja es pot fer una idea. Perquè el que no fem és desviar operaris i operàries servei de la neteja ordinària de la ciutat, sinó que és una capa més que s'afegeix. Per tant, miri, per la platja, vostè deia, 80 persones per netejar els concerts de la platja, 80 persones, 25 pel Correfoc, 70 pels concerts de Maria Cristina, 40 pel Piromusical. Per tant, hem de ser molt intensos, hem de ser molt ràpids i hem de ser molt reactius per poder disposar d'aquell espai una altra vegada per la seva vida normal i ordinària.
0: Ja. I quanta brossa es pot arribar a recollir en una sola nit com la d'avui, per exemple?
2: Mira, ja no tant és la quantitat, perquè la veritat és que la brossa que es fa és de petit, pesa poc, són bàsicament llaunes, és a dir, no és residu orgànic, que és molt més feixuc, per tant, és més el volum i la brutícia que pot generar que la quantitat en mesurada en termes de quilos, perquè tampoc ho mesurem específicament.
0: Així, però, doncs, exemple, llaunes, és el que més trobeu.
2: I clar, posem més de 1.500 papereres en tots aquests esdeveniments, saps? Perquè bàsicament és llaunes, no? I més amb aquesta calor, no només llaunes, sinó pues, en els espectacles més familiars, moltes ampolles d'aigua, moltes ampolles de refrescos, molts embalums, perquè la gent moltes vegades es queda a berenar, es queda a dinar en aquests espais i, per tant, hem de garantir que la gent pugui tenir disponibles les papereres, disponibles els contenidors, perquè la gent vol utilitzar aquests espais, vol utilitzar aquests espais i utilitza també els recursos que hi posem.
0: Tenim prou papereres a la ciutat?
2: Tenim 25.000 papereres, més que suficients. A cada pas de vianants, pràcticament hi ha una paperera. Per tant, fins i tot mentalment sabem on són. Altra cosa és que les utilitzem, ens faci més mandra, no més mandra. Les hem d'utilitzar i cada vegada veiem que la gent les utilitza. Allà on posem la paperera que s'utilitza.
0: Carlos Vázquez, director del Servei de Neteja i Gestió de Residus de Barcelona. Moltíssimes gràcies i bona feina.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. I ara ens queda la notícia per comentar l'hora del cafè. Cosa. M'he colat, ens quedaven els esports. Així que fem una cosa, com que la publicitat mana, ens aturem, Arnau, què et sembla? Un parell de minuts.
3: Tampoc ja t'hi tan transcendental, eh?
0: L'hauríeu d'haver vist per les càmeres, fent així amb els braços. Però què fas? Però què fas? Doncs el que faig és això, dir que ens aturem dos minuts i ara tornem.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
5: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
6: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
7: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
8: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
9: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
10: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: 8:38. Ara sí, esports. Xavi debuta amb un empat al capdavant de Països Baixos.
3: L'Orange va empatar el partit amb un gol de Gakpo al minut 92, 1-1, i va mereixer fins i tot guanyar.
11: Estic especialment content per la segona part, evidentment pel gol al final, i crec que podíem haver fins i tot guanyat, no? Crec que si algú havia de guanyar avui érem nosaltres.
3: En altres partits de la jornada, Noruega 3, Dinamarca 2 i Portugal 1, Gales 0.
0: Avui, roda de premsa de Luis de la Fuente i de Rodri.
3: Serà a les 9 de la nit en la prèvia del partit de la Nations League, que enfrontarà la selecció espanyola amb Anglaterra a Wembley, i ahir va parlar Lamine Yamal a Televisió Espanyola.
12: Hay pocos jugadores que jueguen como yo juego, que hagan disfrutar de esa manera y yo lo noto. Sí, yo creo que al final...
3: Més
12: la gente...
3: campanya per la pilota d'or. Recordem que es tanquen les votacions aquest dilluns.
0: El virus FIFA infecta el Madrid. Konaté es lesiona en França.
3: El central del Madrid ha abandonat la concentració del combinat francès de Zidane. Esquins lleu al genoll dret. Avui Turquia-França o Itàlia-Bèlgica a 8:45 de la nit. En unes horetes abans, a les 12 del migdia, juga Rafinha, Austràlia-Brasil.
0: El Barça de bàsquet comença l'any del centenari amb una primera victòria al Palau Blaugrana.
3: En l'estrena del conjunt de Sekulić a l'Eurolliga, els blaugranes van aixecar una desavantatge de 15 punts per imposar-se 89-82 a Efes, 20 punts de Brizuela o 19 de Kevin Panther. Es va fer un mosaic, himne a capella i actes commemoratius, per exemple Xavi Saizó, el nostre estimat Xavi Saizó, que va rebre una samarreta amb aquest... bueno, per tota la seva trajectòria, no?
0: S'ho mereix tot,
3: aquí,
0: el Saizó.
3: S'ho mereix tot. Derrota del Madrid contra el Dubai de Xavi Pascual, 78-77.
0: Hi ha hagut gesta històrica als Mundials de ciclisme de Montreal. L'ha signat Benjamín, de fet, no val.
3: Sí, Benjamín és asturià, s'ha proclamat doble campió del món júnior amb només 17 anys. L'asturià ho va fer de contrarrellotge fa un parell de dies i aquesta nit ho ha fet en la categoria de ruta. Ha estat, per exemple, l'Arguero, podeu recuperar-ho a la web. Diumenge, pendents d'Enric Mas, de Paula Blasi, ja en categoria màxima.
0: I avui classificació pel Gran Premi d'Azerbaidjan de Fórmula 1.
3: A les 2 del migdia, abans a 11:15, tercera sessió d'entrenaments lliures.
0: La notícia, ara sí que sí, per comentar l'hora del cafè.
3: Més amunt del terra. Marina, tu quina alçada fas?
0: Ai, no sé, no gaire, no massa, no? No sé, 60 però... i 60 i poc.
3: Arribes al metro... Ah, vale, no arribes al metro 72, eh?
0: Ui, metro 72? Em veus amb molts bons ulls,
3: no,
0: ja, per...
3: No, jo no.
0: I tu que... arribes... O sigui, tu no hi arribes tampoc al metro 72.
3: Com que no?
0: Tu sí?
3: Al metro 72 sí, el que no arribo és al metro 85, perquè ara perquè... Ara per aquests conceptes, d'aquests marges, ara te'ls explico per què, estàs descartada. Descartada per la festa que organitza l'Eloi Rodríguez, de 24 anys, és de Barcelona. Ell fa 1,93 m, sovint es dona cops al cap, molesta el cinema, no?, perquè es ve massa alt. Doncs ha volgut fer una festa que es diu Tall People Club, que quin és el seu objectiu? Doncs ajuntar la gent més alta de Barcelona en una festa. Per elles, 1,72 m, per ells, 1,85 m. És a dir, tu no pots entrar...
0: Com a noi,
3: per tant, d'aquí res. Si fas més de 2 metres, et donen un xupito gratis. Això és del 2 i 3 d'octubre aquí a Barcelona, i ja s'estan buscant noves dates perquè ho estan rebentant.
0: Que a un alt li deu trigar més a arribar el xupito a la panxa, no? David González, periodista, company de La Vanguardia, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
0: Roger Pidecabanyes, delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid, com estàs?
14: Molt bé, bon dia.
0: Vosaltres passeu el tall de 85? Em penso que no, eh? Sense ànim d'ofendre.
14: No.
13: Jo no, em falta un centímetre. No.
0: Et falta un centímetre? Sí. Llàstima, eh? I aniries?
14: Però jo ho trobo molt divertit, eh? Perquè a més, la gent jove cada vegada és més alta, o sigui, té futur la festa, eh?
0: Té futur la festa. És veritat que emprenyen, eh? Els alts, quan se't posen al davant, que tampoc poden fer gaire, però al final és solidaritat amb la resta, tu, no?
13: I tant.
0: T'has de poder queixar quan un alt se't posa al davant i et tapa.
3: És a dir, estàs dient que es posin a l'última fila de tots,
0: home,
3: els concerts, a l'última fila del cine...
0: No? Sí.
14: Bueno, podríem fer cines per ells, no, també? No, sí, ara també.
3: Només festes, no?
0: Escolta'm, és el mateix debat que si els crios a l'avió han d'anar en un espai reservat?
3: Sí.
0: Clar, perquè no tens criatures, ho dius, això. Vinga, va, que obrim la taula d'anàlisi.
15: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
16: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner, que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem.
17: En el cas dels desnonaments, tenim criteris per diferenciar aquelles ocupacions delinqüencials d'aquelles ocupacions vinculades a situacions de vulnerabilitat?
18: Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació.
19: Escoltarem, però no participarem cap mena de foto, fals consens, ni en cap mena d'exercici de propaganda.
20: Com... Veurem si realment està disposat a escoltar.
21: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys. Un back to basics, tornar als bàsics.
22: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma.
23: Les valoracions es faran quan acabi el ple. Tothom s'ha anat posicionant, però m'agradaria escoltar que els que...
4: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
0: Comencem aquest anàlisi parlant d'habitatge, perquè aquí el que hem vist en les últimes hores és que davant de l'olla pressió en què s'ha convertit tot arran d'aquest cas Mari Carmen, que al final ha estat el detonant, perquè de desnonaments com el seu n'hi ha, n'hi ha hagut, i de moment ni seguirà havent, i ni seguirà havent si no és que canvia alguna cosa a través de la llei. Pedro Sánchez ha sortit a posar-se les piles dient, escolta'm, de manera imminent, ens diuen que segurament dimarts s'ha de portar això del Consell de Ministres, i el que tenim és que Junts aquí ha mogut fitxa. Feia un any que havien dit que es trencaven relacions amb els socialistes. Ara admeten de manera oficial que hi ha contactes amb Pedro Sánchez, que els hi han lliurat un document amb una proposta de reial decret, amb tot un seguit de mesures que hem anat desgranant abans, que òbviament posen el focus també en intentar protegir el petit propietari d'alguna manera, que es pugui aturar un desnonament quan sigui d'un fons voltor, però que quan es tracti d'un petit propietari doncs hagi de ser l'administració qui cobreixi els impagaments, i que si l'administració no fa els deures es pugui procedir a aquest desnonament. La seva idea és que la càrrega de la prova recaigui sobre l'administració i no tant sobre el petit propietari. Una altra de les coses que contempla aquest decret que proposa Junts és que els fons voltor no puguin comprar més del que ja han comprat fins ara. Vull dir que aquesta part sí que segurament Sumar, Podemos, Esquerra s'hi podrien posar bé. Com veieu aquestes mesures, i si veieu possibilitats de que Pedro Sánchez aconsegueixi aquesta quadratura del cercle?
1: A veure, jo crec que aquesta proposta de Junts està ben enfocada. El que passa és que després ja veurem el desplegament que té, perquè hi ha forces, per exemple, del bloc, anomenat bloc d'investidura, que d'alguna manera amb això s'està refent, que no estan d'acord com Esquerra Republicana, no? Amb que Junts marqui la pauta d'aquesta negociació, cosa que tampoc s'entén, perquè també Esquerra Republicana també hauria pogut avançar-se, diguem-ne, i plantejar-ho abans, no? Però, en tot cas, s'ha de mirar, un, el recorregut que pugui tenir polític, dos, deia abans que està ben enfocada, perquè, efectivament, jo crec que hi ha dues problemàtiques molt diferents aquí. Una és l'efecte de diguéssim, la tinença, aquesta massiva i aquests preus disparats, diguem-ne, que provoca tota l'activitat dels aquests anomenats fons voltors, o també dels grans tenidors, és a dir, de la gent que té molta massa de vivenda, d'habitatge en propietat. Això és un de la gent i dels ens diversos, que no sabem ben bé, perquè clar, què és un fons voltor, això hauríem d'entrar també a explicar, diguem-ne, o a poder esbrinar. En tot cas, és una entitat que moltes vegades no té ni cara, que simplement són...
0: Ni ànima
1: segur, però ni cara tampoc, I després, el que són els petits propietaris, que efectivament els petits propietaris doncs es poden veure desprotegits davant de situacions d'impagament, segurament també motivades per mil i una causes. És a dir, estem parlant d'una situació molt... d'un tema que és extremadament complex i que on pot haver-hi casuístiques enormement diferents, on hi pot haver-hi de tot. Però, en tot cas, el que no és de rebut és que estigui, efectivament, paralitzada una solució, diem-ne, o encara que sigui un primer abordatge a fons d'aquesta qüestió, amb el que són les instàncies governamentals i les instàncies polítiques.
0: Sí, aquí és evident que, tenint en compte els colors polítics i com de dispars són... tothom haurà de cedir. Els companys de l'Hoy por Hoy estan parlant amb l'Ernest Urtasun, amb el ministre, membre de Sumar, i ell ha dit això sobre la proposta concreta que passa a Junts.
2: Sí, para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate. Es decir, que la urgencia de la vivienda es tan grande en nuestro país, es una sangría social tan grande, que creo que donde nos quiere la gente ahora es en las soluciones.
0: Roger.
14: Bueno, segurament Mari Carmen no ho sap, però el seu desnonament ha provocat un efecte en cadena, que el que fa és que introdueix molta pressió, perquè el cas, amb les imatges que s'han vist, introdueix molta pressió en tots els partits, i està clar que Junts aquí ha mogut fitxa i que la resta de partits, també Esquerra, Sumar és evident, però també Esquerra, que ahir Rufián es queixava de que hi hauria un acord amb Junts i que Junts no acaba de defensar els interessos... Bueno, sigui com sigui, i aquí segurament dimarts que ve tindrem un acord i la novetat, i jo crec que el que és molt destacable és que, al contrari del que ha passat durant molts mesos i durant anys, el govern espanyol negocia el decret abans de portar-lo al Consell de Ministres, perquè el que estava passant anteriorment és que el govern espanyol aprovava un decret, aquest decret el portava al Congrés, un cop al Congrés no es pot modificar el decret, i per tant Junts acabava baixant del carro de la negociació, o sigui, votava en contra. Ara tenim un acord que jo crec que s'aprovarà tant el Consell de Ministres com el Congrés, perquè tots els actors estan pressionats, perquè tots tenen una part de la culpa del que hem estat veient. És a dir, el PSOE porta 8 anys governant i no ha arreglat aquest problema, tot i que havia dit que l'arreglaria, doncs no l'ha aconseguit arreglar de manera estable. El PP, doncs les imatges jo crec que retraten també aquest Madrid ultraliberal, i on tornen aquelles imatges dels desnonaments de l'època de la crisi. Tampoc no li va bé a Isabel Díaz Ayuso. No dic que el PP hi entri, però que dic que és un factor que és negatiu per tots els actors, i els socis, està clar que ningú s'emportarà la llufa de ser aquesta vegada qui impedeixi que s'aprovi aquest decret. Per tant, crec que s'aprovarà. I també hi ha una cosa molt important. Junts fins ara, com ho deia abans, no negociava res, o no admetia que estava negociant res. Ara ve una traca final de coses que s'han de portar al Congrés dels Diputats i que passaran primer pel Consell de Ministres, perquè la setmana que ve tenim el decret d'Iran, on segurament també entrarà en negociació Junts. Després tenim el finançament autonòmic, en què Junts doncs ara mateix està en el no, però que el govern espanyol vol posar alguna cosa sobre la taula perquè entri la negociació, i seguidament la següent setmana tenim els pressupostos generals de l'Estat, en què el govern espanyol també necessita Junts, no? I per tant, aquest canvi d'estratègia del partit de Puigdemont doncs introdueix doncs un element d'optimisme pel PSOE de cara al final de la legislatura.
0: Que no es confiïn tampoc, eh? Em sembla rellevant això que comentava ara el Roger. Al final, en un període electoral com el que encetem ara, amb eleccions municipals al maig, amb les generals que no sabem quan seran, però que alguns situen ja al març, Junts necessita presentar-se en societat com un partit útil, i al final si la sensació és que tu tombes tot, i si a més a més els altres t'assenyalen a tu com el culpable, has de trobar la manera de sortir d'allà, no? I presentar-te com un partit de solucions, no de pals a les rodes. Sobretot si ets un partit que aspira a governar.
1: Efectivament, i després hi ha una altra qüestió. Junts ha detectat una cosa que pot semblar, és a dir, una obvietat, però és una obvietat, però fins dimarts no tindrem aquest decret, diguem-ne, eh? Que és que la principal preocupació avui de la ciutadania a Catalunya i a Espanya és l'habitatge. No són altres preocupacions que segurament estan hegemonitzant o diguem-ne, marcant absolutament tota l'agenda de la conversa pública, o que hi ha determinades forces que estan interessades en que marquin l'agenda altres qüestions. No, és l'habitatge el que més preocupa a la gent, perquè l'habitatge té molt a veure amb expectatives de futur. Llavors, quan les classes mitjanes, les classes treballadores, deixen de tenir expectatives de futur, que en bona part passen doncs per tenir una seguretat habitacional, aleshores hi ha forces que de cop i volta comencen, diguem-ne, a tenir molts adeptes, i són forces que segurament recullen tot aquest malestar o saben vehicular molt bé el malestar, encara que no aportin o no siguin capaces d'aportar cap solució, tampoc. No he dit que les que hi ha l'aportin, eh? Yeah. He dit que aquestes forces tampoc l'aporten la solució.
0: L'altre dia el Manuel Delgado deia... algú creu que si arriba Aliança Catalana a tocar poder se solucionarà la crisi d'habitatge? Vull dir, algú els hi coneix mesures concretes en aquesta matèria?
1: No, el que passa és que aquí amb tot això es produeix una lògica que a mi em té fascinat, que és la següent. És a dir, segurament la majoria de la gent que pot optar per forces d'aquest tipus, com Vox o Europa, diguem-ne, altres forces populistes d'extrema dreta, poseu el nom que vulgueu, tothom sabem perfectament de què estem parlant, per tant no faré qüestió de noms en aquest cas, tothom sap que aquestes forces difícilment solucionaran cap dels grans problemes que estan assenyalant, diguem-ne, però en tot cas, però hi ha moltíssima gent que sabent això, diu, escolti, com que els que hi ha tampoc ho solucionen, doncs ara posaré aquests. Bueno, però escolti, és que aquests tampoc ho solucionaran. És igual, però jo els posaré. Aquest estrany mecanisme és que respon a una lògica que a mi em té personalment bastant fascinat, i intento racionalitzar-ho i pensar-ho com es pot donar, és el que està portant aquestes forces, diguem-ne, a la primera línia i a escalar posicions a les enquestes de la manera que ho estan fent.
0: Roger.
14: Sí, és que l'altre dia vam tenir una escena que jo vaig pensar que era un gran dia per l'antipolítica i un molt mal dia per la política, per la democràcia en general, que va ser dimecres passat, que va ser el dia en què hi va haver el desnonament, i paral·lelament estàvem al Congrés, i el Congrés teníem un show protagonitzat per una diputada del PP. Ai, sí. Que va treure un pot de gas pebre i va acabar intoxicant 12 persones, bueno, fatal, no? Llavors, l'escena que veu el ciutadà és, mentre hi ha un problema real al carrer d'un desnonament d'una senyora que és paradigmàtic del que està passant amb l'habitatge, aquesta gent del Congrés es dediquen a fer el mico i a barallar-se i a fer antipolítica directament. Llavors, això, clar, aquí alimenta els pols i alimenta l'antipolítica. Per tant, yeah. Jo crec que a vegades molts dels errors i bona part del creixement de l'ultradreta i les posicions extremes són culpa dels partits, diguem, tradicionals, que no acaben d'entendre quin és el seu paper. Però, de fons, el que hi ha, i per això, potser per això no s'ha resolt el problema fins ara, eh? És que a Espanya, de cada 100 persones, hi ha 74 que viuen amb habitatges de propietat, no? I aleshores el problema del lloguer és un problema que afecta un 25% de la població aproximadament, però és un problema problema minoritari. Què fan els partits? Doncs, per exemple, Junts, de què s'ha preocupat molt Junts? Junts es preocupa de que el partit propietari no pateixi. És a dir, que quan es plantegen unes mesures no afectin negativament a la gent que té un, dos, tres pisos i que depèn d'aquests pisos per poder viure, no? I, per tant, les mesures que Junts ha aconseguit posar sobre la taula, si és que els acaben acceptant, diguem que són beneficioses per les seves posicions, perquè podrà plantejar que doncs s'ha plantat respecte als posicionaments més extrems que furtaven els drets dels propietaris i ha aconseguit unes mesures equilibrades doncs, que protegeixen a bona part dels seus votants. I crec que la cosa va en la bona direcció també quan Junts introdueix un altre element que fins ara diguem no s'havia aconseguit i no s'ha aconseguit i que he vist que Junts planteja i crec que té bona viabilitat, que és que els fons voltors diguem no puguin comprar més habitatge, que és una mesura que fins i tot Donald Trump ha plantejat als Estats Units, o sigui, no és de l'esquerra revolucionària, és simplement que hi ha un problema amb un dret a l'Estat, que és el dret a l'habitatge, i que si tu introdueixes fons voltors i empreses perquè puguin comprar aquest producte que ja és escàs i que és car, doncs encara malmets més l'economia. I per tant, aquest pas del fet d'impedir que els fons voltors i les grans empreses, o no sé fins on definim, no? Abans estàvem pendent de la definició, doncs el fet d'introduir aquest element jo crec que serà ja positiu també per aconseguir doncs, intentar pal·liar el problema.
0: David.
1: Sí, el que passa és que aquí, és a dir, hi ha el problema del petit propietari, efectivament, doncs que aquest ens és molt proper, perquè segurament tots coneixem persones que són petits propietaris d'un pis que el tenen al lloguer i tenen problemes i realment es poden trobar desprotegits davant de determinades situacions que es produeixen. Dos, però el que és fonamental és posar algun tipus de límit, algun tipus de regulació a l'actuació d'aquests grans fons voltors que són els que estan manegant tot el parc immobiliari, no? Manegant el parc immobiliari vol dir fixant els preus, vol dir disparant absolutament els preus i convertint una cosa que és un dret, al final, constitucional, que és el dret a l'habitatge, dient-ne amb una odissea, amb una cosa absolutament inassolible, no? Però, clar, després hi ha... Tu deies abans, Roger, amb tota la raó, a Junts li preocupen els petits propietaris. La meva pregunta és, i a la senyora Ayuso qui li preocupa? Perquè jo crec que a la senyora Ayuso el que li preocupa és continuar fent de Madrid aquesta gran capital llatinoamericana, on els capitals, moltes vegades de dubtosa procedència, van i venen com volen. És a dir, una ciutat amb la qual, diguéssim, ara semblaré una cosa que no sóc, però el capitalisme campa a cor que vols. I aquesta és, diguéssim, la base de tot el que està passant allà.
0: Però és que
1: allà,
0: fixa't el que està passant, que estem dient d'una banda que la societat s'està dretanitzant, però alhora, en matèria d'habitatge... Vaja, tu ara sembles filocomunista, que et diria,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per això et dic que ara semblaré el que no soc.
0: No,
1: ara semblaré el que no soc.
0: Però que està bé que això està passant, també, perquè al final... ens han robat la cartera d'una manera tan bèstia que només et queden mesures extremes i radicals.
1: Mira, escolta, aquí al costat d'on estem, l'altre dia jo em vaig negar a pagar 2,70 euros per un tallat, aquí al costat d'on estem ara mateix.
0: Però ja te l'havies pres?
1: No, és que com que s'ha de pagar per avançat, vaig dir 2,70, dic, perdó, he demanat un tallat, eh? I diu, no, sí, un cortado. Dic, doncs, pues no me lo voy a tomar, el cortado. Saps què vull dir? Llavors, aquest 2,70 és quants milions d'euros val l'habitatge en el voltant d'on estem ara mateix? Al voltant del tallat aquest?
0: Ja. Escolteu, que em diuen que tindrem Míriam Nogueres, d'aquí a escassos segons, estem preparant ja la connexió amb ella, perquè... Vaja, contactat amb nosaltres, que vol dir-hi la seva en relació a això, i nosaltres contents que així sigui. Volia demanar-te, Roger, i també a tu, David, però vaja, quan s'hi coli la Míriam Nogueres callarem tots. Llavors, creus que hi hauria... Ja estaríem amb un moviment d'indignats, amb un 15M, si qui estigués governant fos el Partit Popular?
14: Jo crec que, és que les imatges de l'altre dia del desallotjament ja recordaven això, no? O sigui, el que vam veure al carrer i ara en aquestes imatges, i si arriba ara un govern de PP i Vox i el que introdueix són doncs, més mesures liberals respecte doncs, al que parlàvem ara, als grans fons, i no resol el problema de l'habitatge, que és un problema molt estès a les classes mitjanes, com dèieu ara, doncs està clar que podem estar en una casuística així. Però també és veritat que és molt important que les mesures que s'adoptin ara, perquè no hi hagi un efecte balança, diguem, un efecte retorn, doncs es protegeixi, o com a mínim el petit propietari tingui la sensació de que no se li està imposant doncs una lògica de preus, una intervenció brutal diguem, de la seva capacitat de fixar doncs, els preus, no? Per exemple, perquè això... bueno, jo no sóc cap expert, no tinc números, però el discurs que es fa des de la dreta és que això desincentiva diguem, el mercat del lloguer, el fet que els propietaris posin el seu pis al lloguer.
0: Míriam Nogueras, líder de Junts al Congrés, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vostès han mogut fitxa, van entregar fa dues setmanes un document a Pedro Sánchez, la seva proposta de reial decret en habitatge, amb mesures que hem estat desgranant des de primera hora del matí. Què els hi arriba del Partit Socialista?
5: Mira, perquè també tothom tingui el context, nosaltres ara fa, com deies, gairebé un mes, la darrera intervenció o compareixença de Pedro Sánchez, vam entregar-li molts documents, les lleis que nosaltres portem treballant aquests darrers dos anys i mig per poder fer front a diversos problemes que hi ha i també incluïa un reial decret que nosaltres havíem preparat amb aquelles mesures que considerem que poden ajudar a frenar aquesta situació d'emergència absoluta i que més creiem que tenen molt consens i que poden ajudar a tothom. Em dóna la sensació que s'ha jugat políticament amb un tema que està afectant a moltíssima gent. La imatge de la incapacitat de consens és lamentable i nosaltres en tot moment estem treballant amb mesures que són molt realistes, que sobretot creiem que tenen i que poden sumar moltíssima gent i que poden facilitar una mica més la vida a tothom, no només a uns, perquè també em dona molt la sensació que s'ha intentat posar en guerra a uns i altres i jo em nego a pensar que això no té solució i que som incapaços d'arribar a un acord. Aleshores, nosaltres li vam entregar en mà, després de la nostra intervenció, aquests documents, entre els quals hi havia aquest Reial Decret, amb mesures que també hem anat dient aquests dies al Congrés. I el que ha passat aquesta setmana és que el mateix Partit Socialista ens ha fet arribar que estan estudiant aquest reial decret que nosaltres hem treballat, que al final és agrupar aquelles polítiques que nosaltres portem mesos defensant i registrant al Congrés dels Diputats, i que les veuen amb bons ulls, és la darrera notícia que nosaltres tenim. Perquè es faci una idea també la gent que ens està escoltant del que estem parlant, nosaltres ja fa molts mesos que demanem al govern espanyol i als seus socis que la gent necessita aire, que la gent necessita polítiques que arribin directes a les seves butxaques, com per exemple abaixar els impostos en els lloguers, abaixar els impostos també en les hipoteques, també en els comptes d'estalvi per poder ajudar la gent jove a poder accedir en aquest primer habitatge. I respecte a la suspensió de desnonaments, nosaltres sempre hem dit que hi ha una part que és impepinable que l'assumeixi l'administració, que per això té el poder i per això té els impostos. I per tant, nosaltres la suspensió dels desnonaments la vinculem sempre que la propietat sigui d'aquests fons voltor, que jo crec que toca que comencem a plantar-hi cara. I aquestes són mesures que jo no m'imagino cap diputat del Congrés dels Diputats votant no a aquestes mesures. Per tant, si la realitat aritmètica és la que és i no hi podem fer res, per tant, si en aquestes coses hi estem tots d'acord, comencem, tirem aquestes polítiques endavant i seguim treballant en la resta.
0: Sobre aquesta proposta per prohibir els fons voltor que puguin comprar més pisos, seria temporal? És una moratòria? És ja per sempre? Com ho plantegen?
5: Jo crec que les polítiques aquestes fixes no tenen recorregut. Mira, les polítiques es mesuren amb els resultats i és evident que les polítiques que s'han fet els darrers 8 anys no estan funcionant o no estan donant bons resultats. Per això nosaltres ja fa molt temps que estem intentant explicar que hi ha alternatives a tot això i que a més hi ha països on s'han fet aquestes polítiques que portem anys suportant aquí i que no han donat bon resultat i ja estan canviant. Jo crec que d'això se'n deu estar donant el PSOE i per això ha recollit amb bons ulls aquestes mesures que nosaltres fa mesos que estem demanant que com a mínim s'estudiïn i al final els socialistes governen a Espanya, estan governant també a Catalunya, estan governant des de fa molts anys a Barcelona, els resultats no són bons, crec que toca començar a fer polítiques per començar a veure si els resultats es poden començar a virar.
0: Clar, aquí l'exercici difícil és que Pedro Sánchez pugui arribar a posar d'acord a banda i banda, diguéssim, a la seva dreta, a la seva esquerra, a vostès amb Podemos. Estan disposats a cedir en algun punt? Són conscients que potser tot el que vostès han posat sobre el paper no és el que s'acabarà aprovant? És a dir, seran flexibles en això?
5: Mira, jo crec que nosaltres en tot moment hem estat... hem treballat amb molt rigor i amb molt sentit comú. Jo t'he dit algunes de les polítiques que, o de les mesures que nosaltres hem treballat legislativament, perquè jo crec que un dels grans errors que s'han comès els darrers anys és que hi ha hagut molt error legislatiu, és a dir, després de cada reial decret el govern espanyol ha hagut de fer un nou reial decret per corregir totes les errades jurídiques del reial decret anterior. Això la legislatura passada, on els nostres vots no comptaven, es va anar fent de manera recurrent. A nosaltres mai hem votat que sí a una llei pel titular. I nosaltres hem votat que no a moltes lleis que no estaven ben fetes, que eren jurídicament inaplicables i se'ns ha tirat tot per sobre, però nosaltres al final el que prioritzem és fer la feina ben feta i feina que doni bons resultats. Dit això, una de les altres mesures que hem proposat, i t'ho dic perquè després et faré la pregunta, no et faré la pregunta a tu, però jo em pregunto, això que nosaltres estem explicant, que hem escrit, que està el text legislatiu fet i treballat, algú de Podemos em pot dir que votaria que no? Jo crec que no, jo crec que això se'ls ha de preguntar a ells, però em sembla o em nego a imaginar que hi ha algun polític que pugui negar-se a polítiques que poden funcionar, com per exemple que aquelles persones de més de 65 anys que s'han hagut de vendre la seva propietat per poder pagar-se una residència avui han de pagar IRPF. Nosaltres proposem que no ho hagin de fer perquè s'estan venent el pis on han viscut tota la vida per poder pagar-se una residència que no es poden pagar. Són mesures que segurament no són mediàtiques, que segurament no generaran titulars, però que estic convençuda que poden donar aire a moltíssima gent. I jo crec que toca aquest pas i en aquí crec que toca que tots siguem molt generosos. Insisteixo, tu em parles d'aquesta flexibilitat, eh? Les mesures que nosaltres hem presentat són mesures que sabem que hi ha consens perquè s'aprovin i que, per tant, no vol dir que ningú hagi de renunciar a les polítiques que creu i que convé. Jo no renunciaré a les polítiques que defenso, encara que no coincideixin amb les d'altres partits. Però és evident que en el que coincidim ha de sortir ja. I en allò que no i que costa més, doncs s'haurà de seguir mirant com funciona. Però l'aritmètica és la que és i jo crec que aquí els partits tenim una responsabilitat de poder arribar a uns mínims i aprovar lleis, que és el que no està passant des de fa molt de temps.
0: Senyora Noguera, sé que té pressa, però si m'ho permet, m'acompanyen aquí el David González, company periodista de La Vanguardia, i també el Roger Pidecabanyes, delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid. Li volen adreçar una pregunta a cadascun.
1: Bon dia, Míriam. Et volia preguntar el següent. Aquesta negociació amb el PSOE que esteu fent des de Junts, després de mesos i mesos i mesos de pràctica ruptura en el que havia sigut l'entesa que havíeu tingut des de principis de legislatura, porta a un canvi? És a dir, això permetrà, per exemple, entrar a negociar els pressupostos, els propers pressupostos generals de l'Estat, aquest clima que es pugui obrir diferent amb aquesta negociació i el recorregut d'aquest reial decret sobre l'habitatge?
5: Mira, no està passant res que no hagi passat des de que vam trencar la relació amb el PSOE. No és una negociació, com he explicat abans. Nosaltres el reial decret el tenim fet, el text legislatiu està fet per nosaltres i està registrat al Congrés i està entregat en mà al senyor Sánchez. Ha estat el PSOE que aquesta setmana ens ha fet saber que aquesta feina que nosaltres hem fet i que portem defensant des de fa molts mesos al Congrés dels Diputats s'està estudiant i està entrant amb bons ulls. No hi ha hagut més que això. Jo entenc i vull pensar que si és així, aquesta gent farà un reial decret incloent aquestes mesures o parlarà amb els seus socis per saber si hi ha un consens per poder-lo aprovar, però igual que va passar amb el Reial Decret de Mesures Anticrisi, que nosaltres també vam entregar setmanes abans, vam registrar una proposició no de llei amb les mesures que nosaltres defensàvem, en les quals s'incluïa la rebaixa de la benzina, de l'electricitat, del gas, el Partit Socialista el que va fer va ser agafar les polítiques que nosaltres havíem registrat, tal qual estaven registrades el text legislatiu, i els va incorporar al Reial Decret. Aleshores, va ser decisió nostra si l'aprovàvem o no. Com que les mesures que nosaltres havíem proposat estaven incloses, òbviament hi van votar a favor, o amb el tema de les pensions van posar un Reial Decret que van titular el Reial Decret de les pensions, però resulta que a part de les pensions hi havia 80 mesures més que no tenien res a veure amb les pensions. Aquests Reials Decrets òmnibus que ja tots coneixem, malgrat tota l'artilleria que es va tirar sobre nostra per votar-hi que no, les pensions la setmana següent van tenir un Reial Decret on només hi havia les pensions i, per tant, nosaltres hi vam votar a favor i es va evitar que s'apliquessin polítiques que per nosaltres són absolutament nocives pel progrés del país, de Catalunya. Per tant, no és una negociació, és el que ha anat passant els darrers mesos. El que passa que és cert que aquest és un tema que fa molt temps que s'arrossega, que fa molt temps que reflecteix una incapacitat dels que estan governant de poder solucionar, i per tant nosaltres hem posat el nostre granet de sorra, hem fet les nostres polítiques i realment esperem que sigui cert que hi ha aquest interès en que aquestes polítiques, que canvien molt el panorama, perquè aquests sí que toquen la butxaca de la gent. Fins ara sobre la taula hi havia polítiques que fiscalitzaven molt i ara nosaltres parlem de polítiques que donen molt aire als ciutadans, que és el que crec que ara toca.
0: Roger.
14: Bon dia, Míriam. No, jo et volia preguntar, reblant una mica la pregunta del company, en les pròximes setmanes el govern espanyol portarà sobre la taula una altra qüestió que també dona aire al ciutadà, que és el finançament autonòmic, que és el nou model que vol posar en marxa. I aquí hi ha un escull que és doncs, aquest de moment, aquesta posició de moment en el no, o s'interpreta que en el no, de Junts. Jo volia preguntar si hi ha hagut contactes amb el govern espanyol sobre aquesta qüestió, si veus viabilitat d'arribar a algun tipus d'acord en una via doncs, similar a la que s'ha adoptat ara, és a dir, que el govern espanyol acabi incorporant algunes de les vostres propostes a la llei que portarà el Consell de Ministres, i si ets optimista respecte a la possibilitat d'un acord.
5: Bueno, jo d'entrada faria una esmena important, i és que no és un nou sistema de finançament. Estem parlant de maquillar el finançament actual. Nosaltres sempre hem dit que nosaltres no votarem a favor d'un sistema de finançament igual que el que hi ha ara i que es perpetuï durant 20 anys menys, i per tant hipotecar a les properes generacions en un sistema de finançament que és obvi que no suma a Catalunya, al contrari, està restant. Nosaltres sempre hem dit que si els bascos poden gestionar, recaptar i decidir respecte als seus impostos, els catalans també ho hem de poder fer. Això s'ha aprovat també al Parlament de Catalunya. Al final nosaltres el que fem és defensar allò que ja s'ha aprovat al Parlament de Catalunya, i el que no podem entendre és que en un moment històric, perquè hi ha una oportunitat que mai a la vida s'havia donat aritmèticament al Congrés dels Diputats, i és que hi ha una majoria que pot fer viable això, perquè jo vull pensar que la senyora Alicia Romero vol poder gestionar, recaptar i decidir respecte als impostos dels catalans i no haver de dependre de Madrid. Vull pensar que el senyor Rufián, malgrat ell sí que es beneficia del concert el País Basc vol que els catalans puguin gestionar i decidir respecte als seus impostos, no puc entendre que de Catalunya a Madrid en el camí s'hagi perdut aquesta ambició i no anem plegats a defensar allò que s'ha aprovat al Parlament de Catalunya, que és que a Catalunya es gestionin, es recaptin i es decideixi respecte als impostos, perquè no pot ser que perquè Madrid gestiona els nostres diners,

0: Adéu-siau, adéu.
1: Ara ens aturarem un parell de minuts, però bonica bufetada que li ha fet a Gabriel Rufián. Ara, empaquetadet amb un llacet, eh?
2: Sí.
3: Sempre s'intercanvien míssils, també, Rufián, doncs, quan pot aprofita. I després tots dos es
2: queixen. Sí, jo he entès que hi ha hagut una al·lusió a la residència del senyor sí. Rufián, no?
3: Tots dos es queixen sí. després que destaquem de l'un i de l'altre els atacs que es fan de manera reiterada.
1: Són subtils, per això està bé que nosaltres fem la nota al peu, perquè la interpretem. Anava a dir que no tanca la porta. Això del finançament, ha dit, veurem, no? Estem intentant condicionar el text que s'hi porti.
3: Per això li he fet la pregunta, per veure si hi ha algun tipus de possibilitat de negociar, i està clar que sense els seus vots el nou model no sortirà, i també hi ha una altra cosa molt important que també està clara, que és que d'aquí a menys d'un any hi ha unes eleccions i que diguem que hi ha molts boletos de que el govern actual, la composició actual, no es repeteixi, per tant que el factor pressió que pugui tenir Junts el té ara, no el tindrà d'aquí un any.
1: Va, que s'ha assegut aquí a l'estudi el company periodista, company de redacció, que això ens fa molta il·lusió poder dir aquesta temporada, l'Albert Llimós, com estàs? Què tal? Bon dia. Venim a parlar de franquistes.
4: Sí, de franquistes i una pilota de futbol.
1: Que encara n'hi ha uns quants, per desgràcia, ara, a la tornada.
5: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Només una reflexió afegida que fèiem ara fora de micròfons, però al final el que està fent Junts amb aquest moviment de peces és traslladar la càrrega de la prova en Podemos, no? La pròpia Míriam Nogueras deia com Podemos li podrà dir que no a això? Porten molt de temps amb ells, amb el dit, assenyalant-nos cap a ells com els culpables de que no se solucioni aquest problema d'habitatge. Al final ara ells intenten canviar les tornes.
2: Clar, és que això ve dels governs del PP, però és que aquesta situació ha continuat passant amb els governs d'esquerra, del PSOE, amb Podemos i del PSOE amb Sumar. Uh-huh. O els governs que hi ha també d'esquerres a la ciutat hi ha hagut també a la ciutat de Barcelona des de la Colau fins ara, no?
1: Albert Llimós, volem parlar d'aquesta denúncia que hi ha hagut per possible delicte d'odi a l'equip de futbol 7 de la típica patxanga, que molts oients poden participar-hi també segurament, que exhibien simbologia franquista, que es feien dir el Bayern de los Caídos, Mingo Rubio Balompié.
4: Mingo Rubio Balompié.
1: Un cas que vam destapar aquí. Vosaltres ahir al Que t'hi jugues veu parlar amb l'advocat que està movent tota aquesta denúncia, i tu vas estar gratant i buscant una mica més, i et vas trobar que això no és una anècdota.
4: No, s'ha banalitzat molt, no? I s'ha banalitzat molt a través d'aquestes lligues de futbol i d'altres competicions, doncs, el que representa el franquisme, no? Ara estem en la fase de que hem de saber, i no crec que es tardi molt tampoc, quin recorregut, no?, té aquesta denúncia que va fer Eduardo Ranz, aquest advocat, no?, per veure si va per la via penal o va per la via administrativa, per tant, multa o pot haver unes conseqüències penals. És difícil, però bé, ho té sobre la taula la Fiscalia Provincial d'aquí de Barcelona, i quan comences a gratar, comences a mirar, amb una simple cerca trobes que és un nom molt habitual, i parlant amb persones encarregades d'aquestes lligues arreu del territori, a la zona alta de Barcelona, no?, sobre de la Ronda d'Alt, n'hi ha moltíssimes, t'admeten que sempre, qualsevol any, sempre hi ha hagut un Bayern de los Caídos,
1: sempre,
4: a qualsevol d'aquestes lligues sempre hi ha algun nom d'aquest tipus. Els de Vox, no?, que al final dos membres de Vox formaven part d'aquest equip, ho treien foc, deien que és molt habitual, no?, que aquests noms apareguin en noms d'equips perquè es busca la incentiva, però que en aquest cas hi havia simbologia franquista evident, no?, i a més amb els càrrecs polítics. Fent una cerca molt ràpida, ahir vam veure que a la Universitat Politècnica de Madrid hi havia un equip amb l'escut, amb la creu, a Saragossa amb un equip de futbol sala sense la creu, però sí amb certs símbols, doncs hi havia un equip fa 10 anys, una dècada, a Valladolid un equip de futbol sala, a la Facultat de Filosofia i Lletres un torneig de periodistes, no?, amb llenguatge molt explícit i amb fotografies també de Franco en les seves interaccions a xarxes, a Terç, a València, a Camarenilla, a Toledo també, una figura al terra, en aquest cas bevent. Per tant, no saps fins a quin punt, no? El Valle de los Caídos pot ser una part franquista, no? I alguns altres l'utilitzen una mica més humorístic.

0: futbolísticament parlant, no? I utilitzen aquesta figura d'algú bevent per terra, no?
1: Ja,
0: i és
1: ja,
0: un caído,
1: ja,
0: no? Ja. A Sant Javier, a Cartagena, també a la Universitat Politècnica, per tant, es repeteix molt això, a universitats, a gent jove, a Colmenar el Viejo, també una fotografia gran del Valle de los Caídos, aquesta sí, molt evident, molt explícita, i la bandera d'Espanya, a Còrdoba també amb la creu, però aquí a Catalunya també, a Sant Celoni hi havia un equip que es deia Valle de los Caídos, a Mataró l'any 2019 també, en aquest cas al Tecnocampus, per tant, àmbit universitari, a l'Hospitalet també un cotorneig de futbol sala, un altre equip, en aquest cas amb la figura del Crist Redemptor São Paulo a la imatge, però jugant amb el lloc, amb el nom de Valle de los Caídos. Fins i tot els companys de la Resistència, quan estaven a Movistar, el 19 de novembre del 2020, van fer qui no ha jugat contra un equip Bayern de los Caídos, no? I hi havia moltes referències, interaccions de gent que deia jo he jugat contra aquest equip, i hi ha gent que ha aixecat el braç directament, no? Per dir jo formo part d'aquest equip, etcètera, etcètera.
1: La pregunta aquí és si a partir d'això, al final, a vegades a tot arreu necessitem casos que siguin detonants perquè es moguin coses. Ho estem veient amb la Mari Carmen, amb l'habitatge. No sé si aquest pot ser un detonant també que faci que imprimeixi un canvi de rasant en tot això, que es digui, escolta, prou, és que això no pot ser. És un enaltiment.
0: És una mica ara el dubte que hi ha, i si les autoritats pertinents, si Fiscalia ho vol agafar fort i que sigui un exemple per intentar, doncs, posar fre tot aquest tipus d'actituds, no? Si s'utilitza aquest exemple, que és un més, però al final sí que hi ha una vessant política al darrere per aquestes dues figures vinculades a Vox i una altra també al Partit Popular, no? Doncs dins d'aquest equip, i s'utilitza per intentar que no es banalitzi, no? El franquisme. Repetim, hi ha dues parts, hi ha gent que utilitza més humorísticament, però hi ha una part de molta gent jove que pot ser per incultura també, no? Perquè no entén el significat d'això, i ho explicava el mateix advocat, no? Eduardo Ranz, en la seva intervenció, no? que segurament als familiars de les víctimes, no? Dels 114.000 afusellats per la dictadura franquista, no els hi fa gràcia, no? Que aparegui aquest nom o aquestes referències tan explícites.
2: Jo vull fer una petita reflexió aquí amb una qüestió que em sembla important relacionada amb tot això. És a dir, quan tu deixes que l'extrema dreta et gestioni els límits de la llibertat d'expressió, et trobes amb aquestes coses. És a dir, perquè no hi ha límits. No hi ha límits. Mm-hmm. Aleshores, és el mateix que va passar l'altre dia al Parlament aquí amb la famosa història aquesta de la votació o no votació, perquè al final
1: de l'Espardenya i l'Esbàstica
2: d'Aliança Catalana, Companys i Franco, clar. És a dir, si pensem que tu pots dir que Franco era un assassí i també, doncs, que Companys era un assassí, quan tots sabem perfectament diguéssim, qui era la víctima i qui era el botxí, i els equiparem a tots dos perquè diem que hi ha llibertat d'expressió, doncs tot és possible. Aleshores, jo el que dic amb això és que s'ha de redefinir la llibertat d'expressió, i probablement hauríem també d'anar, o potser ja no som a temps tampoc, de començar a redefinir, diguem-ne, els perímetres de la mateixa democràcia. És a dir, potser hi ha alguns aspectes en els quals hauríem de ser una mica més una democràcia militant, que es diu, tècnicament. Perquè si no, resulta que permets que amb la llibertat d'expressió i amb que tots som iguals o totes les opinions valen el mateix, al final et guanya les eleccions un partit que l'objectiu del qual és abolir la democràcia.
1: Nosaltres en parlàvem ahir amb un expert de memòria històrica i ens deia, òbviament, això és impensable que passés a Alemanya, per exemple, no? Roger.
3: No, doncs això, aquesta és la qüestió de fons, que hi ha una banalització molt estesa en la societat espanyola per la sensació de que aquí no passa res, un oblit absolut del que va ser la dictadura i el que va comportar, doncs el fet, doncs, la creació, per exemple, del Valle de los Caídos, amb quants esclaus es va construir el Valle de los Caídos, quanta gent va morir en una guerra civil provocada per un cop d'estat d'uns militars, i per tant, doncs, evidentment, ja, doncs, ara ho deies tu, no, Marina? A Alemanya això seria impensable, a molts altres països seria impensable, i aquí ho normalitzem i fem, doncs, bueno, li donem a vegades un toc humorístic és algo que, doncs, sembla inofensiu, no? Però en realitat no ho és, i no ho és també per la memòria de les famílies de tota la gent, doncs, que va ser represaliada, que va morir, que es va haver d'exiliar o que va patir presó i camps de concentració, no? I per tant, jo crec que l'Estat, després de tants anys, que s'ha promès tantes vegades que, doncs, que hi hauria un autèntic procés de restitució de la memòria democràtica, doncs s'ha de posar dur en això.
0: I el refons de tot això, n'estic segur que molts d'aquests equips, o alguns d'aquests equips, sí que hi ha una intencionalitat clara, no?, i manifesta de fer exaltació del franquisme, perquè s'ho creuen, perquè són gent vinculada a extrema dreta, però n'estic convençut, per experiència també, no?, de molts anys també vinculat a aquest món, doncs que molts d'aquests equips és falta d'educació, ja està. Que és un tema també profund de la nostra societat, no? De que és un tema que ha quedat arraconat, que falta una capacitat crítica, no? I falta educació de gent que no sap el nostre passat i no té aquesta capacitat d'incidir, de tirar enrere, no? I tenir clara, no?, la memòria històrica i el nostre passat, no?, que prou dur va ser.
1: Justament, ara que parles d'això, ara que parles de la importància de l'educació, et deixem marxar, Albert Llimós, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Avui hi ha cimera al Palau de la Generalitat per intentar posar ordre, per intentar trobar una sortida a la crisi educativa en la qual vivim immersos. Ha de començar d'aquí a 4 minutets. Ara anirem cap allà amb el cap de política d'aquesta casa, amb el Xavier Balló, que ja el tenim al Palau de la Generalitat. Però vaja, una de les novetats en relació a l'educació, a l'espera de si arriben a algun acord o no, és que es recuperen les lectures obligatòries a partir de batxillerat. Això ho va anunciar ahir el govern. Es recuperen a partir del curs que ve. Fa que sí amb el cap. Digues.
3: Jo crec que hi ha un element molt important, que és que el que s'ha fet fins ara en els últims anys no ha funcionat, no? I aleshores les proves PISA ho demostren així, els resultats i la comprensió lectora dels alumnes ho demostren així, per tant s'han de fer coses. I una de les coses, i a mi em sembla molt bé que retorni a l'època en què la Generalitat establia les lectures obligatòries en segons quines etapes. Ho recordo perquè jo segurament vaig llegir llibres que no hagués llegit mai
1: En recordes algun? Jo recordo especialment Los renglones torcidos de Dios. Mira, que després, doncs jo, amb els anys, ara fa poc, ha sigut una pell.
3: Quina? Del Papa Seid. El poema de la Rosa als llavis del Papa Seid i alguns altres, eh?
2: Però, jo que som més gran que vosaltres, no diré els Sots Ferestacs.
1: Ah,
3: mira. Veus? Doncs tots aquests, si no...
1: És que tothom la té gravada, segurament... sí.
3: Clar, si l'escola no ens hagués obligat, diguem, a llegir-los, i el que ha passat aquí és que hi havia lectures obligatòries, el que passa que cada centre podia triar les que volia, i està clar que, diguem, aquesta autonomia de centre està una mica en dubte, i crec que la Generalitat el que està fent una mica és recuperar el control sobre els centres i, per tant, limitar una mica l'autonomia de centres per intentar, doncs, que els resultats siguin millors.
1: Ara aniran a selectivitat.
3: L'objectiu final... Clar, l'objectiu final és que els resultats dels alumnes siguin millors dels que tenim fins ara.
2: Mira, la crisi de l'ensenyament o del model d'ensenyament aquesta situació en la que ens trobem, segurament acumulada de moltes coses de molts anys, jo crec que no la solucionarem sense dues coses. Primera, traient autoritat, no? S'ha de tornar a restablir una autoritat a l'aula, que aquesta autoritat la tenia el mestre. Dos, traient humanitats. No, tampoc ho solucionarem traient humanitats. Per tant, el que hem de fer per començar a recuperar autoritat, doncs efectivament, anem a parlar sobre la figura del... anem a parlar sobre les funcions, les que ha de tenir, les que no ha de tenir el mestre, i sobretot anem a parlar de com aquesta figura la represtigiem i li tornem a donar l'autoritat que no té. I segona, home, doncs entre les pantalles i l'Odissea, diem-ne, l'Odissea. Saps què vull dir? Perquè les pantalles sempre les tindrem, l'Odissea no.
1: Segurament amb això de l'autoritat s'ha confós autoritat amb autoritarisme, moltes vegades amb això de les classes i dels professors. Podem anar cap al Palau de la Generalitat. Xavier Balló, cap de política d'aquesta casa, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Marina.
1: Això comença ja.
4: Ha de començar en uns minuts, anirem amb un pèl de retard perquè encara no ha passat aquell moment en què es fa el que els periodistes anomenem un mut, sí. Que és que podem anar a enregistrar, doncs, les primeres imatges de la reunió quan ja estan tots els partits asseguts sobre la taula. Hem vist com arribaven fa res, escassos 2 minuts, doncs, per exemple, els representants d'Esquerra Republicana, per tant anirem amb uns minuts de retard, però en qualsevol cas aquesta cimera que està a punt de començar i a la qual, doncs, hi assistiran tots els partits excepte Vox. Això vol dir que per primera vegada Aliança Catalana sí que participarà d'una cimera a Palau impulsada pel president Illa, i que el PP, que també... tot i que inicialment, a principis d'aquesta mateixa setmana, havia dit que no hi assistiria, doncs finalment també va confirmar l'assistència i la seva participació en aquesta cimera. El govern doncs obre aquest espai amb els partits per veure si és capaç de trobar un consens polític, com a mínim amb les forces majoritàries. De fet, ja dona per fet que en partits com Aliança és probable que no hi pugui haver acords, i aquesta cimera doncs ja sabeu que es desenvolupa en paral·lel a aquest gran debat que el Consell d'Educació vol vehicular durant mesos sobre el futur de l'educació dels països. Però és veritat que aquest consens polític doncs promet no ser fàcil, com a mínim, com pràcticament tots els partits, amb més o menys contundència, doncs assenyalant la consellera Esther Niubó com a responsable del moment convuls que viu l'educació a Catalunya, i li reclamen la seva dimissió. En tot cas, doncs s'abordaran totes les qüestions que el govern ha plantejat, com per exemple arribar doncs un horitzó de poder arribar a aquesta inversió del 6% del PIB en educació, també mesures que el govern ja dona per fetes, com la recuperació de les lectures o l'eliminació o la reducció de les pantalles a les aules. Són tot de temes que s'aniran d'anar abordant amb els partits avui i en els propers mesos, si es dona continuïtat en aquesta, en aquest diàleg, però primer també haurà de recosir-se una mica les confiances entre uns i altres.
1: Perquè ara parlaves, mencionaves a l'Esther Niubó, a la consellera, al final algú semblava que se li podia moure la cadira, però el president de la Generalitat l'ha blindat.
4: Sí, sí, malgrat els problemes que hi ha hagut, el moment convuls que viu el Departament d'Educació té diverses potes, des de, evidentment, el conflicte més pròpiament laboral amb els sindicats que van viure durant tot el curs passat, també doncs, arran de les proves PISA, els resultats educatius que s'arrosseguen des de fa anys que són dolents. Tot i així, doncs, el president Illa doncs, s'ha cuidat de blindar la consellera. Hi va haver, recordem, arran dels problemes PISA, sí que el cessament de la seva número 2, de la secretària general, però i s'han obert expedients en càrrecs inferiors,
1: sí,
4: per veure les responsabilitats, però és veritat que s'ha blindat en tot moment a la continuïtat de la consellera, i el president manté la seva confiança en ella.
1: Ara ens deia el Xavier Balló, no sembla fàcil que hagin d'arribar a un acord, doncs faríem bé aquí, de com amb l'habitatge, començar-se a remengar i aparcar les diferències polítiques. Xavi, gràcies, qualsevol cosa ens demanes pas.
4: Perfecte, fins ara.
1: Que vagi bé. Nosaltres tanquem ja aquesta taula d'anàlisi, però volia donar-li pas al doctor Pedrós. Jaume, què tal? Com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Perquè no tenim clar si David González ha tingut Covid o no n'ha tingut. Pot ser que n'hagi tingut?
5: Pot ser, perquè, home, si no s'ha fet el test, ja no, els símptomes...
2: No, però vaig anar al metge i no va considerar que era un refredat comú, diguem.
5: Però va ser... Encara que fos un refredat, vas fer les mesures de protecció dels altres, mascareta, vas intentar aïllar-te, vas...
2: No.
5: Bé, jo...
1: Així ens va.
5: Home, així es propaga.
1: Clar.
5: Els refredats, la Covid i la grip, totes les malalties respiratòries, aquestes infeccioses, pot ser, perquè la Covid no ens ha acabat de deixar mai... Ara, per exemple, estava repassant unes notes, recordo al començament que sospiràvem perquè tingués al final de la primera onada, perquè tingués un comportament estacional, i després s'ha demostrat que no era com la grip, però n'hi ha, han augmentat els casos les darreres setmanes, però són casos lleus, no vol dir que n'hi hagi algú que hagi necessitat ingrés hospitalari, i normalment persones amb malalties afegides, però sí, n'hi ha, ha augmentat, i ara suposo que entrant ja amb el calendari d'hivern, doncs es recomanaran aquelles persones, perquè és obvi que no estem en la situació que estàvem sortosament temps enrere, però el virus sembla que té una certa estabilitat, no ha mutat, i per tant estem encara amb la variant aquella Omicron. Per tant, les vacunes que teníem ens continuen servint i són indicades a les persones de més risc. Però també ha aparegut una altra vacuna, aquesta catalana, que és la d'Ipre,
1: sí,
5: que, vaja, tinc entès que les pròpies autoritats sanitàries a Catalunya, a l'estat espanyol i a Europa, serà una de les vacunes que es recomanarà, perquè realment han aconseguit que una de ser efectiva amb l'última variant. Aquesta és la informació que tinc.
1: Doncs encara tenim per aquí l'Omicron, fixat. I ens estem fregint de calor i ja tenim Covid, perquè, com bé deies, no és estacional. Seguirem ara amb el doctor Pedrós, amb el Jaume, amb la seva secció. Venim a parlar justament de pantalles, de com ens afecten el cervell, de com afecten el cervell de les criatures. David González, Roger Vidacabanyes, moltíssimes gràcies als dos.
2: Bon dia. Gràcies a tu, Marina.
1: Que vagi bé.
6: Ser Catalunya, Barcelona. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: La vida d'una pyme és un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
8: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
9: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
10: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
11: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondes.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas. La bona comunicació té ales.
12: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Era això? Era això?
13: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
12: El que buscava tenia ben a prop.
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: I supem a les millors taules del món.
16: En aquesta terra protegim i acollim.
17: Fem barri i fem pinya.
18: I fem i no deixem de fer.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
23: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: És que no hi ha manera que el doctor Pedrós no s'expliqui amb qui sigui. Tenim
5: bueno,
1: aquí,
5: és que, clar, és que tothom consulta.
1: Tothom consulta.
5: I això de la Covid...
1: Hauries de cobrar.
5: Escolta, no hem d'alarmar, eh? O sigui, jo simplement el que he assenyalat és que la Covid no ha desaparegut i que ara han augmentat alguns casos. De fet, jo n'he hagut d'assistir a alguna persona que ha tingut, i és veritat que han augmentat alguns refredats. I és dir, en tot cas, uns i altres, si, escolta, per evitar el contagi, si una cosa m'ha après, és una cosa que es diu mascareta, mantenir les distàncies i evitar el contacte mentre un està amb aquesta sintomatologia. Això ajuda a evitar la propagació dels virus i és molt millor.
1: Ara obrim secció, pròpiament, però avui he de saludar l'Íñigo Espinosa, com sempre a aquesta hora. Què tal?
24: Què tal? Bon dia, Marina. Que a mi portes... també m'està posant cara de Covid, eh?
1: Cara de Covid. Es pot tenir cara de Covid,
24: sí,
1: Jaume?
24: Sí, sí.
2: No ho sé.
1: No sé quina és la cara de Covid. Sí. Portes una història relacionada amb la medicina. Tu dius sí, que és magnífica. Sí.
24: Marina, és guapíssima la història que us porto avui, molt desconeguda, a més també hi surten nens, però d'abans que s'inventessin les tablets, avui que parleu de nens i pantalles, i és un descobriment mèdic, però un d'aquests que es fan per casualitat. i ben, o sigui, no és ben bé un descobriment mèdic, però sí un descobriment que es va fer gràcies a la visita a un metge.
1: Ah.
24: I tot va ser a partir, Marina, d'una acció molt, un acte molt comú, molt quotidià, que tots hem fet, hem viscut a la visita d'un metge. Saps quan vas al metge amb mal de coll, per exemple, amb símptomes, de, per exemple, de Covid, i te posen una mena de pal de Magnum, de
1: oi, sí,
24: les Magnum, sí, a la boca, i et diuen, fes, digues, aaaah, i fas aaaah.
1: Tu has fet això, Jaume. Així,
0: no? Moltíssimes vegades, sinó amb la cullera.
1: Sí, amb la cullera, directament.
24: Amb la cullera. Supera. Uf. Quines ganes de trallar. Bueno, pues, tu ho fas normal, jo faig normal, fem una... normalment ofegat, però, ojo, perquè el 1948, en una petita consulta a la ciutat de Mòdena, quan un metge de família va demanar a un noi de 5-6 anys que digués el seu A va sonar així, mira, escolta. És el so real d'aquest moment.
1: Ben allà.
24: Eh? Sí, sí, sí, i el doctor, amb bon criteri, va escoltar aquest A d'aquest nen, que, i va dir,
0: gran,
24: dedica't a l'òpera, doctor, li va dir, dedica't a... I així va néixer el mite Luciano Pavarotti, gràcies a la medicina, doctor.
1: Fixa't tu,
24: a un metge de Mòdena. Bravo, eh? Bravo,
0: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo per aquell metge.
24: Bravo per aquell metge. Però encara tinc un altre exemple. Ai. Més de com la medicina, també per casualitat, ha fet un gran favor a la història de la música. Ara anem al 1965, als Estats Units. Un dia de febrer, un noi va anar acompanyat dels seus pares a la consulta del metge, i en aquella consulta, un altre petit acte quotidià habitual, molt de metge, com és donar-te un petit cop al genoll, saps? El pacient, per comprovar els reflexes, crec que es fa un pam, amb un martillet, no? un martell petit que tenien, pam, i va provocar aquest so que va emetre aquell nen en aquella consulta, i va quedar gravat. El so era aquest. Sí, cop de martell i el... Correcte, Michael Jackson era el nen, i Julius, es deia el metge, li va dir, dedica't a la música, que afines molt bé. Flipant, no? O sigui, també Michael Jackson es va descobrir gràcies a la visita a un metge.
1: Mira.
24: Bravo medicina, bravo, que ha fet molt per la humanitat i també per la música. Això ho sabia molt poca gent. Que
1: escolta'm,
24: flipant, no, la història?
1: Iñigo.
0: També un metge amb mala perícia va ser una mica el responsable del final de Michael Jackson, eh?
1: I mira, i tant.
24: Hòstia, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mira, va tancar el cercle. Un va començar descobrint-lo i l'altre va posar l'ollo.
1: Iñigo, bueno. Espinosa, gràcies, que vagi bé.
24: Adeu,
1: adeu.
24: Bona setmana. Bona setmana.

0: Vinga, que avui venim a parlar de pantalles, d'addiccions, d'addicció a les pantalles, i ho fem perquè justament aquesta setmana Salut ha presentat un informe que parla de les conseqüències devastadores que té per la salut, això, en l'adolescència, en les criatures, retards en el desenvolupament motor, en l'aprenentatge, problemes en el llenguatge, miopia, ansietat, vaja, tot un garbuix, i volem incorporar a la conversa la subdirectora general d'Addiccions de la Generalitat, la Luisa Conejo, que és també qui hi ha al darrere d'aquest informe. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que poc o molt estem parlant de coses que més o menys ja podíem saber. Per tant, què aporta de nou, creieu vosaltres, aquest estudi?
1: Sí, aporta de nou una revisió molt sistemàtica de tota la evidència que tenim actualment al voltant de la relació de les persones, dels infants, adolescents i joves en relació a les tecnologies digitals, i aporta també un consens a través de totes les societats científiques, especialment de pediatria, els professionals especialitzats, per les recomanacions segons l'etapa madurativa dels infants i adolescents i joves. Això és el que aporta, és una revisió molt sistemàtica de més de 700 articles científics al voltant d'aquesta qüestió, i se vincula amb aquestes recomanacions que estan adreçades als educadors, a les famílies, al professorat, als monitors de lleure, als professionals de la salut i també als joves. Són unes recomanacions molt àmplies que venen d'alguna manera a apel·lar a aquesta contribució conjunta, col·laborativa, de la societat en el seu conjunt. I unes recomanacions també en les que ha participat de manera molt activa diferents departaments de la Generalitat, món local, entitats, com comentava abans, científiques, entitats d'atenció a les addiccions. És un consens molt ampli i una revisió molt rigorosa.
2: A mi el que et sembla més rellevant... Hola, doctora Conejos, bon dia.
1: No, bon dia.
2: Primer, felicitats per aquest document, per aquesta revisió sistemàtica, perquè hem de parlar amb dades. Ja sé que hi ha fakes, la manera de lluitar contra els fakes, la desinformació, la banalització és tenir dades. I aquest treball és molt, molt important. Més important, jo crec, si em permets, i no és pretensió meva, jo crec que és més important del que el propi departament pugui pensar. És a dir, això és el que reforça l'autoritat de l'Autoritas, de moltíssima gent que, molt abans de que això fos demostrat, ja hi havia una evidència empírica, l'experiència, que ja ens estava indicant que alguna cosa fallava. Inclús des del punt de vista filosòfic, ho dic perquè el Premi Príncep d'Astúries l'any passat, que és un dels pensadors més importants que té Occident, que és el surcoreà Byung-Chul Han, ja parla, ja infereix que les tablets, els mòbils, l'ús indiscriminat, no només amb infants i joves, sinó amb adults, comporta problemes en el desenvolupament de la persona. Avui surt també un article a La Vanguardia que parla de la Universitat de Navarra, que torna a parlar sobre la incidència de determinats problemes al desenvolupament dels infants, precisament en el moment de creixement, per aquest ús i abús de les pantalles. Per tant, em sembla una aportació d'una vàlua extraordinària. Jo, si em permet fer una suggerència, doctora Conejos, crec que no només el món educatiu, del lleure, de les societats científiques, això s'ha de fer arribar a les famílies, perquè, escolteu, ho vaig explicar, em sembla, en l'anterior programa, Marina, o ho vaig escriure-ho, aquest estiu tots hem estat testimonis, jo he estat testimoni, sí, d'anar a restaurants, de veure els adults menjant i els fills jugant amb tablets per estar distrets, no?
1: Sí, no, totalment, doctor Padrós. Un dels objectius claríssims és poder fer arribar l'evidència a totes les persones que tenen una responsabilitat activa en l'acompanyament educatiu dels infants i dels adolescents. I, evidentment, les famílies és un agent clau. També crec que hem de reconèixer la tasca educativa de les famílies que fan el que poden en el dia a dia, que a vegades és molt complex.
0: Això també.
1: I precisament aquesta guia ve a clarificar eines concretes i estratègies concretes per poder acompanyar de manera adequada els seus fills i les seves filles, però realment aquest document que estem presentant és un document que vindrà acompanyat de tota una sèrie d'estratègies d'acompanyament, de formació, de tallers, de diferents elements que puguin posar-se a l'abast amb un llenguatge adaptat per totes les necessitats i que pugui ser molt, molt pràctic per totes les persones que fan aquesta tasca educativa. I, evidentment, les famílies són claus. Les famílies jo crec que han estat també en alguns moments en un context de no saber, no? Cap a on mirar i a qui fer cas, amb una pressió també de la indústria molt important i una pressió social molt important també per la novetat d'algunes aplicacions, d'alguns dispositius, i per tant crec que és molt important donar aquest suport a les famílies i a tots els, com ho comento, a tots els actors, actrius educatives.
0: Nosaltres aquesta setmana n'hem parlat d'això amb la consellera de Salut, amb l'Olga Pané, i ens feia aquesta comparació.
3: Però mira, jo feia una analogia semblant a la del tabac, que és una altra addicció. Fa un temps tothom fumava dintre de casa. Ara, avui en dia, és estrany veure fumar dintre de casa, especialment si hi ha una criatura dintre de casa. Vull dir, ja siguin les famílies o la gent quan fa una visita, etc., si vol fumar, se'n va fora. No? Mm. Jo crec que es tracta, evidentment, de regular aquest tema.
0: Clar, ella ens deia això, i jo aquí afegeixo una pregunta per tots dos. No sé si teniu la sensació que hem perdut una generació de joves. És a dir, que amb els que ara tenen, 15, 16, 17, fins i tot 20 anys, que han patit l'addicció al mòbil, com segurament va ser el tabac en els anys 90, fins i tot 80, si aquests ja, amb totes aquestes conseqüències devastadores que ara explicàvem, que els estralls que fan en el cervell, sobretot quan està en formació, si... Òbviament, això ja ho hem de donar per perdut a aquestes generacions.
1: Jo espero que no.
2: Jo crec que no hem de generalitzar, perquè sí. Jo crec que hi ha gent d'aquestes generacions que segurament s'ha perdut. Hi ha gent que... Jo he conegut molts casos de gent que ha sabut adonar-se'n de que necessitava... Però això, com tot, el tabac... Escolta, recordo l'ús de drogues per via parenteral, van portar tota una generació anterior a la meva, amb el contagi de la sida i d'altres malalties. Cada generació ha tingut situacions que a vegades s'han banalitzat, i jo crec que el que està molt bé precisament de l'estudi és per dir, escolta, les eines tecnològiques, els tablets, els mòbils... Escolta, ens vindrà el mateix debat amb la intel·ligència artificial. Són eines que ens ajuden ens poden ajudar a millorar, però si no hi ha un govern, s'ha d'haver-hi un aprenentatge, ha d'haver-hi... És com fer... No sé, sempre explico que amb l'escola hi ha moltes coses que s'han de modificar, i després això és... Hem de prohibir l'ús dels tablets a l'escola. És obvi que no podrem anar en contra de la tecnologia, ni crec que sigui bo, perquè aquests joves hauran de familiaritzar-se amb aquestes eines. Però el tema és l'ús, la freqüència, el conèixer, és a dir, és no banalitzar tot això. I entenc que és molt important també educar en els fills i els adults sobre l'ús d'aquestes eines.
1: Sí, estic totalment d'acord amb el doctor Pedrós. Nosaltres som una societat tecnològica i per tant, el punt és com utilitzem aquestes tecnologies en benefici, no?, de les persones, de la informació, de la comunicació, i com podem gestionar de manera adequada els riscos, no?, que tenen també. I, per tant, això necessita d'una exposició paulatina respectant el moment evolutiu dels infants, evidentment, i una exposició paulatina i acompanyada educativament per, a poc a poc, poder, d'alguna manera, regular i fer un control i un bon ús de les tecnologies. És molt important anar acompanyant, evidentment, en la primera etapa de la vida del ser als 6 anys, bàsicament s'aconsella el cap exposició dels caps dels 4 als 6, s'aconsella una mínima exposició de 30 minuts alguns dies de la setmana, però després progressivament, no, la infància dels 7 als 11 s'aconsella el poder anar desenvolupant aquestes habilitats mentals que tenen a veure amb l'atenció, amb la concentració, amb el control d'impulsos, amb la planificació, amb la presa de decisions, que tot això són habilitats executives del nostre cervell que es venen desenvolupant al llarg de tota la nostra vida, inclús en l'etapa ja tardia de l'adolescència i joventut, encara el nostre cervell continua desenvolupant, i en l'etapa adulta també. Per tant, jo crec que no hem de perdre l'esperança de recuperar tot això, i sobretot de posar, com tu comentaves, consciència, molta consciència. La guia que hem publicat es diu Guia de recomanacions per a una digitalització en salut més conscient, i sobretot aquí els adults és aquesta, el replantejar-nos aquesta relació que tenim amb els dispositius digitals, prendre aquesta consciència per ser uns bons referents de cara als nostres fills i filles. Això és molt, molt i molt important.
0: Ens queden re pocs minuts, però m'agradaria demanar-vos, o demanar-li sobretot a la subdirectora general d'Addiccions de la Generalitat, si és el mateix passar-nos o que es passi una criatura 5 hores davant la tele que 5 hores davant d'un mòbil o d'una tauleta. Si és igual de dolent.
1: No podria ara mateix dir sí o no, perquè jo també voldria introduir la idea de que, evidentment, el que són els dispositius que tenen a veure en connexió a internet, xarxes socials, telèfons mòbils, etc., no estarien massa aconsellats fins als 14 o 15 anys, és així. En tot cas, se recomana que en aquesta etapa, en l'etapa de l'adolescència, retardar al màxim aquesta immersió en els dispositius intel·ligents. I hem de també de dir que l'ús no és sí o no, insisto en l'acompanyament educatiu, però també té a veure molt amb el moment evolutiu, amb la tipologia, no, d'aquests dispositius, i també de lo que nosaltres diem els actius en salut, Per això també aquesta campanya que està llançant, no, el govern de la Generalitat de la lectura. La cultura és un actiu en salut, i per tant l'exposició, l'accés a aquests factors que són protectors de cara a la infància i l'adolescència i joventut també és molt important. Per tant, la resposta no és senzilla, és complexa, té a veure amb totes aquestes variables que acabo de comentar.
0: Per acabar,
2: sí,
0: Jaume.
2: Sí, doctora Conejos, no. Endavant, perquè jo crec que s'està guanyant, com jo crec que es comença a guanyar la campanya de la conscienciació, i hem de fer arribar missatges molt senzills a la població. Sí. I a vegades els missatges, aquests gràfics que són els que criden l'atenció, ho dic perquè això és el que arriba a casa. Jo recordo quan estudiava medicina, el segon de carrera, me recordo que vaig demanar a l'aula, si us plau, podeu deixar de fumar, perquè semblava un pub irlandès de primers del segle XX, i et deien feixista, calla, feixista.
0: Mira.
2: I això sortosament ha canviat, no? Bueno, jo el que vull assenyalar és, jo tinc un net. Pensei, Marina, que volies preguntar. Jo tinc un net,
0: Moníssim.
2: Tu tens un fill petit. Sí,
0: filla.
2: A part que és el millor i tot això. Però té 6 mesos. Quan veu que algú de nosaltres té el mòbil...
0: Li surten els ulls de les òrbites.
2: No, absolutament. El cap el dirigeix cap allà. Per tant, l'exemplaritat és molt important.
1: Sí.
2: Si volem que els nanos en facin un responsable, els grans, a l'hora de dinar, a les trobades familiars, no poden tenir els mòbils mentre tots estem parlant. Aquelles escenes que veus tots reunits i tothom amb el mòbil. Perquè l'exemple... I amb això jo crec que és molt encertat l'analogia que fa la consellera. L'exemple és fonamental.
0: Predica amb l'exemple, clar que sí.
1: Totalment. I preservar aquestes activitats, no?, que comentava el doctor Padrós, aquestes activitats sense dispositius, no?, mantenir els àpats, els descans, i sobretot no publicar la publicació de vegades de fotografies, de vídeos, d'infants en les xarxes. Tot això dona un exemple que, clar. Que és, no és massa positiu.
0: Subdirectora General d'Addiccions de la Generalitat, Luisa Conejos, gràcies.
2: Gràcies,
0: Jaume. Luisa. T'has quedat amb alguna
1: moltes
0: cosa.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Només volia dir en positiu. El tenir espais per saber badar, per saber estar en silenci, per saber estar amb un mateix, llegir, simplement contemplar, com deia el Byung Chul Han, ajuda a augmentar l'esperit i ajuda a treure ansietat i el malestar psicoemocional, que jo crec que és una de les causes més importants que tenim entre la gent jove i adulta al nostre país. Per tant, celebro aquesta vocació per la lectura, però sobretot recordeu, hi ha d'haver-hi un temps per badar, per deixar que el pensament flueixi i contemplar el que tenim al voltant.
0: Jaume, moltíssimes gràcies, una abraçada, fins de setmana que ve.
2: Gràcies a tu.
0: Que vagi bé, adéu.
2: Tots els oients.
1: Gràcies.

0: Sol, solet, vine a veure.
1: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
3: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
5: Són les 10 en punt del matí, això vol dir que és moment d'actualitzar notícies. Sergi López, què tal?
6: Què tal? Bon dia, Marina. El govern i Junts estan negociant uns acords de mínims que permetin tirar endavant el decret de moratòria dels desnonaments. A l'Aquí Catalunya, la cap de files de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit que el govern espanyol veu amb bons ulls les propostes del seu partit i insta Podemos a donar-hi suport. Judit Casellas.
7: Míriam Nogueras, a l'Aquí Catalunya, veu impensable que la formació morada hi voti en contra perquè encara que no siguin tan ambicioses com voldria Podemos, permetrien aturar futurs desnonaments.
8: Algú de Podemos em pot dir que votaria que no? Jo crec que no. Jo crec que això se'ls ha de preguntar a ells, però és, em sembla o em nego a imaginar que hi ha algun polític que pugui negar-se a polítiques que poden funcionar.
7: I a l'Hoy por Hoy, el ministre Ernest Urtasun, que pertany a Sumar, s'ha mostrat obert a estudiar les propostes de Junts perquè diu que el més important és posar remei als drames que s'estan generant amb l'habitatge.
9: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate. Es decir, que la urgencia de la vivienda es tan grande en nuestro país, es una sangría social tan grande, que creo que donde nos quiere la gente ahora es en las soluciones.
7: Urtasun ha afegit que la voluntat clara és que dimarts el govern pugui aprovar el nou decret sobre desnonaments.
6: Des de fa mitja hora està en marxa la reunió de partits convocada pel president Salvador Illa per abordar un pla de futur del consens per l'educació a Catalunya, Xavier Balló.
10: Bon dia. Una cimera encapçalada pel president Illa i la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compta amb la presència de tots els partits excepte Vox, per tant també Aliança Catalana per primera vegada, o el PP, que inicialment s'hi havia negat. La cimera es desenvolupa en paral·lel al debat obert pel Consell d'Educació de Catalunya amb tots els agents implicats, però no parteix d'un clima d'excessiva confiança entre oposició i conselleria. De fet, la majoria de partits ha estat demanant a Niubó al seu cap que assumeixi responsabilitats pels diversos conflictes oberts al departament.
6: La Mercè omple els carrers de Barcelona i obliga a reforçar la neteja als espais on es concentra més gent. L'Ajuntament hi ha desplegat més personal i més papereres.
7: Un dispositiu que reforça més de 1.000 operaris de neteja extra que se sumen als 4.500 dels que ja disposa la ciutat i també a més de 1.500 papereres.
11: Posem més de 1.500 papereres en tots aquests esdeveniments. 25.000 papereres, més que suficients. A cada pas de vianants, pràcticament hi ha una paperera. Per tant, fins i tot mentalment sabem on són. I cada vegada veiem que la gent les utilitza. Allà on posem la paperera que s'utilitza.
7: És Carlos Vázquez, director de Serveis de Neteja a l'Aquí Catalunya.
6: Tailàndia desestima els recursos i manté la cadena perpètua a Daniel Sancho.
7: El Tribunal d'Apel·lació considera que el fill de l'actor Rodolfo Sancho va assassinar premeditadament, va ocultar i va esquarterar el cadàver. La víctima, en recordem, és Edwin Arrieta, de nacionalitat colombiana. La defensa de Sancho demanava en la seva apel·lació la celebració d'un nou judici per convocar nous testimonis. Sostenen que la mort d'Arrieta va ser conseqüència d'un accident durant una baralla, però el tribunal ho ha desestimat.
6: La pregunta del dia, t'agraden les curses de braus?
5: No, gens.
6: Oi que no? No. Doncs mira, tu i jo estem les tan detesto. Contents avui, perquè fa 15 anys justos avui que no n'hi ha a Catalunya i anem a celebrar-ho escoltant l'última cançó de Taylor Swift.
5: Que has fet?
6: Aquest matxembrat l'he fet perquè jo volia escoltar l'última cançó de Taylor Swift.
5: I volia celebrar que fa 15 anys que no tenim curses de braus a Catalunya.
6: I les dues coses em semblaven imprescindibles.
5: Doncs va, pugem la Taylor Swift. Sergi López, gràcies.
6: Gràcies.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem, i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
21: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. La.
5: Passen 5 minuts de les 10.

0: sembla mentida.
1: Benvinguts a aquest nou espai de l'Aquí Catalunya, el Sembla Mentida. Laura Estrada, com estàs?
2: Molt bon dia, Marina Fernández.
1: De què va això? Recordem-ho a tots els nostres oients.
2: Tres persones, dues veritats i una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona tres persones reconegudes de camps diferents i abans d'entrar han hagut d'agafar un de tres paperets que els hem preparat. En dos hi posa veritat i en un hi posa mentida, o això és el que us haureu de creure. Ara cadascú explicarà una història, una anècdota que li hagi passat i si és veritat o no ho decideix el paper. El que passa és que la resta no ho sabem i ho haurem de descobrir.
1: Perquè és ben veritat que hi ha històries que sí, que semblen mentida. Vinga, va, presentem els les concursants d'avui.
2: Això sonava una desfilada l'any 94, per tant parlem, sí, d'una model, però també presentadora i escriptora. Vas començar en el món de la moda als 15 anys, compaginant-lo amb l'institut i els estudis de piano.
3: Que aunque yo empecé este trabajo muy joven, tenía que terminar el COU y tener la selectividad para que cuando quisiera empezar una carrera pues tuviera todas las puertas abiertas.
2: Tot i que la primera feina davant d'una càmera li va arribar als 13 anys en un anunci de televisió. Va ser escollida imatge de Barcelona pels Jocs Olímpics del 92 i l'any 94 va debutar com a presentadora a la televisió catalana.
4: Volen saber què veuran avui a Belles i Bèsties?
2: A la petita pantalla ha portat Belles i Bèsties a TV3, també cartelera a Televisió Espanyola, Metrópolis, a Barcelona Televisió, el concurs als 25 de TV3 i les dues primeres edicions de Supermodelo a 4. Fa molts anys, de fet, també, que és una de les veus fixes al balcó de l'Anna Puigvoltes.
5: Tinc un metge d'aquests joves, perquè ara els metges joves d'ara no deixen que t'atrofis, volen que facis. Doncs jo faig tot el que em diuen, tot.
1: Judit Mascó, bon dia, benvinguda.
6: Tot ho fem.
1: Tot el que et diuen, fins i tot venir a jugar aquí amb nosaltres.
6: Exacte.
1: Així que gràcies. Següent concursant.
2: Ja em perdonarà, però li podríem dir la Torres de Catalunya.
7: Una cosa, estimades, sou ambicioses. L'ambició s'ha llegit sovint com una cosa negativa, perquè
2: comunicadora,
7: associada...
2: presentadora, periodista cultural, ha col·laborat en programes com Planta Baixa, Col·lapse, Televisió, TV3, Dentro i Tardeo, de Ràdio Primavera Sound, també al balcó de Ser Catalunya, fent plans de finde.
7: És un relat interseccional perquè hi participa tant gent gran com gent de mitjana edat com gent molt jove, en definitiva, de classe obrera. Aleshores, parlen de tot
2: però
7: el que es
2: parla... Però la reconeixeu pel que escoltàvem al principi, per la Turra. També escrita a Núvol, el suplement S Moda del País, modera, presenta actes culturals. El que potser no sabíeu d'ella és que de petita s'emmirallava en Maripau Huguet i que volia presentar el seu propi programa.
8: Primer episodi on estem en majoria masculina. Grandíssima minoria.
9: Primera vegada que hi ha dos convidats homes,
2: sí.
9: Sapiens.
2: I el món dels podcasts va ser el que li va obrir el camí.
1: Alba Riera, la Torres, bon dia.
10: La Torres, m'encanta, però és que no ho puc negar, és així, no? Bon dia.
1: Tancant el trio d'avui.
11: Cuando yo salgo del baño, ay, después de una ducha fría. Hola, macos, com esteu?
2: Tenim també amb nosaltres a una actriu.
12: Uno que tenia una paradeta on feien taüts a mida i personalitzats. Hosti, m'acosto, i tota seriosa, li dic... A veure, això com va? Va per preu estàndard o va per metres de fusta?
2: La seva carrera s'ha desenvolupat sobretot al teatre, tot i que també té una llarga trajectòria al cinema i la televisió. Va començar dalt dels escenaris, en el gènere de la revista, treballant a El Molino, de Barcelona.
13: Hola, se dice ni hao, y gracias, chei chei. O sea que para la comunidad china residente en Santa Coloma de Gramenet, nuestro más cariñoso saludo, ni hao y chei chei.
2: L'heu pogut veure en una seixantena de pel·lícules com Salgorda de Fernando Trueba o Morir o no de Ventura Pons, també a la televisió, per exemple, El cor de la ciutat.
14: Aquesta nit aniré a la sortida d'una discoteca, a veure què puc fer.
15: Estàs com un llum.
14: I vull que m'hi acompanyis.
2: I en els darrers anys ha girat amb el seu monòleg Recurso de Amparo.
16: Sí, porque a mí eso de la reencarnació em té molt callada. Només em faltava reencarnar-me
2: més. No podem. I com la Judit i l'Alba, doncs totes tres estan molt compromeses amb els drets de les dones i el feminisme.
1: Ni hao, el Paro Moreno.
17: Ara me n'adono que no és xie, xie, xie, xie, xie.
1: Ah?
17: He perfeccionat el xinès.
1: Hem millorat. Tot el que aprenem amb els anys. Sí. Vaja, presentacions fetes ja, així que comencem a jugar. Us hem fet el sorteig ja, a fora, tradicional, a la vella vieja usanza, amb paperets. Qui vol començar?
18: M'és igual.
10: Comences tu.
18: Jo?
10: Sí. com que, que t'és igual.
1: Vinga.
5: Doncs ja està.
17: Doncs ens remuntarem a Venècia.
1: Va.
17: Venècia, oh. Vaig acabar un bolo i amb un amic actor, que no diré el nom, i amb el meu marit, vam anar a Venècia i vam estar visitant Venècia i pugem a la gòndola, molt bé. Pugem al gondoliere, jo li dic, escolta, oi que cantes Oh Sole Mio? I ell tot content. Sí, sí, sí. Dic, doncs mira, farem una cosa. Si canto jo, aleshores ens pots fer descompte. I l'home va riure i va, sí, va, és igual. La qüestió és que canta, canta, va dir. Aleshores jo me'n van apuntar aquells dos, jo, perquè pugés dreta i vaig començar a cantar. Ja li vaig dir, quan jo et faci un gest, tu digues Marieta, Marieta. Imagina per on anem, no? I jo començo, baixant per la font del gat, una noia, i quan arriba el moment li faig un gesto i ell fa, Marieta, Marieta! Vaig acabar la cançó quasi una altra vegada, Marieta, Marieta, i en aquell moment sentim un, visca Catalunya! Ai, coi! Mirem per dalt i en una finestra surt un paio amb una bufanda del Barça, dient, mira, el gondoliere deia, ma, que cosa, ma, que cosa! Va ser emocionant. Mira, encara se'm
5: posa la pell de gallina. De quina època estem parlant, això? La pell de gallina. Situa'ns.
17: Pues això farà uns 15 anys o una cosa així, una cosa així. De tot fa molts anys.
1: Se li ha posat la pell de gallina? Sí. Això és cert,
17: sí.
1: Ho acabo de veure.
17: Sí, sí.
5: Bueno, és una bona actriu,
17: és que a mi se'm posa la pell de gallina per qualsevol cosa.
10: És una bona actriu.
1: Quan menteixes, quan dius la veritat.
17: Però no em diguis que està així que surti un català amb la bufanda del Barça i que digui visca Catalunya.
1: I et van fer preu o no?
17: L'home no parava de riure. Al final, no. Vam pagar el que tocava, no perdonen per res. Però, bueno, va ser una experiència, noia, que per però, tota la vida...
1: Espera. Després de l'interrogatori, Judit, que tu estàs fent a sobre.
17: Que ve la Judit, ara. Ve la Judit.
1: Fem l'exposició de les històries i després ja us interpel·leu entre vosaltres.
5: Perfecte.
1: Va, Judit.
5: Jo?
10: Per al·lusions.
5: Vinga, va. Jo, mira, jo ho situo... Jo em penso que va ser just l'any anterior a que entréssim en pandèmia, primavera del 2019. Mm. Vaig tenir l'oportunitat per una feina, un contracte que tenia amb una marca que sponsoritzava el Festival de Cannes, era un dels sponsors més importants, i vaig poder assistir, en nom d'aquesta marca, al festival. A lo grande... Ja sé que jo no sóc actriu, però a lo grande. O sigui, tan a lo grande que vaig estar allotjada al passeig de la Croiset, perquè veieu que és veritat, Croiset, que és el passeig per on, bueno, on hi ha al costat el mar, en paral·lel, on hi ha els grans hotels, i és on totes les limusines que s'apropen al lloc on s'emeten les pel·lícules, doncs passen per allà. Jo vaig estar allotjada a l'hotel Martínez, que també ho dic així perquè fa riure, perquè clar, Martínez, imagina quin poc glamour, però allà és Martínez, que és també, si algú li sona tot això, sabrà que és un hotel molt emblemàtic, molt antic, amb molt glamour, perquè és on hi anaven les grans estrelles doncs als anys 50, 60...
17: He passat, no he entrat, no?
5: Sí, però, sí. I vaig poder estar allotjada allà i llavors, bueno, tota la parafernàlia que entres amb una maquinària molt xula, perquè ja et deixes portar de que et ve un guardaespatlles, us ho prometo que va així, perquè clar, com que jo estava al mateix nivell, els era igual si jo era actriu o no, però jo estava al mateix nivell que les altres companyes, doncs hi havia la típica actriu a lo millor de Bollywood, que jo no sé ni dir el seu nom, però que en el seu país és lo más de lo más, una tia guapíssima al meu costat, llavors ens maquillaven, ens pentinaven, amb la Jane Fonda també per allà, de veritat, o sigui, increïble, tot això és increïble. I llavors em pentinen, em maquillen, em deixen guapíssima, impressionant, passo per la super suite on hi ha tot el vestuari, em proven, decidim, em vesteixen, es va fent l'hora, amb tot això ja quasi inverteixes tot el dia, no? I quan arriba quasi bé l'hora, em sobrava una estona, i en aquell moment, que ara ja ho he deixat, fumava. No ho vaig dir mai, però ara que ho he deixat...
1: Ja m'ho posi, eh?
5: I aleshores tenia unes ganes de fumar, i clar, avui en dia no es pot fumar enlloc, doncs vaig vestida, maquillada, pentinada, estupendíssima, vaig sortir de l'hotel, però vaig anar cap a la zona dels jardins i vaig trobar un lloc arraconadet i vaig treure el meu cigarret i vaig començar a fumar. I veig que al costat hi ha un home que em mira i em diu si li puc donar un cigarro. I me'l miro i penso, hòstia, o sigui, em sona mogollon, però jo diria que és el Pierce Brosnan.
1: Wow.
5: Però clar, està molt gran.

0: cinema afroamericà, l'Spike Lee, vale? I presentava la seva última pel·lícula, que per cert no em va agradar gaire. I, bueno, i llavors, bueno, llavors amb el Pierce, clar, d'on ets?
1: Amb el Pierce,
0: això,
1: és que sí, amb el, ja estotegen, eh? Ja estotegen, clar.
0: Amb el Pierce. Això és un... Ara veuràs
1: és, per
0: què.
1: Per tu és Pierce.
2: Vas fer piercing. Vas fer piercing.
0: Vaig fer un piercing que no vegis. Llavors, amb el Pierce, clar, ho dic així perquè, clar, ell... D'on ets? Això t'obre unes portes que no vegis.
3: Barcelona, sempre.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: Hosti, jo hi vull anar amb la meva dona, la Kelly...
3: El Barça,
0: tal,
3: va, el Barça.
0: Barça, tot, i serà família, Dalí, Gaudí, tots plegats. I jo, llavors li vaig dir... Dic, pues sí, pues la veritat és que està ple de turisme i tal, però és una ciutat que és meravellosa, jo sempre molt anfitriona de la meva ciutat i tot. La qüestió, que va venir amb la seva dona, jo li vaig dir que si volia que em truqués, que jo l'ajudava, el portava a dos o tres llocs així emblemàtics, que coneixia algun restaurant, que no sé què, i aquell mateix estiu va venir a Barcelona, li vaig fer el típic tour de Los Caracoles, restaurant. Va menjar el seu primer arròs negre, que va flipar mandarines. Vam fer la típica visita guiada a la Sagrada Família, que li va entusiasmar. I el vaig portar a Sitges, perquè també havia sentit a parlar de Sitges.
3: Amb el Pierce
1: de Sitges, sí, havia sentit a parlar.
3: Però amb el Pierce i la Kelly,
0: amb el Pierce i la Kelly. I doncs amb els seus fills, que no sé què, ell, bueno, té una història així, que té fills del primer matrimoni, del segon, parlàvem de tal... I fins i tot nosaltres vam anar un cap de setmana a la Molina, a la Cerdanya, i els hi vam parlar de que a Espanya no només era paella i...
1: I
0: Sitges i
1: sangria.
0: I també van venir a la muntanya i Hòstia. Des de llavors tenim una bona amistat, però clar, també és una cosa pues, gent maca, normal, perquè és un tio super tranqui, la seva dona no li agrada ni les càmeres ni res, i ningú mai per allà on vam anar el va reconèixer i tenim una mica de relació, tampoc és que siguin els meus amics, però bueno, tot això va passar arrel del cigarret de l'hotel Martínez.
1: Ostres. I li vas, perdó, puc fer una pregunta només? Li vas confessar mai el que no l'havia reconegut, aquell piti, primer? Que no el va reconèixer?
3: No, és que sí que el va reconèixer, sí, no li va dir.
1: Però li va explicar mai aquesta història a ell?
0: De dir, no va caldre. Jo crec que és una de les coses que potser ell es va estar tranquil, perquè també estàs amagat no només perquè fumes, sinó perquè ningú t'atabali. No era el meu cas, evidentment, però el seu sí. I clar, com vam estar parlant d'altres coses, doncs suposo que devia estar a gust.
3: Així com he donat fe que a l'Amparo Moreno se li ha posat la pell de gallina, dono fe que jo he vist a Judit Mascó fumant.
1: Sí. Tenim una petita prova.
0: Pues ja no, Ara ja fa d'un parell d'anys quasi més.
3: Alba.
1: Vale, a veure, la meva història és, jo diria, misteriosa. Vale? Us heu de situar, farà uns... No sé, jo crec que hauria fer uns 7 anys o una cosa així ara mateix. Sí, 7 o 6 anys. Jo compartia pis amb una amiga meva i heu de pensar que la meva habitació estava al costat del menjador. Val? Aleshores, si tu tancaves la porta a l'habitació, bueno, jo al costat hi havia el menjador, entendreu per què us dic això. I jo és un dia que tenia un trasbals emocional molt bèstia, bueno, ho havia deixat amb un nòvio, i allò que estàs...
0: Això trasbalsa.
1: A més, era com el dia o l'endemà, no me'n recordo, però aquell moment, no? Bueno, llavors me'n vaig anar a dormir i jo... mai, o sigui, a vegades sí que tinc insomni de conciliació, es diu, però no de que hi ha l'altre insomni, que és que et vas despertant durant la nit. Jo sí. No, em costa dormir-me, però un cop m'adormo, vale? I aquell dia, en canvi, efectivament em va costar dormir, però bueno, allò que tal, i de cop em desperto com a les 4 de la matinada així... Però així, val? En plan, i vaig dir, hòstia, que raro jo que m'hagi despertat. I dic, mira, això no em passa mai, bueno, deu ser el trasbals emocional i tal. En aquell moment, quan jo em vaig despertar, tota la casa estava igual, o sigui, tot a les fosques. Jo em desperto i tot està a les fosques. Al cap d'aproximadament 30 segons, jo estic a l'habitació, en plan, bueno, ara m'hauré de tornar a dormir, i de cop, pum, per sota la porta... passa llum, s'encén una llum. Val? Ho dic perquè us recordeu que estava al costat del menjador. Per tant, això vol dir que s'ha encès la llum del menjador.
0: Però tu perdona, perquè ara no sé si m'he despistat. Tu comparties a casa
1: sí,
0: amb una companya...
1: Sí, la meva companya de pis estava a la seva habitació, que estava a l'altra punta de la casa.
0: Bueno,
1: vale?
0: Llavors, estava al menjador. Bueno, jo també tenia insomni.
1: No preguntem. El primer moment dic, deu ser la Geo, que era la meva companya de pis. Però aleshores comença... A banda de la llum, comença a sonar una cançó en un altre idioma, que jo no sabia quin era, sense parar, en bucle. Vale? Jo aquí em començo a cagar, evidentment, vale? I dic, la Geo no és, hi ha una llum entrant per sota de la porta i hi ha una música que no para de sonar, era en bucle, era la mateixa cançó en bucle. Vale? Jo em quedo paralitzada i dic... Et matarà. El primer que jo penso és, hi ha un assassí... No, de veritat. A més, jo tinc molta por per les nits, no sé què, vull dir, soc cagada, vale?
0: I l'assassí llavors... ha triat una banda sonora per matar-te, no? És el que primer vas pensar.
1: Sí, bàsic,

0: Exactament. Vaig dir, ara és lo típic, vale, del típic assassí que està preparat, i ja s'haurà carregat a la Geo mentre jo estava dormint. M'he aixecat d'allò que la gent diu d'has tingut una intuïció, no? I deja no sé vi, què, en plan un algo, i ara està preparant el menjador, està ficant els plàstics, saps, clar, no clar, sé ja, què.
1: Ja, ja. Com la sèrie aquella
0: d'Andrés. S'està posant la música i s'està preparant. Vale? Llavors jo a la meva habitació tenia un balcó, també, vale? Llavors dic, surt al balcó, la porta no la penso obrir, sincerament, no vull, tinc ganes de confrontar-me amb l'assassí, surt al balcó i truca a la policia. Jo tot això començo, perdó, m'he oblidat, abans començo a trucar a la meva companya de pis, a la Geo, en plan, a veure si me l'agafa, no me l'agafa. I dic, o està morta o el té en silenci, una de dos, vale?
1: Aleshores, modo avión, modo avión.
0: No, una de dos, o silenci o morta, vale? Aleshores, surto al balcó, m'amago i truco a la policia. Dic, hola, estic a Rambla, bueno, Poblenou, tal, no sé què. Crec que hi ha algú al meu pis, perquè s'acaba d'encendre la llum, hi ha una música que tal, la meva companya de pis no m'agafa el telèfon, crec que tal, em diuen, no es mogui, ha fet molt bé de trucar-nos, queda't al balcó, ara venim, vale? I jo, en el balcó, tot i que ets a dir que, no sé si us ha passat això, o sigui, que moltes vegades us imagineu com reaccionaríeu davant d'una... No, si mentre s'han a robar, com reaccionem si tal? Jo crec que ho vaig fer prou bé, la veritat, perquè em vaig amagar al balcó i vaig trucar a la policia. Bueno,
2: i no et va dir la policia, els lladres no acostumen a posar banda sonora?
0: No ho sé, la policia va dir, emergència, boi. Bueno, aleshores, quan estava allà al balcó, de cop, pum, algú obre la porta, era la meva companya de pis, què passa? En plan, així, com, què passa? I jo, surto jo, en plan, que em diu, què fa tot això bé? I jo, tia, pues no ho sé, vale? Llavors, clar, jo surto i veig al menjador, que està la llum oberta del menjador, només, la resta de la casa no, i a la tele, a la televisió, hi ha una cantant, era una tia, o sigui, era com una espècie de videoclip, però no videoclip, era com si fos la gravació d'una cançó en directe, sí, vale? Llavors era una noia en un tamboret, tocant la guitarra, en bucle, o sigui, era tota l'estona la mateixa cançó. Vale? Llavors li dic a la Geo, bueno, estàs viva? Em diu, sí, tia, m'he despertat de cop, he vist que m'havies trucat 80 vegades, he vist que està la llum encesa i he vingut. Jo li dic, porto molta estona desperta, està venint la policia, per cert, que ho sàpigues.
1: Hi ha les dues maneres de reaccionar davant d'això, eh?
0: La policia s'està dirigint a casa nostra perquè està la llum encesa i porta aquesta ensomorla i jo no sabia què havia passat. I ella, buah, buah, buah, que fort, arriba la policia... Mira, inspecciona tota la casa, no hi ha ningú. I nosaltres, què collons han encès...
1: La poli devia dir, vaya dos paves.
0: Aquestes dos penjades s'han fumat 30 porros. No, no fumaven porros, vale? Ni ens havien pres LSD o el que coi sí que prens per tenir al·lucinacions. Era un dia normal. Aleshores, bueno, les dues ens vam quedar com molt acollonides... En plan, hòstia, que fort, i vam dormir juntes aquella nit, la Geo i jo, en plan, juntetes, agafades, quina por. Bueno, llavors jo haig de dir que després d'aquesta experiència, jo estava com, no m'ho traia del cap, en plan, a veure, no sóc jo de creure en esperits, però alguna cosa estranya ha passat a casa. A tot això també vaig trucar a un electricista, perquè li vaig dir, és normal que de cop es pugui encendre tot. Llavors va venir un electricista, es va mirar com els ploms, la tal, tal, i va dir, aquí tot està normal, no ha passat res. O sigui, no hi ha hagut cap salt de res, no hi ha passat res. El típic electricista de la família, com que tens allà el número que ve tothom, bueno, doncs des d'aquí un petó al mariner, total. Que, es diu així. La qüestió és que vaig dir, vale, doncs no, llavors jo em vaig començar com a atrapar i vaig decidir una bruixa.
1: Ai,
0: una persona que em van com recomanar. Ah, perquè clar, perdó, a tot això, clar, sonava tanta estona, aquella cançó en bucle, que jo em vaig apuntar, bueno, és allò que et surt a baix com la pastilleta de cantant i títol de la cançó, i era en un altre idioma, repeteixo. Aleshores, m'ho vaig apuntar i vaig anar a la bruixa aquesta.
1: Però
0: i
1: què
0: vaig
1: dir, un altre idioma? No saps
0: era búlgaro. No,
1: búlgaro.
0: Era un altre idioma, Llavors vaig anar a la bruixa, li vaig dir, mira, m'ha passat això, una que m'havien recomanat, tal, estic una mica acollonida, vull dir, com, no ho sé, necessito com treure l'entrellat. Llavors, ella em va dir, primera cosa que em va dir és, moltes vegades els esperits es comuniquen a través de la llum i l'electricitat.
1: De Stranger Things.
0: Llavors, em va dir, és una manera com d'enviar missatges. Llavors, jo li vaig dir, pues mira, es va encendre la llum del menjador, i em va dir, què deia la cançó? O sigui, et vas fixar en quin era el missatge? Vaig dir, no sé, perquè estava en búlgaro. Llavors em va dir, vale, per tant, i vaig dir, sí, la vaig buscar. Llavors, aquí entra una part una mica íntima que no puc acabar d'explicar, però la qüestió és que la cançó descrivia tres fets. Bueno, era una noia que li agradaven coses que a mi m'agradaven, això anava a la història, i explicava tres fets personals. Dos d'aquests han passat, dels que deia la cançó, i un altre encara no ha passat, però per qüestió de temps encara pot passar.
3: Ha passat, vol dir que t'han passat
0: a tu? Que m'han passat. Era una espècie de oracle, diguem-ne, no? Ella em va dir, pren molta atenció a la data, i un dels missatges, el més concret, un dels missatges, tenia a veure amb la ruptura que jo havia viscut en aquell moment. Llavors, tu pots creure, no la meva història, que és veritat, sinó et pots creure el que va passar o no t'ho pots creure. A mi la resposta em va valdre, és a dir, que em vaig quedar més tranquil·la i tinc menys por, de fet, també, durant la nit ara.
2: Perquè el que ha de passar
0: és positiu.
2: És positiu.
0: És positiu, és positiu. Aleshores, tinc menys por en el sentit de que tampoc va ser res... O sigui, em vaig cagar de por, però no va ser res agressiu. En realitat va ser un missatge i va ser una cosa bonica. Ara, la meva amiga Jo va haver de passar per aquest susto, canvi de res, perquè per ella no hi havia cap punyeter missatge, saps? Diguem-ne. I aquesta és la meva història.
2: Carai!
3: Déu-n'hi-do. Sí. Jo anant rapideta. Sí. Ah, així li has deixat temps amb ella.
1: Sí, sí, una mica i ella molt més.
3: Clar, jo dic, home, clar, són tres històries i clar, he anat molt rapideta, sí, però vaja.
2: Ja n'hi han dit la Torre de Catalunya.
0: La Torre de Catalunya. Disculpeu-me, però és que aquesta història s'ha de compartir. Perquè si us passa, heu d'agafar, o sigui, heu d'estar atents als missatges.
2: El telèfon de la bruixa.
0: El telèfon de la bruixa és el passaré, també.
2: Puguin trucar.
0: Exacte.
2: Interessant-se.
0: No he anat a tenir una experiència així, és a dir, mai més. No és que se m'obrís cap canal ni res.
2: Interrogants, dubtes, preguntes...
3: Home, és que les dues històries són...
1: moltíssimes.
3: La teva és una mica fantasia africana, però també pot ser...
0: No tinc tanta imaginació, t'haig de dir,
3: però també pot ser veritat.
1: A veure, jo he pres nota de coses.
0: Vale,
1: o sigui,
0: anem fent
1: preguntes. La teva amiga, que no agafava mai el telèfon, per què no l'agafava?
0: Perquè efectivament el tenia en silenci.
1: I es va despertar llavors.
0: I es va acabar despertant.
3: No vas pas cridar a la policia i li vas dir truco des del balcó.
0: No.
1: I per què es va despertar?
0: Es va despertar. Jo tampoc ho sé, però va entrar a l'habitació dient què passa.
2: Potser per la cançó de la tele.
0: A veure, clar, portava molta estona, ja vull dir, al final potser et desperta, saps? O sigui, portava bastanta estona. Jo diria que entre que, no ho sé, deuríem passar... entre 5 i 10 minuts.
1: A veure, jo, com que sóc massa allà, tinc també... A veure, jo podia... És que podia preguntar tantes coses, per exemple, O sigui, aquesta cançó en bucle a la pantalla de la tele vol dir que hi ha un canal que està passant això.
0: Que estava
1: això.
0: En bucle. Clar, també era la matinada i ho vaig pensar jo també. M'ho he preguntat moltes vegades.
1: Vol dir que hi ha un tècnic que s'ha quedat dormit.
0: Exacte. Bueno, pot passar, no ho sé, és el que jo també vaig pensar. Després, clarament, no.
1: A veure, no estem a les èpoques que jo puc recordar, i tu també pots recordar, dels inicis de la tele.
3: I a la ràdio.
1: Una peixera allà, perquè et distregués. Sí,
3: també
1: que no hi havia
3: disc.
1: Programació. Ara hi ha sempre programació, això que expliques.
0: Efectivament.
1: La tia cantant en búlgaro, què, sentada a un tamboret, ara me l'estic imaginant.
0: Sí, amb la guitarra.
1: L'oracle.
0: Amb la guitarreta. A veure, haig de dir que jo també li poso com fantasia en el sentit de que les coses que deia la cançó són coses molt universals i molt... generalitzables.
2: Et trencaran el cor,
0: Que clar, que parlen de coses que en realitat jo crec que és lo típic que tu és des del lloc on ho interpretes i el que tu et vols creure, no?
3: I era però de Bulgària. I era de Bulgària.
0: És veritat que en el meu cas jo li he trobat la interpretació que he volgut. Això vol dir això i això vol dir això i l'altre pot passar, que és una cosa també el que diu que li passa a molta gent, enteneu-me, vull dir que té a veure amb tenir fills, amb no sé què, vull dir, clar que puc tenir
3: però
0: fills.
3: Però els esperits, dic jo, per manifestar-se han de fer tanta tonteria i tanta parafernàlia, més valia que a cau d'orella et diguessin, nena, et passarà això i això.
1: Primer, tu has de poder creure, número 1, que parlem-ne. Després, a nivell tècnic, no? Si ha vingut un tècnic, un lampista, i no ha passat res, doncs això ja en principi ho descartem. Dius que no t'ha tornat a passar mai més?
0: Mai més. No he tingut cap altra
1: experiència. Es va obrir sola.
0: Hi ha gent que té experiències d'aquestes, a mi no m'ha passat.
1: Però tu dius que per sota de la ranura, com es digui en català, per sota l'escletxa aquella de sota la porta, vas veure una llum.
2: El fil del llum.
0: Bueno, era que s'encenia la llum.
1: Ah, no és allò que veiessis a rotllo...
0: No, és que es va encendre la llum, llavors passava la llum per sota la porta i vaig dir, hòstia, hi ha algú a l'habitació del costat. Haig de dir que encara que l'electricista pensava que havia passat un... No va venir aquella nit, va venir l'endemà. És a dir, que jo, més que res, valido els teus dubtes perquè també els vaig tenir jo. I quan va venir l'electricista va dir aquí no s'ha aixecat res, però també és veritat que on es va... Jo és per a vegades dubtar d'això de l'esperit perquè és una altra part de la història que té com més gràcia, però clar, es van encendre la llum del menjador i l'altre que hi havia elèctric al menjador a la tele, per tant, si va haver un salt d'algú, evidentment s'encenien les dues coses a la vegada.
1: Però va quedar la tia búlgara cantant en bucle i fent-te un oracle de vida.
0: I fotia bastanta puta por la cançó, haig de dir.
2: Dirigim preguntes a la resta d'històries, si és que es donen acabat.
0: Jo el que penso de cara al cas de la Judit és que, per un costat, crec que és bastant possible que hagis viscut experiències com molt similars a la que has explicat i pugui ser com una barreja com de diferents històries perquè tu t'has codeau, diguem-ne, no? Amb persones
2: com
0: i celebritats.
2: Amb la jet set.
0: No? I amb la jet set. Llavors, jo crec, tinc la teoria de que pot ser que sigui veritat part d'aquesta història. Mm. Llavors, a partir de potser el viatge a Barcelona o alguna cosa així, o la Molina, inclús, aquí hi hagi... És que al moment la Molina m'ha assistat.
1: Bueno, és que és el més surrealista.
0: Ja sé que és molt surrealista,
1: bueno, precisament però per això.
0: Caminant amb tu per la Molina.
2: No, vas esquiar, sí. Tirs?
0: Però...
1: No era hivern.
2: Ah.
3: I, perdó, i com el tens guardat al mòbil? Perquè tinc que Pierce. Tens el seu contacte. Pierce. El tens com a Pierce, a seques.
1: Sí, perquè penso sempre, això és una cosa que sempre penso que si perdo el mòbil o me'l roben o el que sigui, els telèfons més importants mai poso nom i cognom així com molt evident.
2: Ah. És intel·ligent això, però jo ho faig.
1: Això és que ja, no, de Pierce només en conec un.
0: Clar. És a dir, jo no tinc preguntes perquè sento que l'ha explicat superbé la història perquè és una gran comunicadora i li ha ficat molts detalls i tot. Sí que quan reflexiono amb les diferents històries crec que hi ha una part de molt creïble perquè segurament es pots haver viscut situacions molt similars i segur que t'ha passat el del Pierce, però potser en algun punt es deforma la història, diguem-ne, i l'has fet més gran, saps? Pot
1: això,
0: ser.
1: Això passa.
0: Aquest podria ser.
1: No, perquè...
0: Però preguntes això on tinc, passa. Perquè
1: no,
0: està
1: no,
0: molt
1: no, jo ho entenc perfectament, perquè el de la Jane Fonda, per exemple, que us ho he ficat aquí al mig... Clar, és fortíssim.
0: És que
1: la meva vida, jo quan ho explico em fa com vergonya, perquè sembla que pesada que està aquesta, ja deixo d'explicar aquestes batallites. Però és que en tinc tantes de batallites, tan surrealistes.
3: Si surts i viatges i estàs amb un pla professional...
2: Encara fuma Pierce Brosnan?
1: Bueno, jo no sabia que fumava aquest home.
2: I encara
1: fuma? Home, pobre, fumava un en plan per relaxar-se.
0: Home, jo tenint en compte que ja era gran.
1: No li he preguntat, és que no és una cosa que tampoc som amics.
2: M'agrada imaginar-me Pierce Brosnan amb les dents totes negres de l'arròs negre. De l'arròs negre.
1: Fa gràcia, perquè els hi va entusiasmar. Bueno, perquè clar, semblava... O sigui, no ho havíem vist mai.
2: I'm Bond, James Bond.
1: Bueno, perquè és irlandès, però és mig americà. Em sembla que té doble nacionalitat així, perquè té un punt això molt... Jo tinc preguntes a tu.
2: Vinga, parla.
1: Has anat molt rapideta, però el català que surt pel balcó. O sigui, jo he anat a Venècia, també. I diria que són palacetes d'aquests. Ah, per on passes amb la gòndola? No dic a tot arreu.
3: Allò fa un ressò tremendo.
1: Moment. Tu passes per la gòndola, sí. A tot costat a costat, són palacetes d'època medieval, tal.
3: Hi ha hotels, hi ha finestres d'hotels.
1: Sí, o hotels, d'acord. Ah, bueno, hi ha hotels. Clar. Vinga, va, tu compro, hi ha hotels. Perquè dic, home, que et surto d'un palauet d'aquells.
3: Una finestra.
1: D'època meravellosa.
3: No, un palauet.
1: Un català amb la... Què has dit? La senyera o la bandera al Barça?
0: Una bufanda del Barça.
3: La bufanda del Barça.
1: Barça, també he flipat una mica.
0: A veure, jo en el cas de l'Amparo penso que encara que t'ho hagis explicat com que fort que va sortir un català, tot i que el tema de la pell de gallina m'ha agradat, però a la vegada també penso que ets actriu i que tu saps plorar i saps que
2: saps...
0: I tu saps dir pell de gallina. Per mi els actors sou així. Pell de gallina. Atac de riure. Però penso que precisament sempre que vas de viatge et trobes un català. O sigui,
1: home,
0: no és una cosa tan acceptable.
1: A tot arreu.
0: Allò,
1: en lloc del Pierce, m'hauria pogut trobar un català.
0: I l'altre dia parlàvem just a casa meva amb el meu germà i dèiem, no hi ha res que ens agradi més als catalans o que ens faci més il·lusió als catalans que escoltar algú cantar o parlar en català i a la mínima que això passi és ah, català, mira que serem tancats per altres coses, però aquí ens llancem.
2: Sí, però també és molt català això de trobar-te un altre català i parlar amb el del costat, dir, mira
0: són catalans, són catalans.
2: No dir-li res, però no?
0: En tot cas, jo penso aquesta cosa. Vull dir, pot ser que t'hagi passat i pot ser que no, perquè és una cosa com molt típica que es pot utilitzar com a història, no?
2: Dit acusador.
0: És el meu dubte.
2: Dit acusador.
0: Fuà, tinc molts dubtes, eh?
3: Ara és aquell moment que s'heu de mullar.
2: Per això juguem,
3: eh?
1: Vosaltres
2: ara
1: també,
2: ja sí,
1: eh?
2: No, vosaltres podem desempatar si
0: ho heu de fer per ordre d'història.
1: Com ho fem?
0: Ah,
1: per ordre d'història.
2: Amparo, qui creus que menteix?
3: Home, ja et dic que sembla una fantasia africana, el teu. I el teu és bastant, sembla bastant veritat.
0: Però saps que la realitat sempre supera la ficció.
3: Exactament.
1: Això a vegades passa.
3: Per això mira, jo, el veredicte que emetré, jo crec que pot ser veritat la teva i mentida la teva.
2: Per tant, ella diu que és veritat la de l'Alba i mentida la de la Judit Mascó.
3: Vamos a jugar.
2: Vot de mentidera per Judit Mascó. Judit.
0: Et toca.
3: Per al·lusions, vinga.
1: Bueno, ho sento molt, ho trobo massa... Lo teu, mira, és veritat que per la mateixa manera que acabes d'expressar-te tu, podria dir lo teu, de tant... verídic que pot semblar.
2: L'està dient a l'Amparo.
1: A l'Amparo, sí. Però a l'Amparo. Però jo, el teu, és que ho trobo ple de coses que dius, perdona, no, una noia d'avui en dia que et passi tot això, és que no sé.
2: Una noia d'avui en dia.
0: O sigui que això abans els esperits, no, abans els esperits
1: no,
0: eren veritat.
1: Abans,
0: ara
1: que
0: ja
1: dius,
0: no.
1: Abans la tecnologia... O sigui, és que no entenc res.
3: És que la història té títol. Històries per a no dormir.
0: Sí, històries per a no dormir.
2: Va, doncs la
1: mentida,
2: l'Alba.
1: Creu veritat, que mentés l'Alba. Clar, perquè m'he de definir, sí.
0: A veure, jo putaré la història de la Judit pel que us he dit abans i també perquè com que l'Empara, vull dir, ja vaig a jugar de manera estratègica, com que l'Empara ha votat a la Judit, així ja les dues assenyem a la Judit i jo no perdo, tampoc em votaria jo a mi mateixa, però... Però, però no, clar, s'ha de fer una mica d'estratègia. Per tant, votaré a la Judit.
2: Judit,
0: per resoldre el joc, sí, per resoldre el joc. Pot ser que m'equivoco, però s'ha de resoldre el joc.
2: Resolem.
4: Has de confessar, Judit. Què posa al paperet?
2: S'està gratant la butxaca, està obrint el paperet...
0: Mentida!
2: I se li veu la cara de mentidera...
1: Ui, m'ha encantat això de com tu que és la mentida.
0: Però segur que era una mica veritat, no?
1: Vaig estar amb el Fierce, però ens quedaves això. Fins a que era tot veritat.
0: Els cargols no, eh? Els cargols no.
1: Ni a la Molina.
0: Els cargols no. Tot arribarà.
1: Però hauria pogut ser, perquè tots els guiris flipen en Barcelona, he pensat, calla que... Però sí, vam estar allà i no vam tenir la gran conversa, només el cigarret i dos coses de cortesia.
0: Jo portava preparat el telèfon de la meva amiga Geo, que ara ha tingut una filla i segurament no li va bé, però us ho prometo que la meva era veritat.
2: Escolteu, moltíssimes gràcies. Em penso que la millor manera d'acabar és amb l'Amparo Moreno cantant.
0: Oh, sí! M'encanta!
3: Ai, aviam si me'n recordo.
2: A veure, elles et poden fer el cor de Marieta, Marieta.
3: La vaig cantar fa 35 anys, eh? Jo sóc aquella noia que havien bescantat els joves que avui tenen el cap tot platejat. Com que d'aquestes coses la gent sempre se'n riu, de mi se'n reia sempre, dient la noia de l'ull viu. Baixant de la font del gat, una noia i una noia. Baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta. Pregunteu-li com se diu, Marieta de l'ull viu.
2: Braves! Moltíssimes gràcies, senyores. Amparo Moreno, Judit Masco, Alba Riera.
0: Moltes gràcies, ha sigut divertidíssim.
3: Adéu a tothom.
2: I quan passen 8 minutets de 11:15, heu de saber que hi ha una mica de complicació. Les carreteres estan tallades a l'AP7 per un accident. Això és a l'altura de Santa Perpètua, a la Mogoda. Hi ha 5,5 km de retencions en sentit sud. Tingueu en compte. Això també a Puigcerdà, una altra carretera tallada, en aquest cas la N154, la que va cap a Puigcerdà, en els dos sentits de la marxa. Un altre accident. I... n'hi ha una altra, la N260, a Girona, on han caigut arbres i això ha obligat també a tallar la via en els dos sentits. Per tant, problemes a la circulació a aquesta hora del matí.
5: ¿Dónde lanza las bolsas?
2: I ara us expliquem que la setena campanya Cap Llar Sense Aliments recapta més de 2,1 milions d'euros. Cristina García.
6: Així és, la campanya Cap Llar Sense Aliments, impulsada per la Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments, ha conclòs la seva setena edició amb una recaptació de més de 2,1 milions d'euros, una xifra que garantirà l'accés a una alimentació digna a més de 5.000 famílies en situació de vulnerabilitat durant un any. A Barcelona, la iniciativa ha recaptat més de 135.000 euros i al conjunt de Catalunya la xifra ha augmentat a més de 223.000 euros.
7: Amb el suport de Fundació La Caixa.

0: I aquesta és la banda sonora de sempre, de cada divendres, per donar pas al Roger Salvans, el redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Marina. Com estàs?
0: Tu cansat, no?
1: Jo, sí, perquè aquesta setmana hem tingut viatges de premsa, hem tingut experiències úniques que no es poden explicar, de moment, però també el Festival de Sant Sebastià, que aquest cap de setmana arriba a la fi de la seva 74a edició. I com, bé, com passa
0: amb,
1: cada any...
0: Amb noms grans, eh?
1: Grans, a Sant Sebastià, molt. És com una espècie de Hollywood amb pinxos. Tenim aquesta setmana, han passat, doncs, el Werner Herzog, l'Orlando Bloom, la Naomi Watts, el Martin McDonagh, el Louis Garrel, el Jesse Eisenberg i, clar, també els Javis, Diego Luna, Brad Pitt, en parlem de tots. Però primer parlem de més a més d'estrelles, el festival serveix per descobrir pel·lícules i per veure les pel·lícules que marcaran l'actualitat dels propers mesos.
0: Sí?
1: I ojo que n'han descobert una que donarà molt de parlar i que ja podem afegir a la llista de pel·lícules candidates pels Oscars. I és The Debut, que no és el debut a la direcció de Jesse Eisenberg, sinó que és la segona.
0: Mm-hmm.
1: The Debut.
2: Mona, look at me and say you're lying three times in a row and don't blink.
3: Can I blink first before we start?
2: No, go.
4: Everyone can take the rest of the day off, except for Mona. Every single thing you are doing is not working.
1: És una pel·lícula petitona, però...
0: M'encanta això del concepte aquest de pel·lícula petitona.
1: És que és una pel·lícula
0: petitona. Que no és una superproducció, vull dir que no s'han gastat molts quartos.
1: S'han gastat els quartos que toca per fer una pel·lícula i reunir a grans actors, perquè la pel·lícula és petita, però els seus protagonistes no.
0: Mm-hmm.
1: Julianne Moore, val, que és, interpreta una dona, una mare de família, amb els fills ja grans, que marxen a la universitat i que decideix provar-se com a actriu. Val? I Paul Giamatti, que és el... director de l'obra de teatre amateur a la que s'apunta.
0: Però llavors, un moment, insisteixo, què vol dir una pel·lícula petitona que no té grans efectes especials?
1: Que no té efectes especials, que no és una pel·lícula bigger than life que ve a explicar una història amb tres trames paral·leles sobre diversos moments històrics. No, no, és una... que no hi ha superherois, que no hi ha gent amb malles. És una pel·lícula petitona, però que a vegades és a les pel·lícules que més ens apropen,
0: que més ens
1: acosten. Val? Doncs és això. Una altra pel·lícula petitona que, ojo, que hem d'apuntar per la carrera dels Oscars, perquè, mira, quan dius això de pel·lícula petitona, aquesta pel·lícula és petita, hi ha personatges que parlen d'ells mateixos, que ens són molt presents, i en canvi hi havia una altra pel·lícula que hauria de ser petitona perquè els protagonistes són un senyor i un gos, i és molt gran, és molt, molt gran, perquè és En el corazón de la bestia.
5: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
6: Fuerzas especiales, retirado.
5: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
6: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
0: Però com una pel·lícula pot ser petita si la interpreta Brad Pitt?
1: Exacte, doncs és això. Encara que hi hagi un gos, la pel·lícula i el Brad Pitt, doncs ha de ser gran. És una pel·lícula amb grans espais, grans escenaris i una gran història d'amistat entre el Brad Pitt, que a la vida real, doncs, no és capaç de mantenir una relació més enllà de 10 anys, els fills se li canvien el cognom i té tota una sèrie de problemes dels que surt sempre com si no anés amb ell, però aquí és la història d'amistat amb un gos, amb l'Odin, que és un actoràs.
0: Però què, és qui li feia la rèplica? El gos li parla?
1: No, el gos no parla. En aquest cas, només li faltava parlar al gos. El gos porta una pota de titani, té tota una sèrie de elements proestètics perquè havia sigut un canine militar, però és un gos que, vaja, és que no sé si li han fet alguna cosa amb intel·ligència artificial, però és que el veus amb els ulls? És que això del gènere de les pel·lícules amb gossos és una cosa completament diferent. Les pel·lícules amb gossos funcionen, no saps per què, però funcionen.
0: Perdona,
1: fins i tot amb gossos morts.
0: A casa meva ha irromput La dama i el vagabundo realista,
1: favor,
0: però no era de dibuixos, no? Tu l'has vist?
1: No,
0: la realista
1: tinc...
0: està feta amb... I... sent un dàlmates, la realista, la que
1: sí,
0: està fent amb gossos... I la 1 i la 2.
1: Per favor, doncs...
0: Que la Cruella es torna un amant dels animals, a la 2.
1: Vosaltres sou de gossos a casa, llavors, ho entenc.
0: Sí, tenim una mica de fixació.
1: Doncs aquesta pel·lícula és imprescindible per tots els amants dels gossos i els amants del Brad Pitt, que ha sigut la gran estrella del Festival de Sant Sebastià.
0: Els i les amants.
1: Els i les amants i les amants del Brad Pitt, que feia 17 anys que no trepitjava Sant Sebastià. Va venir amb Malditos Bastardos. En aquells moments, doncs, és el que deia, estava casat encara amb l'Angelina Jolie i els seus fills doncs portaven el seu cognom.
0: Fa 17 anys de Malditos Bastardos.
1: És del 2009. Estem parlant del 2026 ara. Sí, és molt fort tot, quan passa el temps. Doncs ha vingut el Brad Pitt i el que no passa, el temps passa, però el que no passa és aquesta mena de força estel·lar que té el Brad Pitt. Perquè a la pel·lícula el gos l'eclipsa. Doncs a Sant Sebastià ningú va ser capaç d'eclipsar Brad Pitt, que es va passar més temps firmant autògrafs, fent-se fotografies amb la gent que no pas parlant amb la premsa, però molt més. Però dintre de les joietes que va dir a la premsa, n'hi ha una que potser a nosaltres ens fa una especial il·lusió, i és que en Brad Pitt té ganes de tornar a treballar amb el Javier Bardem i la Penélope Cruz.
7: My dear friends with Javier and Penelope, and I would like to do anything with them. But yes, of course, I'm absolutely open. And it's more interesting the older we get to...
0: Qualsevol cosa, diu.
1: Qualsevol cosa. A ell, mentre el portin a menjar pinxos, ja en té prou. A més, es veu que és molt fan d'Eduardo Chillida, que diu que és el seu escultor favorit. Tu tens un escultor favorit?
0: No, però és veritat que jo he anat al Chillida, a l'Eco, i és una passada, eh?
1: Jo tinc entrepà favorit, jo tinc director de cinema favorit, però no tenia escultor favorit. En Brad Pitt sí que en té, perquè és un entès amb art, si això és veritat, és un gran col·leccionista. Doncs mira, ha passat per aquí i ha presentat aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula doncs, amb molts espais oberts, amb molta ecologia, amb una certa defensa del militarisme, cosa que no podia ser d'una altra manera, tenint en compte que el director és David Ayer, que és un director que ja va dirigir a Brad Pitt amb Corazones de Acero, que és una pel·lícula doncs, en comptes del gos i el Shia LaBeouf, però aquí tenim... I és el guionista de Día de Entrenamiento, que és la pel·lícula per la qual el Denzel Washington va guanyar l'Oscar. No us sentireu decebuts si voleu una pel·lícula que respiri aventura i que us agradi en Brad Pitt i les aventures peludes, doncs és la vostra pel·lícula del cap de setmana. Si no, n'hi ha una altra pel·lícula que també ha passat per Sant Sebastià, que també ha arrasat, porta arrasant des de fa 6 mesos, i és, sense cap mena de dubte, l'estrena d'avui i l'estrena de la temporada, i és La Bola Negra.
8: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
0: Que corre el risc de que passi allò que passa amb les coses de les quals en parlem molt, que la bola negra acabi fent bola.
1: Sí, és el problema, però sembla que no, està, no és el cas, eh? Clar,
0: per... És veritat que, perdona, però els que l'han vist diuen que és una autèntica meravella.
1: Sí. Hi ha una
0: d'una altra dimensió.
1: Pensem que ha emocionat fins i tot a Carlos Boyero. Val?
0: És
1: a
0: dir, que l'escoltàvem l'altre dia.
1: Que això és una cosa molt grossa.
0: Francino, sí.
1: Doncs ha emocionat a Boyero. Sí que és veritat també que hi ha una part de la crítica, hi ha una part sobretot de la crítica internacional, a partir de la seva projecció a Cannes, que no va entrar en aquest deliri i aquest èxtasi col·lectiu que ha viscut molta part de la premsa espanyola. Però és una pel·lícula superambiciosa. És en l'entrevista que portem amb els Javis al Fotogrames de setembre, ells ens diuen una cosa que ens parlen molt de com va néixer la pel·lícula, de com busquen la passió, el desig que en els 10 anys que porten treballant plegats mai havien portat a pantalla una relació entre dos homes, que en aquest cas sí que hi surt. És un paciente inglès a la Guerra Civil Espanyola amb 3 històries que es creuen. És molt potent.
0: I no és petita, aquesta.
1: No, aquesta no és una pel·lícula petita. Aquesta pel·lícula està feta... De fet, hi ha una cita a la revista que sí, diu... Queríamos hacer la película de maricones más grande de la historia.
0: Mira.
1: O sigui que ho tens tot, ja és així.
0: Vens amb una pel·li complicada, també.
1: Vinc amb una pel·li complicada... Una pel·li complicada que s'estrenarà la setmana que ve, que semblava que donaria també molt joc amb els Oscars. Ara veurem, perquè a partir... La setmana passada van haver-hi les primeres reaccions, després dels primers passes. Jo aquesta també sí que l'he vista i puc dir que s'ha d'anar a veure sense saber res. Vale? Però de la mateixa manera que La Bola Negra sembla que tindrà tropecientes nominacions i que fins i tot els Javis poden, els directors de Paquita Salas, poden estar nominats a millor director.
0: Aquesta... Està bé dir-ho així, eh?
1: És que és així. Previously, Paquita Salas, now nominated. Doncs aquesta pel·lícula que s'estrena divendres que ve, no sabem què passarà, i és Digger.
9: Señor presidente, me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas.
10: Provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
9: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas. Digger nos ha metido en este lío.
0: Clar, també dius, el s'ha d'anar a veure sense saber de què va, o sigui que no ens ho explicaràs.
1: No.
0: Val?
1: No us explicaré massa més. Només us explicaré que que la setmana que ve tindrem moltes coses a explicar d'aquesta pel·lícula i que el protagonista és Tom Cruise.
0: Uf, Tom Cruise.
1: Tom Cruise, exacte. Però és que Tom Cruise, després de veure aquesta pel·lícula, et dones compte que feia 10 anys, 10, que no feia una pel·lícula dramàtica, una pel·lícula en què no fos un Missió Impossible.
0: Un Jerry Maguire.
1: Exacte. Aquí, amb aquesta pel·lícula, entraràs o no entraràs, perquè hi ha un altre tema, i és que és una pel·lícula de l'Alejandro González Iñárritu, que és un director que té un punt de pedant i un punt de... Jo t'explico la història com jo te la vull explicar, que hi entres o no hi entres. Pot ser que, per exemple, us agradi molt Birdman, que us agradi molt doncs Amores Perros, que us agradi molt pues, 27 Gramos, però potser no us agrada Bardo, que és l'última, o el Renacido, amb la que va guanyar l'Òscar Leonardo DiCaprio. I aquesta és una altra cosa, és que Leonardo DiCaprio, després d'estar nominat 6 vegades, guanya l'Òscar amb Iñárritu. Cruise ha estat nominat 4 vegades i no l'ha guanyat mai, i fa 20 anys que no el nominen. És cuidador, és una cosa. I llavors tinc una altra cosa...
0: O sigui, tu creus que pot ser que passi ara?
1: A mi m'agradaria molt, perquè és una d'aquestes històries made in Hollywood, que és un cercle absolut, i que acabes doncs aconseguint-ho. És molt fort, és que aquest senyor és història viva del cinema.
0: I tant.
1: Història viva del cinema, i és la no recomanació de la setmana, només per
0: mira,
1: a completistes...
0: Mira, una no recomanació, m'agrada
1: això. Només per a completistes de la Segona Guerra Mundial i fans dels arbres genealògics de Hollywood, és Lucky Strike.
11: Mis hombres han muerto.
12: No podemos llegar hasta usted. Tiene que retroceder hasta Elsenborn.
11: Está demasiado lejos. Las SS me pisan.
0: Que sona marca de tabac i que és igual de perjudicial, segons tu.
1: Sí, perquè és una pel·lícula protagonitzada per dos Nepo Babies, que són Scott Eastwood i Colin Hanks. Scott Eastwood, que el seu mèrit és únicament ser el fill de Clint Eastwood. Ja està bé, doncs aguantes. Però que em portava a reflexionar qui és el millor Nepo Baby de la història
0: qui
1: de Hollywood.
0: Qui és el millor Nepo Baby de la història
1: podríem
0: de Hollywood?
1: Podríem fer una llista, podríem fer moltes llistes de pitjors Nepo Babies. Ara n'ha entrat una molta força, que és Omer Geer, el fill de Richard Geer. Si heu vist Euphoria o heu vist The Shards, és aquesta sèrie, doncs és un noi que no saps per què està treballant, però treballa. Per què? Perquè el seu pare és Richard Geer. Però per mi, el millor Nepo Baby de la història de Hollywood és el productor d'aquesta pel·lícula.
13: Dígame. ¿Cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien?
14: Nada, doctor. Perdone, señorita. ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música?
1: És el productor de Alguien voló sobre el nido del cuco.
0: Te'n vas molts anys enrere, eh?
1: Me'n vaig molts anys enrere, 51, per ser exactes. I, de fet, mira, per anys, és que avui és el seu aniversari. Avui fa 82 anys, Michael Douglas.
0: Home, doncs des d'aquí una abraçada.
1: Que fa molt de temps que ha deixat de ser el fill de Kirk Douglas. I va ser primer actor de televisió, després productor de cine amb Alien voló sobre el nido del cuco, una de les úniques pel·lícules que s'han portat carrassat en les categories principals i que és per mi el gran Nepo Baby de la història.
0: Per acabar de tancar el cercle, és que clar, m'estava explicant per el nostre xat intern la Laura Estrada que el Johnny Depp s'ha estrenat com a escultor.
15: Es veu que sí. Ha estrenat una mena d'escultura, podríem dir-lo, que és una barreja entre un home i un conill.
1: Està bé.
15: I això ve perquè és una peça inspirada, es veu en un dibuix del seu fill quan tenia 5 anys, en
1: meravellós.
15: Jack. A partir d'això, doncs, ell s'ha estrenat amb aquesta escultura que es pot veure a Istanbul.
1: Ah, a Istanbul has d'anar a veure.
0: Cap allà. Sí. Potser canviar d'escultor preferit, Brad Pitt.
1: No ho sé si es porten massa bé, el Brad Pitt i el Johnny Depp.
0: Què dius? Porta... Aquí a Teca o no? Aquí
1: no
0: a Trama?
1: No sé. Qui sí que es porta bé són en Brad Pitt i en Tom Cruise, perquè van fer entrevista con el vampiro, que darrere, després de tots aquests anys, encara continuen i sí que es van veient. Però no sé, veurem Johnny Depp, que també és pare d'un altre Nepo Baby, Lily Rose Depp.
0: O sigui que és que tot lliga. Salvant, ets una meravella.
1: Cap a veure la bola negra.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
0: I ens hem guardat una mica més d'espai avui de l'habitual, perquè déu-n'hi-do com l'hem cagat aquestes últimes setmanes, Arnau Montserrat.
16: T'ho has dit, últimes, perquè aquí venen acumulats de fa ja dies. Mira que fa anys que fem ràdio i més el Teje.
17: Sabadell al periòdico.
0: Que t'acostis al micròfon, t'estic fent, que ens sentim de lluny.
17: Després de 17 anys a la ràdio.
0: Després de 17 anys a la ràdio.
16: Haig de dir, Maria, que els teus gestos en directe, que no es veuen, que els nostres oients no els veuen, però nosaltres sí, a vegades són confusos, com per exemple també els teus números.
0: Les 8, 81 dies, que són 11 mesos i mig, que són 11 setmanes i mitja, que són 2 mesos i mig avui les escoles. Ja. Em havia quedat tan bonic escrit i ho vaig fer tan malament en directe.
16: I amb una frase t'ho carregues tot perquè ja et quedes...
0: Però no va entendre
16: 80
0: res.
16: Dies, no. 80 dies són 8, quantes setmanes
0: 80
16: són?
0: 80 dies, sí, són correctes. 80 nada más.
16: Geògrafs o geòlegs?
0: Home, això ets, meteoròleg, geòleg, no?
18: Sí, sí, geògraf, mira, no t'ho dic.
16: Senyales, aquí s'està
0: assenyalant a la nostra estimadíssima productora guionista, Cristina García, que és la que sempre em posa quan saludem el Luismi.
16: Confusió fàcil i tòpica a la nostra societat, eh? Geògraf, geòleg, ara ens explicarem la diferència, que la nostra societat segur que sí coneix Macklemore.
19: Sona la cançó, però jo no sabia que era de Macklemore, que acumula gairebé 35 milions d'oients mensuals.
16: Macklemore.
0: Jo no el sabria dir, tampoc. No tinc el gust.
16: És un...
0: L'he conegut gràcies a vosaltres.
15: Raper.
16: Tenen més de 1.000 milions de...
0: Per això venim a treballar cada dia, per aprendre.
16: Sí, home, sí. Antròpic sí que... Antròpic era... Dic que ha fet l'enginyer que d'antrofic, que acaba de dimitir.
0: Què et pensaves, que era un medicament o què?
16: No, el tema és que veníem de dues preposicions que estàvem a l'escrit de la frase i ja vaig enredar-me allà i antrofic a sobre no va ajudar gens perquè dic, no, és igual. En fi, ara bé, dies històrics, eh? Hem viscut aquests en aquestes últimes setmanes, com per exemple Enric Mas guanyant la Vuelta.
0: Pobre, i que al final acaba guanyant la Vuelta. L'Enric Mas. Perdoneu, és com emocioni per la victòria, eh? Coses que passen en el directe.
16: Home, doncs sí que era per emocionar-se.
0: Sí, eh? Era per emocionar-se, no?
16: Hem estrenat una nova plataforma televisiva.
20: La teniu a Movistar Plus i és boníssima.
0: Movistar Plus, mira, podria ser una plataforma de sèries dolentes.
16: Es pot petar, també, no?, com els grans de... En fi, hem descobert moltes coses, també, no només plataformes televisives, sinó també, per exemple, una nova espècie de dinosaure.
21: Penso que aquesta troballa històrica a Terol han descobert les restes del que tot apunta que es tracta del primer Diplococcus trobat fora dels Estats Units.
22: Unes restes que s'han trobat al jaciment de la Tejeria a Terol serien de Diplococcus.
0: És maquíssima la Judit, perquè fa la pausa.
16: Ja va dubtar, eh?
0: Hòstia, si el Sergi ha dit Diplococcus, jo m'hi llenço.
16: M'hi llenço, no? Mai deixar sort un company. Sergi. Doncs doble Diplococcus, que de per si ja era una troballa, no?
0: Era un Diplodocus, perquè ho sapigueu. Que Diplococcus havíem buscat i era una altra cosa.
23: No és el dino... No és el que ve si els dinosaures no dormen, eh? Viene el Diplococcus i té com era, eh?
0: No, no és això, no.
16: En fi, després d'aquesta broma, agafeu aire.
0: Us deixem un segon, dos, tres segons per eruptar. I ara obrim finestra al món.
16: Que sempre que eruptem hem d'obrir una finestra, sigui al món o on sigui, perquè si no tenim algun problema. En fi, seguim sumant moments inoblidables.
21: Deixava també la
0: inoblidable.
21: Inoblidable, és complicat, de dir.
16: A certes hores del matí, aquestes...
0: La llengua no es desperta al mateix.
16: Fonètica, no, correcte, la fonètica no ens acompanya a vegades. Inoblidable és, per exemple, mira, que aquí tenim el Roger Salvans, doncs aquest nom de la pel·lícula.
15: I també podeu anar a veure Chichos o Mientras el cuerpo aguante del Trueba.
16: Que no és el del medio de los chichos, eh?
0: No, podria haver estat bé.
16: En fi, a vegades també tan PP empatxa.
0: Tot i que no compta amb ningú a l'oposició, ni Esquerra, ni el PPP, ni el PP, Junts, ni el
16: PPP. PPP, que avui què era? Que era una cançó
15: la cançó de les al·lèrgiques al polen, és PPP.
16: Que criticaven...
0: PPP, és quan marquen gol en la fauna.
23: A mi em ve Joan Clos amb el Carrillos Brown.
0: T'ha quedat molt vintage, això.
16: Perdem el nord, a vegades, també, amb tantes aturades de seleccions.
0: Avui, Xavi, debuta contra Països Baixos.
16: Amb Països Baixos.
0: Amb, sí, perdona.
16: Amb la selecció neerlandesa.
0: És que se'm fa estrany, encara.
16: Sí, sí, sí.
0: Excuses. La importància de les preposicions, escolta.
16: Seria més notícia que Xavi debutés contra Països Baixos sent seleccionador de Països Baixos. Va, en fi, perdem el nord fins i tot si estem o no estem a la tardor.
15: Vinga, com que avui és dia 23, arriba la tardor. Bé, arriba oficialment aquesta nit, cap a les 2 i 5 de la matinada.
0: No, la nit passada, és el primer dia.
15: De matinada, avui.
0: Ahir.
15: Segur,
0: Sí, sí.
15: Doncs ja estem en tardor. És perfecte, perquè...
0: Em va encantar com ho va recollir. Diu, doncs ja està. Doncs estem en tardor.
16: La Cris no és com la Judit, que recollia, deia, si em tiro un Diplococcus, em tiro. Va dir, segur, Marina, segur que és la tardor.
23: Estem, no? És el jet lag de llevar-se aquesta hora, que et lleves i no saps existir, tardor.
16: Us agrada la tardor? Sou de que us agrada la tardor o no?
0: Ni fu ni fa. Per més la primavera.
15: Si has d'ordenar, per ordre és l'última, la tardor.
16: La tardor és l'última,
0: eh? Ai, no. Crec que
16: sí. Per sobre de l'hivern. És a dir, per sota de l'hivern.
15: Sí.
0: Sí, clar, si és l'última.
16: Sí, sí, és veritat. Tampoc no hi ha molta cosa. Bé, en fi, veus com perdem el nord? Perdem el nord, per exemple, amb un control policial.
0: Us creueu o us aturin en un macro control de trànsit.
16: Macro control.
0: Macos els Mossos.
16: Macro i maco, sí, els Mossos, sí, en fi. Tampoc cal dir que és maco un control, però la Laura, si hi pensa, ja amb els controls s'ofega.
15: És que aquest mes els Mossos estan participant En una campanya, perdoneu-me.
16: Si et paren els Mossos i fas això, bufa segur. Bufa segur, en fi.
23: Què passa, que no us ho creu?
16: Vigileu tots amb els controls aquesta setmana, eh? Bueno, aquesta setmana i sempre.
0: Sobretot, més que vigilar amb els controls, vigileu el volant.
16: Sí, això, bueno, és, sempre. Ve de la mà, no?
0: Arnau Montserrat, gràcies.
16: No la cagueu.

0: Arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya d'avui divendres. Ho fem amb els equips locals, aquí a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona. A Lleida, per exemple, avui han de canviar l'ordenança. Ara arrencarà el ple on, justament, volen prohibir el burca. Ho fa el govern del PSC amb Junts i amb el suport també de Vox. Us ho explicarà la Mercè Marc. A Barcelona tenim les festes de la Mercè en marxa. Tenim els assajos dels 40, el concert que hi haurà a Bogatell. En fi, tot això i més des d'ara i fins les 12, on també tindrem el Jordi Cartanyal. Ja som aquí. Va, que seguim.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

0: Bon dia, sí senyor. Ara serem a la platja del Bogatell per saber com van els preparatius del concertàs d'aquesta nit, del que ens preparen els companys dels 40 amb la Mercè, els 40 Pop. Però abans visitarem dos edificis històrics. Lleis, normatives, arbitràries, inflexibles, contradictòries de vegades, que encallen gestions que podrien haver sigut urgents o que posen punts i finals a històries que no haurien de desaparèixer. És com els acudits dolents, que tenim una notícia bona i una de dolenta. El que passa és que la dolenta, en aquest cas, no fa cap gràcia. I com se sol dir en aquestes ocasions, quina voleu primer? Jo tinc clar que sempre vull la bona, però abans posem-nos al dia de tot el que està passant a la província, avui divendres 25 de setembre del 2026. Sergi López, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: No contarem quantes notícies bones i quantes dolentes hi ha en aquest butlletí, perquè està sent un matí complicat per la circulació, sobretot a la P7, com a conseqüència de diversos accidents.
1: Sí, primera notícia dolenta. Santa Perpètua de Mogoda, la via està tallada en sentit sud per un accident amb diversos vehicles implicats que ha tingut lloc poc després de les 10 del matí, a 6 quilòmetres de cua. En sentit nord, també en aquesta zona hi ha trànsit intens perquè s'hi han desplaçat vehicles d'emergència relacionats amb l'accident. I a Avinyonet del Penedès, també en sentit sud, hi ha 10 quilòmetres de retencions perquè només hi ha un carril obert. S'ha incendiat un camió a primera hora del matí i només, com dèiem, hi ha un carril obert.
0: Baixa la compravenda d'habitatges a Barcelona durant el mes de juliol un 8,2% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.
1: Al juliol d'enguany s'han venut a Barcelona 6.700 habitatges, l'any 2025 s'havien venut més de 7.200. El descens és conseqüència del menor nombre de pisos venuts de segona mà, perquè els nous han pujat una mica. En tot cas, l'any passat s'havia produït el rècord de vendes, de manera que les xifres enguany continuen sent altes.
0: La Mercè omple els carrers de Barcelona i obliga a reforçar la neteja als espais on es concentra més gent.
1: Sí, l'Ajuntament ha desplegat més personal i més papereres, un dispositiu que reforça a més de 1.100 operaris de neteja extra que se sumen als 4.500 dels que ja disposa la ciutat i també a més de 1.500 papereres.
2: Posem més de 1.500 papereres en tots aquests esdeveniments. Tenim 25.000 papereres, més que suficients. A cada pas de vianants, pràcticament hi ha una paperera. Per tant, fins i tot mentalment sabem on són. I cada vegada veiem que la gent les utilitza. Allà on posem la paperera, paperera que s'utilitza.
1: És Carlos Vázquez, director de Serveis de Neteja a l'Aquí Catalunya.
0: I avui, a l'escenari de la platja del Bogatell, a Barcelona, dins de la programació oficial de la Mercè i de la Mà dels 40, Nil Moliner.
3: Y tú, tal vez, tan guapa como siempre, decidiste apuñalarme algunas veces.
0: I també Miqui Núñez, també Buhos, també Saxeni. Us recordem que l'accés és completament gratuït, una oportunitat per gaudir de la millor música en directe al costat del mar.
3: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat.
0: Els Buhos tancaran la festa, l'obrirà l'Aina Matxuca a partir de 3:45 del vespre. Sergi, ens hi veiem, no?
1: Home, i tant. I tant, i tant.
0: Doncs allà començarem el que espero que sigui bon cap de setmana.
1: Tu el primer, jo el segon.
0: Exacte, agafa lloc. Em preguntarem si queda algun espai a la zona VIP. I com m'escalfi, encara intentarem despertar el Miqui Núñez d'aquí a 11:45 del migdia. Gràcies, Sergi.
1: A tu.
0: 11:05. El Dani Puntiprats és el control tècnic. Hem de marxar cap a Sabadell perquè la ciutat, el consistori, per fi ha aconseguit el que era una reivindicació històrica. Allà hi ha buit un quarter de la Guàrdia Civil des de l'any 97, és a dir, són gairebé 3 dècades i l'Ajuntament ha batallat durant tots aquests anys per poder aconseguir-ne la titularitat i, per fi, després de 28 anys en aquest procés, ha aconseguit a cost zero la titularitat d'aquest edifici, que a més crec que és simbòlic el destí que tindrà. Per això vull saludar l'alcaldessa de la ciutat, la Marta Ferrés. Hola, alcaldessa, bon dia.
4: Molt bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
0: Primer de tot, felicitats per haver desencallat aquesta situació, que a més com deia, és simbòlic perquè allà el que s'hi farà és derivar-hi les consultes externes de l'Hospital Taulí, que és molt a prop, és a uns 200-300 metres. Per tant, no només s'aconsegueix aquest edifici, sinó que en el context que estem ara mateix, amb una vegada del sector sanitari també a la cantonada, notícies com aquestes, com que es dotaran de recursos, més enllà de tot el que no li competeix a l'Ajuntament i a vostè de les condicions en què treballen els metges, però tot el que es pugui fer per part de cadascuna de les administracions és bona notícia. Per tant, entenc que ara és una doble felicitació per aquesta notícia que hem conegut les últimes hores.
4: I la veritat és, com deies, molt feliços, perquè era un procés doncs molt, molt llarg. Nosaltres, quan vam arribar, jo personalment com a alcaldessa, teníem molt clar que era un tema que havíem de desbloquejar, perquè en depèn el futur de l'hospital, però també tot un eix de transformació, no?, que estem treballant just en aquest àmbit de la caserna, perquè tenim doncs l'hospital i tenim la caserna, i tenim l'art tèxtil, que just ahir també posàvem la primera pedra doncs amb l'Autònoma, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs el futur campus de la vida i de la salut, i per tant doncs hi ha tota una voluntat de la ciutat de que aquí hi passin coses, i vam canviar d'estratègia, no? Quan jo vaig arribar, aquest procés estava molt judicialitzat i vam entendre que no era la manera de procedir, perquè no s'estava arribant a bon port, no ho havíem fet anteriors governs, nosaltres no ho compartíem, i vam explicar, escolta, anem a canviar d'estratègia, anem a fer el que crec que ens toca, que és fer política, negociar, mediar, i bé, molt contents d'aquell canvi d'estratègia, perquè crec que s'ha demostrat que teníem raó i que hem arribat a bon port al final, no? I com bé deies, per un bé que és absolutament inapel·lable, no? Que és unes consultes externes per un hospital taulí, és parlar de serveis públics de primera necessitat, d'aquells que la gent toquem i necessitem, i per tant doncs molt contents, perquè ara això posem el calendari, no?, en marxa perquè això pugui ser una realitat el més aviat possible.
0: Clar, seria poètic poder-ho inaugurar pel 30 aniversari de que aquest edifici queda buit, però em sembla que de terminis no hi som, no?
4: Jo crec que no acabarem de quadrar-ho, no. És un procés llarg, és a dir, tot això tampoc hem d'enganyar ningú, això no serà demà passat. Penseu que ara, tot just abans d'ahir, firmàvem doncs l'acord, i per tant, ara el que s'ha de fer és tot el procés. Primer, una modificació de pla per destinar-ho tot a usos sociosanitaris. Després, també, paral·lelament, s'ha de cedir doncs l'espai a la Generalitat o al Taulí doncs perquè ells tinguin la titularitat, i evidentment, mentrestant, s'ha de fer tots els projectes bàsics executius. Penseu que estem parlant de 19.000 metres quadrats, d'un projecte ambiciós que tampoc es fa en dos dies i que s'ha de pensar bé, no? I per tant, i després, evidentment, tot el procés de licitació d'obres i tot això, i que ja sabeu com va. Per tant, tot i que poguéssim demà, diguem, tenir els diners, que també se n'haurà de parlar, no, de diners, al final, abans de 3-4 anys, segur, doncs, que per un tema estrictament de tempos, doncs, és impossible començar. Però vaja, per nosaltres contents, perquè hi ha un escenari, si es comença a treballar, doncs ja hi podem arribar, i com et deia, és estratègic per la ciutat, per on està situat, i perquè és parlar doncs de l'àmbit sanitari on Sabadell i el nostre hospital som referents, i som referents, a més, amb excel·lència.
0: I han entrat ja? Com l'han trobat l'edifici? Perquè, clar, 3 dècades buit...
4: Jo no hi he entrat, sí que l'he vist en fotografies que ens han passat. Bueno, havíem intentat entre tots anar fent una mica d'actuacions, sobretot perquè no els agradés més, que no hi entri gent, que és veritat que sempre hi ha riscos, no, aquí, que la gent es prengui mal, i ara, evidentment, doncs s'haurà d'entrar amb més intensitat, no? Però un edifici després de tants anys sense ús, doncs us podeu imaginar l'estat, no? De fet, aquí també és part de l'acord, no?, que nosaltres també intentem explicar, de dir, home, nosaltres no volem els edificis perquè es degradin. Jo crec que aquests edificis, la gràcia que tenen és que hi passin coses, no? I per tant, que passi del que era doncs una caserna de la Guàrdia Civil amb un hospital i que tingui un ús. Aquesta és una política que ens agrada moltíssim.
0: Té al cap quants beneficiaris pot haver-hi? Quants usuaris se'n poden beneficiar d'aquesta externalització de les consultes externes del taulí?
4: Segur 4.000 persones, no?, que són les que més o menys doncs ens passen per aquí, perquè aquests ja hi van, és a dir, en aquest moment s'estan prestant òbviament a aquest servei, però mínim això, no? I bueno, hem de començar doncs a veure què més ens hi cap aquí, si podem posar-hi algun espai més, perquè són forces metres, i per tant, tenir sobretot dignitat en el tracte de la gent, no? I això són professionals, però també vol dir tenir uns espais adequats, que la gent pugui treballar bé i que també els pacients doncs s'hi sentin a gust, no? I ara mateix això està dintre l'hospital, perquè us ho imagineu, tot bastant a llocs diferents, la gent ha d'anar d'un edifici a l'altre, és a dir, no funcionen els fluxes de la gent. Jo crec que aquí ni els treballadors ni els propis pacients ho tenen fàcil, i per tant aquest edifici ens donarà la possibilitat de poder-ho donar i també de poder alliberar espais del propi hospital que es puguin destinar a altres coses.
0: De diners, que em deia, també n'haurem de parlar. Tenen ja calculat una estimació, una aproximació de quan s'hi haurà d'invertir?
4: No, just avui, per exemple, avui mateix tenim una reunió bilateral amb la Generalitat de Catalunya per tractar ja aquest tema, i per tant anirem avançant plegats, perquè aquesta evidentment és una inversió que han d'assumir ells, però hem fet el més difícil, és a dir, no podíem parlar de diners si no teníem la propietat de l'immoble, no? I per tant ningú s'atrevia doncs a començar. Ara ja la tenim, i per tant doncs ara els diners, sempre dic, al final s'acaben trobant i s'acaben buscant, i si no es fan fases, es fan amb diferents acords, és a dir, jo crec que aquí segur que arribarà a bon port, i el que era difícil era la titularitat, eh? Ara o altre doncs és fer el projecte i veure doncs exactament de què estem parlant.
0: I el que li deia, que a més de recursos, falten metges en aquest país. Ahir va tenir per aquí amb vostè el president Salvador Illa col·locant tots dos la primera pedra d'aquest nou campus, m'ho comentava al principi, de Ciències de la Vida i la Salut de l'Autònoma, que permetrà ampliar la Facultat de Medicina. Per tant, tot el que sigui també formació, recerca, etc., és bona notícia, i que passi per una ciutat com Sabadell, imagino que per vostès és important.
4: Molt, i de fet ho hem parlat tant amb el president com amb la pròpia consellera, no, de Recerca i Universitats, que s'està fent un esforç des de la Generalitat, doncs, per dotar de més places, doncs, tot el que és l'àmbit sanitari, no, que és un dels àmbits, doncs, de creixement a futur. El propi president ho va dir, diu, no té sentit que hem d'exportar metges d'altres països, és a dir, els hem de poder crear aquí, no, tot el personal mèdic, tot el personal sanitari, i per tant aquí a Sabadell hi volem jugar, i volem jugar de forma molt clara, perquè tenim un hospital que en aquests moments ja és universitari, del qual surten dels personal mèdic més millor format mèdic i d'infermeria, les dues, que sempre van junts, doncs, dels millors formats del país, i per tant nosaltres com a Sabadell aquí sempre ens hi trobaran donant-hi suport. De fet, ahir amb l'Artèxil, per això de donar suport, els polítics sempre ho diem, però al final vol dir, ja, però vostè què farà per això, no? Doncs mira, per exemple, amb l'Artèxil, per fer aquesta facultat, l'Ajuntament no només ha cedit l'espai, sinó que a més hi ha posat 4 milions d'euros per fer-ho viable, no? Per tant, quan diem que hi juguem, vol dir que hi juguem perquè ens ho creiem, però vol dir que també hi posem recursos, que és com s'ha de com s'han d'arreglar les coses, no? Si no, no funciona això.
0: És important tenir la sensació de que les institucions cooperen, de que construeixen i de que el món no se'n va fer punyetes, sinó que mica en mica hem d'anar redreçant entre tots, cadascú fent la part que li toca, i entre un pas rere l'altre unirem sumant tot plegat.
4: Sí, passen coses bones, passen moltes coses dolentes, però també en passen de bones, i també ens hi hem de fixar i també les hem de valorar.
0: Per això m'ha agradat saludar-la, alcaldessa, perquè l'últim cop que vam parlar de Sabadell va ser precisament per una notícia no tan bona, va ser aquell vídeo de la festa major que va córrer amb una intervenció policial que parlava de que havia sigut una agressió. Òbviament vam contestar l'Ajuntament i ens van respondre amb tota la raó que s'ha d'analitzar i contrastar versions i fer una anàlisi profunda abans de parlar-ne. Ja que la tinc aquí, ja que has parlat de les coses dolentes, deixi'm que li pregunti si hi ha alguna novetat al respecte.
4: No, de moment no, això està en la línia, doncs, que cada està, que és internament, doncs, que es pugui mirar, i per tant continuo dient el que vaig dir, no, escolta'm, les versions sempre s'han de contrastar, les coses necessiten calma per treballar-se, com s'ha demostrat amb això de la caserna, que quan tenim calma, doncs, tot arriba a bon port, i és la manera que tenim de fer i que continuarem fent-ho.
0: Però internament es mira, no és allò que s'hagi arxivat i que passi la
4: demanda. No, sempre, no es mira tot, i a més, per sort, doncs, estem en un sistema democràtic que no només ho mirem nosaltres, que ens ho creiem com a govern, sinó, a més a més, tenim una oposició que, òbviament, demana qüestions, demana resultats, demana com van les coses, i evidentment, nosaltres sempre ens hi trobaran, doncs, per col·laborar.
0: Alcaldessa, gràcies per fer-nos aquesta estoneta.
4: Un plaer estar amb vosaltres, que acabeu de passar bon dia.
5: La bona notícia, collida per Ametller Origen.
6: La tecnologia entra als camps d'arròs del Delta de l'Ebre. L'IRTA està provant noves eines per fer aquest cultiu més resilient davant del canvi climàtic, amb sistemes de teledetecció per ajustar la fertilització, estratègies per reduir el consum d'aigua i noves varietats més tolerants a la salinitat. L'objectiu és produir de manera més eficient i sostenible davant un escenari de temperatures més altes i menys disponibilitat d'aigua.
5: En un món ple d'incerteses, a Ametller Origen som capaços de seleccionar les bones notícies per a tu.

0: sou. Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Tot el que passa a Barcelona, aquí.
2: La bona notícia la trobàvem a Sabadell, amb aquesta caserna de la Guàrdia Civil abandonada des de fa gairebé 30 anys que es convertirà en centre mèdic. La dolenta la trobem a Sitges, perquè diumenge el restaurant Pícnic farà el seu últim servei. Després de 70 anys, des de mitjans dels 50, quatre generacions de la família Matas-Arnalot han estat al peu del canó, però per la llei de costes, el Ministeri de Transició Ecològica recupera aquest espai i els obliga a abandonar-lo com a molt tard aquest dilluns. El Josep Maria Matas és copropietari d'aquest restaurant Pícnic. Hola, Josep Maria, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, estem vius, per dir-ho d'alguna manera. No?
2: Com ho porteu?
3: Ho portem pues, amb resignació. En resignació perquè no ens ha tocat cap més remei que acceptar aquesta decisió judicial que ens han enviat, però no la compartim. No la compartim perquè allò quedarà, diguéssim, tot xapat i semblarà un monument.

0: quan hi hagi el projecte fet i aprovat us hagueu de posar a treballar, nosaltres marxem uns mesos abans, quan ja se sàpiga què hi farà, però fins llavors deixeu-nos seguir.
1: Sí, sí, sí, nosaltres hem estat lluitant fins i encara seguim lluitant, perquè encara no hem acabat, eh? Però és cert que vam demanar, sobretot això depenia una mica de la Generalitat, quedant-se a precari amb la condició de que quan ells ho necessitessin o volguessin, nosaltres en un temps determinat d'un mes per poder retirar tots els encerts i totes les coses nostres, ho tornàvem i ho deixàvem lliure completament. I ens han dit que no. Ens ho han dit que no per dues vegades.
0: Us heu sentit ben acompanyats en aquest procés per l'Ajuntament?
1: Gens ni mica.
0: Per què?
1: No ho sé. Nosaltres tenim constància de que a l'Ajuntament se'ls ha ofert la possibilitat de que presentessin una espècie de programa, una espècie, diguéssim, d'utilitat, d'usos, i per dues vegades, i l'Ajuntament, que nosaltres tinguem constància, no ho ha fet mai.
0: Perquè vosaltres teniu l'edifici on sou declarat d'haver d'interès cultural local, no? Si no m'equivoco, però perquè us hagués servit hauria d'haver sigut nacional.
1: El nacional, llavors, no haguéssim pogut... Bueno, no haguéssim pogut tirar-ho a terra, que és el que pretén el Ministeri. Uh-huh. El Ministeri pretén tirar els tres locals a terra per recuperar platja, una cosa de que ells se n'haguessin hagut de preocupar de que la sorra de la platja no marxés, que tinguéssim la línia marítim terrestre més lluny de la que ells van fer amb l'última classificació de la zona marítim terrestre, i aleshores doncs, poder no hagués arribat aquest problema perquè estaríem a fora. I una de les possibilitats que us deia que encara està penjada és que nosaltres hem demanat que el deslinde. Particularment ens han dit que no, però al ser un edifici públic i estar dins de la zona marítim terrestre, el que si ho demanés l'Ajuntament, per exemple, o un estament públic, un deslinde d'això, pràcticament la llei de costes ho contempla i els haurien de donar.
0: El deslinde, que vol dir això, crear arquitectònicament la manera de que no estigui dintre d'aquest perímetre, d'aquesta zona de mar.
1: Això mateix, això mateix.
0: A quanta gent donàveu feina fins ara, al pícnic?
1: Doncs pues mira, teníem 40 famílies, 40 persones fixes i uns 30 que venien ocasionalment com a fixes discontinus la majoria d'ells.
0: Hi ha l'opció de traslladar el restaurant a un altre local o el pícnic diu adéu per sempre?
1: No, mira, nosaltres, el pícnic serà únic i ha estat únic. Això ho tenim claríssim. Però vam tenir la possibilitat, ara fa un parell d'anys, de llogar un local que hi havia davant mateix del pícnic, en previsió de que pogués anar les coses maldades com han anat. I és el que tenim, però no és el mateix ni molt menys. No és el mateix ni molt menys.
0: I què fareu diumenge per acomiadar el local?
1: Diumenge, doncs mira, a partir d'ara us convido amb tu i hem convidat a tota la població, a tots els clients, amics i coneguts, a partir de les 6 de la tarda a fer una copa de pícnic per dir adeu al pícnic. No és un comiat, no és un funeral, és una putada, amb perdó, però és perquè tothom pugui doncs, passar allà l'últim dia i fer una copeta tots junts.
0: Avui te la deixo dir, Josep Maria, una abraçada forta i el nostre escalf.
1: Una abraçada i moltes gràcies per preocupar-se a vosaltres.
0: 11:20, anem parlant.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
4: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
5: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.

Sí que serà la postal, sí. Tu i jo i tots els que vingueu davant el mar, avui a la platja del Bogatell, a partir de 7:45 del vespre comença l'Aina Machuca, després el Saxeni, tancant la festa als Búhos i el Nil Moliner, i ja

0: També aquest que sona, que és el Miqui Núñez. Hola, Miqui, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia, molt bé, molt nerviós.
0: Ui, quina bona veu que fas. Quina bona veu que fas.
1: És que jo porto un dansa ja des de les 2:15 del matí avui, ja fent per la Mercè.
0: Doncs migdiadeta, que necessitem a tope, que a les 10 de la nit serà un dels grans moments de la vetllada d'avui. Ja.
1: Doncs no us preocupeu, que jo crec que amb com em batega el cor de fort des de fa una setmana només pensant en la Mercè, ja estaré a tope, no us preocupeu. Sí, sí, tinc moltes ganes.
0: Què significa per tu actuar a les festes de la Mercè?
1: Home, tocar la Mercè és tocar la festa major més gran de Catalunya, més que res, dic més gran perquè és de la ciutat més gran, no? Que és Barcelona, sobretot que m'ha abogat ell. I és com on jo anava a veure els concerts dels artistes que m'agradaven. Llavors, de sobte, poder estar allà sobre l'escenari amb els meus amics i amigues és espectacular, és espectacular.
0: És una passada, amb el mar allà al costat. No sé, com es veu el mar des de l'escenari?
1: Molt maco, molt millor que des de la platja, ja us ho dic, eh?
0: Sí, eh?
1: Estàs una mica més amunt, llavors veus amb més perspectiva. Sí, sí, és més bonic.
0: I les cares, sí, les veus també, la gent que tens a sota, de dir, mira, aquest, que tal, que ve el concert, o aquest, no, aquest grup, que no sé quan... Tens temps per disfrutar-ho, això, també, ja?
1: Sí, sí, sí, sí. És que a mi el que més m'agrada d'aquest tipus de concerts és que sóc capaç d'analitzar tots els ulls i totes les cares de totes les persones, de pensar, mira, aquest va venir al concert aquell que vam fer a no sé on, o ah, mira, aquest em va dir l'altre dia què tal, o m'agrada molt mirar els ulls de la gent i saber que s'estan fent seves les meves cançons, és preciós.
0: Ara s'està muntant l'escenari, vols saber com està?
1: Si us plau, de fet, jo t'he de dir una cosa, estic al taxi anant a fer proves de so,
0: per fin
1: de la tele. Sí, sí, estic anant directe a fer proves de so ara mateix perquè venia de P3 de gravar una altra cosa que tenim pendent i estic anant cap allà, sí, sí, a fondo. No,
0: espera,
1: això és no parar.
0: Que hi ha una persona molt important d'aquesta casa que no sé si coneixes, potser de vista, cap de musical, Sergi Sánchez, com estàs?
2: Hola,
1: hombre!
0: Li teniu tot a punt al Miqui i ja o no, ara quan arribi a provar?
2: Ho tenim tot a punt, sí, sí. Ara, de fet, està l'equip del Nil Moliner fent les seves proves i van tot super a temps, o sigui que Miqui, espero que no agafis trànsit, perquè t'esperem aquí a l'hora que et toca, per provar.
1: De moment tot va bé, Sergi, no et preocupis. Vale, jo l'únic que necessito quan arribi és un cafè d'un litre i un lavabo al costat, perquè clar, si no malament, després un cafè d'un litre. Però sí, sí.
2: No hi ha problema. Cafè, aigua, el que vulguis.
1: Gràcies.
0: Com tenim el muntatge, gràcies. Sergi? Tot a punt? L'escenari, llums,
2: sí.
0: Focus, tot?
2: Sí, sí, està tot, com deia, està tot en ordre, com ha d'anar. Que la veritat, a mi, aquestes coses em posen una mica nerviós perquè sempre penso, ai, tot va massa bé. Soc un patidor de mena, és així, però ja són molts anys fent-ho. Ja. El Miqui em coneix prou bé i sap que sóc així,
1: sí,
2: però després tot acaba sortint molt bé, perquè de veritat que tenim uns artistes que són brutals, uns equips que són increïbles i estem al concert més èpic de les festes de la Mercè.
0: I això que ell no ha de pujar a cantar, Miqui?
1: Ja, no, però és que l'estic veient... M'ha dit, estic una mica nerviós, tal. O sigui, sé quina por se té, sé quina cara està fent, sé com està agafant els papers dels horaris, o sigui, ja l'estic veient, és que ja l'estic veient, el tinc al cap. Ara quan el vegi diré, mira, tal qual me l'imaginava.
0: És com camina amb el coll així una mica inclinat cap endavant, els peus oberts, quan els posa el
1: Sergi,
0: però quan et veus així saps que tot sortirà bé.
1: Correcte, una mica aquest camina de pingüí, saps? Sí, sí, ja sabem quin és.
2: Això mateix, sí, sí, aquesta mirada tinc ara mateix.
0: Sí, és la mirada que a mi fa pensar que avui és nit gran. Mira,
1: exacte.
0: 11 i 25, queden 6 hores i poc més perquè comencin els concerts i ja m'està agafant el fomo bestial. 7:45, no? Comença, Sergi, la primera actuació, que és la de l'Aina.
2: La primera actuació, que també la coneix molt bé el Miqui, que és l'Aina Machuca, la guanyadora d'Eufòria, és la que obrirà el show avui, a més, la seva primera vegada a un escenari tan bèstia com aquest, el de la Mercè.
0: Avui li hauràs de posar nota, Miqui, també, o no? O avui la deixaràs?
1: No. Ja està, ja té un 10. L'Aina ja té un 10 i ja està. Ara ja està ella amb la seva carrera musical. Ja... Per mi és un 10, ja.
0: Però escolta, tu que vas sortir d'OT i ara tens l'oportunitat també de fer una mica de mentor, d'acompanyar aquests artistes que comencen també en programes de la tele. Ara, quan coincideixes amb ells en festivals, què sents? Penses en aquell Miqui que començava o quin sentiment et ve?
1: Bueno, clar... és, o sigui, em ve tot, és increïble, és superbonic, perquè jo veig i els miro i sé el que estan patint i sé el que volen i sé el que necessiten i sé on volen arribar i és, alhora pateixo per ells i per elles també, perquè penso quan estàs dins un programa no tot és només cantar molt bé, has de caure bé a la gent, has de tenir màgia, has de tenir alguna cosa i tant de bo tots i totes els que passen complissin les seves expectatives. I l'Aina jo crec que ho està fent molt bé, precisament l'Aina és que avui fliparem segur.
0: I tu ja estàs en aquell moment de carrera que ja estàs per donar consells ja no de com esclatar, sinó de com mantenir-se, perquè sembla que fos ahir, l'altre dia m'ho mirava, dic, no pot ser que faci tants anys ja de l'OT del Miki.
1: O sigui, sí, fa com 8 anys, no? Una cosa així, 7 o 8.
0: No em fa 10, però em feia... És prepandèmia, o sigui...
1: És fort.
0: És una borrada, per tant, escolta'm...
1: És molt fort.
0: Celebrem, tens algun secret per donar o això és suma de factors?
1: Bé, no, que és suma de moltes factors i després de rodejar-te de bona gent que et doni oportunitats com la d'avui, tocar davant de moltíssima gent i que segueixin allà al teu costat. O sigui, jo, de fet, jo segueixo fent el que feia des de sempre. L'únic que m'ha donat tot això, o sigui, Operación Triunfo i tal, és la possibilitat de treballar amb gent genial. Llavors, aquesta gent, doncs, em segueix empantant i que duri molts anys, que duri molts anys.
0: Ens guardes alguna sorpreseta per aquesta nit? Alguna cosa que estrenem?
1: Sempre.
0: Alguna cosa... Sí, però no...
1: Sempre.
0: Però no m'ho explicaràs, no?
1: Ni de conya, no, clar que no. No, clar que no.
0: Punyatero que és.
2: Miki, jo crec que molaria molt que entressis amb una Zodiac o alguna cosa, saps? Des de l'aigua, això seria brutal, eh?
1: Ah, bueno, mira, escolta'm, ja l'estic jugant, ja estic trucant.
0: Com els Reis, que algun any han arribat amb vaixell a la cavalcada allà al port, eh?
1: Exacte, sí, jo crec que sí. O directament com fent snorkel, no? Que és més travessero ja, és més com allà nedant. Sí, estaria bé.
0: No, ara. Mira, petició meva, jo entra en Bicing, sisplau.
1: Hola, si funciona, no?
0: Fent cavallets amb el Bicing.
1: Sí,
2: com
1: a veure.
2: Com el Pedri, com els del Barça, eh?
0: Exacte, com Pedri, Dani Olmo, com tota aquesta gent.
1: Hòstia,
0: Seria bona.
1: Sí.
0: Però escolta'm, també al final, també els artistes, els futbolistes, gent que sou gent, bueno, tant estem escoltant, la mar d'autèntica, la mar de fantàstica i que us agrada barrejar-nos amb tots i per això avui ho gaudirem molt. Miki, et deixo que arribis tranquil a fer les proves de so.
1: Moltes gràcies.
0: Ara
1: et saludo, Sergi, vale?
2: Va, ens veiem ara, tio.
1: Vinga, una abraçada i gràcies.
0: Gràcies, Miki. Sergi,
1: bona festa major a tothom.
0: Bona festa major. A tu també et deixo que facis l'anfitrió, Sergi, que a quina hora ens aconselles que anem a agafar lloc?
2: Doncs bé, el millor seria que arribeu per aquí cap a les 7 de la tarda, perquè aquella hora tindrem, per exemple, l'Adrià Ortega i la Laia Partida punxant i fent una sessió prèvia per animar la gent i perquè tothom es vagi acostant a l'escenari. I a partir de 7:45, això serà un no parar amb tots els artistes, Aina Machuca, Saxeni, Miki Núñez, Nil Moliner i el gran tancament amb els Búhos.
0: I estaran tots els DJs companys de la casa, l'Uri Mora, el Víctor de la Torre, el propi Sergi Sánchez, el Josep Bartomeus, tots plegats.
2: Sí, tenim una sorpresa. Tenim una sorpresa.
0: Una altra?
2: Una sorpresa abans de l'actuació de Búhos, però no puc dir res més.
0: Búhos és a 1:15 de la matinada, eh? Sí. Aina Machuca, 7:45, Saxeni, 8:45, Miki Núñez, 10:00, Nil Moliner, 11:15 i Búhos a 1:15. Doncs Sergi, ja hi serem, gràcies.
2: Molt bé, ens veiem després, eh?
0: Arribem a 11:45 del migdia. Bé, el Cartanyama, ja som aquí per tancar l'Aquí Catalunya d'avui. Estàs feta d'aigua,
3: quasi te m'escapes. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: Ciutadans de Catalunya.
5: Ja som aquí!
3: Jordi Cartanyà.
4: Per Catalunya.
6: Bon dia, Catalunya! Divendres 25 de setembre, amb Dani Puntí Prats a la tècnica, Judit Caselles als titulars. Judit, què tal, com estàs?
7: Bon dia.
6: És el dia que tenim un fotimer d'estrenes al cinema que no donarem l'abast. Els Javis fan córrer la bola negra, Brad Pitt mirarà de sobreviure als boscos d'Alaska amb aquell gos tan meravellós i Marvel reestrena Avengers Endgame amb un afegit d'encore, amb contingut addicional. Una pel·li punt de palanca per intentar fer pujar el hype dels fans de cara a l'estrena de Doomsday el 18 de desembre. Avui en parlarem amb la que tinc aquí al costat, l'Elisabet Fons. Elisabet, com estàs? Benvinguda.
8: Hola, Jordi, bon dia.
6: Així d'entrada, amb una frase, què va significar per la saga Marvel a la pel·lícula Endgame?
8: Uau, va ser una passada. Va marcar la culminació de la saga d'Infinity de Marvel i va tancar 11 anys d'història, que aviat has dit, 11 anys d'història.
6: Sí. Començàvem amb Iron Man el 2008, tancàvem amb Endgame el 2019.
8: Exacte, i a més, tot totes interconnectades i convertir-se en una pel·lícula que va marcar un abans i un després i va marcar la història del cinema. I, bueno, taquillera número 1 per darrere d'Avatar de James Cameron.
6: I què pretén aconseguir amb la restrena, doncs?
8: Doncs bàsicament reenganxar i amb tot això pretén inaugurar una nova etapa de Marvel, una nova... públic, que a més torni a disfrutar d'aquestes pel·lícules tan xules de Marvel.
6: Vaja, convèncer els que han marxat i fer pujar la trampera dels que encara tenen fe en Kevin Feige. I per convèncer és el que ha estat intentant fer Salvador Illa des de primera hora del matí a la resta de partits del Parlament de Catalunya, excepte Vox. Un gran acord de país per reformar l'educació a Catalunya. Qui és com un clau des de primera hora del matí és el Xavier Abelló. Xavier, molt bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia.
6: Com ha anat tot plegat? Han sortit fa poquet?
5: Doncs mira, fa uns una mica més de 10 minuts que ha acabat aquesta cimera entre el govern i els partits, una reunió que ha durat doncs una mica més d'una hora i mitja, perquè ha començat passades 9:45 del matí, i de la qual doncs n'esperem conèixer els detalls en els propers minuts. Encara no sabem si s'ha arribat a algun tipus d'acord. De fet, està previst que en breus comparegui la consellera d'Educació, Esther Niubó, una consellera, una figura, ja sabeu, que genera controvèrsia amb l'oposició perquè molts partits li han demanat la dimissió. En tot cas, tindrem les seves explicacions i després també la de cadascun dels partits que han assistit en aquesta cimera, recordeu, tots excepte Vox, per veure doncs si hi ha algun tipus d'acord i si s'ha fet com a mínim algun primer pas en algunes de les matèries que es volen abordar en aquest debat sobre el futur de l'educació.
6: Que per tu són cares conegudes les que han sortit, que intentaven fer cara de pòquer, i havia... quina cara feia el president? Cara pòquer, cara preocupat? Bé, allò se'ls capava un somriure de... hem aconseguit, hem fet el 5.
5: No, no, al principi de la reunió, que és l'únic moment on els mitjans gràfics poden accedir, doncs les habituals converses una mica de cafè i de parlar, de fer veure que estàs parlant i abordant ja els temes, quan hi ha tanta gent també és difícil, a més, amb totes les càmeres al davant, per tant és una mica les cares de circumstàncies i de veure que ens trobem en els propers minuts.
6: Va, que n'estarem al cas. Xavier Balló, moltíssimes gràcies.
5: Fins ara.
6: Un matí que s'ha complicat a les carreteres catalanes i que n'actualitzem la situació amb en Ferran Aràndiga del RAC. Ferran, molt bon dia.
7: Bon dia, doncs continuem pendents d'aquest accident que hi ha hagut a la AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que fins fa una estona estava la circulació tallada completament en sentit sud. A hores d'ara ja s'ha reobert aquesta circulació, però només hi ha un carril de circulació obert, per tant hem de tenir paciència també per aquestes aturades que duran més de 9 quilòmetres en sentit Tarragona. Recordem també que tenim un segon accident actiu, en aquest cas a la C 25 a Santa Maria d'Oló, des de primera hora del matí, en direcció Girona, talla un carril de circulació provocant també 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a l'incendi que hem tingut d'un camió aquest matí, també a primera hora, a Avinyonet del Penedès, també a la AP7, a hores d'ara ja s'estan retirant la càrrega que quedava a la via, tot i així queda un carril de circulació tallat i retencions de 8 quilòmetres també en sentit sud.
6: Gràcies.
7: De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Sí, jo ja finiquitava el Ferran. Gràcies, Ferran. Escolteu, i avui a l'escenari de la platja del Bogatell, com us venim explicant per totes les emissores Ser Catalunya, Cadena Ser, platja del Bogatell a Barcelona, Nil Moliner. Sobrenatural, con tan solo mirarme, puede reventar. Dins de la programació oficial de la Mercè i de la mà dels 40, Moliner completa així un cartell amb noms com Miqui Núñez, Buhos o Saxeni. Recordem que l'accés és completament gratuït, una oportunitat per gaudir de la millor música en directe al costat del mar i, sobretot, no embruteu la sorra. O sigui, no, amb una bosseta, ho recolliu i ho llanceu on pertoca, eh? I a ritme, Daniel Moliner, anem tancant la setmana, el divendres d'una setmana convulsa pel que fa a l'habitatge.
9: Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes.
10: Dilluns s'ajornava fins dimarts que ve el desnonament d'una família amb 5 fills al barri del Besòs de Barcelona.
6: I aquell mateix dia coneixíem el cas de l'Olga, de 54 anys, a l'Hospitalet, que s'havia suïcidat 5 mesos després de ser desnonada.
10: I dimecres que treuen a la Mari Carmen, de 87 anys, del pis que hi havia viscut des de feia 71 anys, un desnonament que l'ha convertida en símbol del debat sobre l'especulació i l'accés a l'habitatge. Déu uniràs a nostra causa,
6: ben il·lumina. Però com que la realitat supera la ficció i la nostra imaginació, a cadenaser.com trobem un article que ens situa en un pas més enllà encara. A les Balears s'han detectat passadissos. Passadissos.
10: Passillos. Això em sembla a mi...
6: Però què collogues? 4 rajoles, 5 rajoles, passillos per 500... 600 euros.
8: Ojo, no per 100 euros, eh?
6: No.
8: Per 500 o 600 euros.
6: O 50 euros al centímetre quadrat de passillo. No, és brutal, eh?
8: És fortíssim. Infravivendes també amb 14 persones vivint-hi.
6: Tant a dues passes que després del passadís a 600 euros ens lloguin la banyera per 1.000 euros al mes.
8: Et diran allò, és exterior, amb aigua potable, amb el lavabo inclòs, també té una finestra...
6: És una meravella, eh?
8: És increïble.
6: I segur que hi podran fer cabres 5 persones. I aquest matí, com ja hem vist, Salvador Illa s'ha reunit amb els grups parlamentaris per abordar un acord de país en educació poc després del debat al Parlament sobre l'error de les proves PISA.
8: L'oposició que ha intentat anar-hi amb aquesta actitud de escoltem, però no jutgem.
6: Però vam, ja veurem si jutgen o no a la compareixença posterior que ja ens recollirà el Xavier Balló, tant, espero, pel que facin Salvador o la consellera d'Educació o la resta de grups polítics. Tot això l'endemà que Educació anunciés la recuperació el curs vinent de les lectures obligatòries a batxillerat.
8: Ostres, i nosaltres venim amb propostes, eh?
6: Home, perquè no sabem quedar-nos... És que tenim un cap que no para. Ja que hi som a temps, tenim tres propostes pel nou programa de lectura, eh?
8: Sí.
6: I són contundents.
8: Són contundents.
6: Anem a l'arrel del català.
8: Anem a la primera.
6: Va,
8: anem a la primera, que és que s'inclogui les homilies d'Organyà, de finals del segle XII o començaments del segle XIII. Ja ho sabeu, que és aquesta obra de sermons religiosos. I el més important, més important, que és... un dels textos més antics conservats en català.
6: Així com lo nostre Senyor Deus, qui és plen de tota misericòrdia, a mercè de tots aquells qui en ell creen han de fer esperança. A mi em surt el cantant el Lluís Llach, el Raimon, tu, té aquest punt, eh?
8: Totalment.
6: Però quin català més maco, eh?
8: Moltíssim.
6: Ara, és recargolat.
8: I si l'entens, si entens tot això, amb 17 anys, la selectivitat ja et semblaria facilíssim, un test més aviat de personatges Disney's. Allò, segons el teu horòscop, quin personatge Disney ets?
6: Quin personatge de Disney series tu, Elisabet?
11: Ui, jo no ho sé.
6: T'ha sortit algun cop?
11: M'ha sortit, però no l'he fet mai, la veritat.
6: Sí, l'Elisabet dibuixa i il·lustra personatges Disney, que és una meravella. Bueno, també tenim alguna altra proposta, com el llibre dels fets de Jaume I, el rei explicant en primera persona la seva vida, les guerres i les conquestes, que ve a ser l'autobiografia d'un rei, 7 segles abans que el Borbó emèrit públic, que és Reconciliación. I amb això de les conquestes també hi tenen el punt en contacte, que no serien ben bé conquestes militars, serien de l'altre tipus.
8: Anem amb la tercera proposta, que seria Ars Magna, de Ramon Llull, un sistema de gràfiques circulars amb lletres i combinacions per intentar trobar una manera de poder parlar de tot allò rellevant a la filosofia i a la religió sense la barrera de les llengües.
6: És brutal, eh? Ja us avisem que visualment sembla que el llibre cobriries a Hogwarts per mirar de ressuscitar Voldemort.
8: Però era una màquina medieval d'avançar, més aviat.
6: Sí, sí, la intel·ligència artificial del segle XVI. No sabem si és amb intel·ligència artificial o no. La pedra roseta amb la que darrerament treballen els... Espera, això no ho he dit bé. I no sabem si és amb intel·ligència artificial o pedra roseta, la pedra roseta, amb el que darrerament treballen els guionistes dels discursos d'Ayuso i Feijóo.
8: I dels creadors de...
12: Està en venta... Chao Pescao. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
6: I també dels mateixos creadors de...
13: El bulo del culo de la semana.
6: El bulo del culo, eh?
8: Arriba un 6 i un 4.
14: Si el metro se retrasa un minuto, tenemos montada una. No te puedes acostumbrar a que las cosas no funcionan. Y con un 6 y un 4, la cara de mi retrato. Firmado. Venga.
6: Bueno, és que si diu un 6 i un 3, són els milions que va costar el seu baticazo, eh?
8: Totalment.
6: I ha anat per poc.
8: Però no se veien que todavía hay más.
6: Perquè l'enginy dels guionistes populars s'esmola i Feijóo surt... Bueno, s'amat d'una de les seves últimes compareixences amb això.
15: Si le sumamos la hipoteca, la vuelta al cole y el alquiler, aquí no hay quien viva y tenemos que hacer algo y para eso estamos aquí.
16: Aquí, aquí, aquí no hay quien viva.
17: Hoy por hoy la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
16: Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no.
6: Brutal, eh?
8: M'encanta.
6: En Feijóo, sí. Tio. O sigui, no, a més, l'hauria de veure, la gent anava ballant l'indicatiu de qui no hi ha quien viva. Ara només falta que ho diguin en italià per donar-li més èmfasi, que vagin al Teatre Borràs de Barcelona, que dilluns que ve s'acull l'única funció a Espanya de L'uomo più crudele del mondo, un thriller teatral italià escrit i dirigit per Davide Sacco. L'espectacle arriba dins una gira europea que només passarà per 5 ciutats i destaca per un muntatge minimalista que posa tota l'atenció en un duel interpretatiu de primer nivell entre Linio Guanciale, que no és el que poses justament amb la Carbonara, Premi Ubu al millor actor, i Francesco Montanari, premiat a Cannes Series i conegut com Maschi Veri. Senyores i senyors, anem a parlar de... Tu ets fan de Marvel, Judit, o és
8: no,
6: una cosa que no...
8: No.
6: No, eh?
8: Reconec que no, eh? Ja puc marxar, no, doncs?
6: Harry Potter, Star Wars, tampoc?
8: Soc poc d'aquestes sagues, eh?
6: Alguna saga en concret que t'hagi agradat?
8: És que en general soc poc de ficció.
6: Ah, oh! Et costa fer el pacte de ficció?
8: Sí, em costa.
6: Costa creure allò que t'estan... Hi ha gent així, Elisabet, de debò.
11: Existim, de veritat, sí. O sigui,
6: bueno, no
11: perdoneu-nos.
6: Com, no, com hi ha homes com jo que no ens agrada el futbol, doncs també hi ha persones que no els agrada el pacte de ficció.
11: Per això els... estan als gustos, però no? Però li haig de donar una oportunitat, crec.
6: Vols dir?
11: A Harry Potter segur que sí.
6: Ah, sí, amb aquest sí. Bueno, Marvel, pues, com tu ho vegis, però jo crec que Harry Potter sí, té el seu encant.
11: Vinga.
6: Sí, Judit, bon cap de setmana. Ens retrobem igualment. Dilluns, sí? Dilluns.
11: Sí, ens, sí, sí, ens retrobem, sí. Ens retrobem. Ja
6: no sé, quan la gent entra surt, escolta.
3: Ja som aquí. Jordi Cartanyà.
6: Va, que anem a parlar d'Endgame amb l'Elisabet Fons. Però clar, abans d'arrencar, ens toca entrar i d'entrar a fons amb Endgame. Tu em volies preguntar sobre, no sé ben bé qui, un capità Tsubasa, que ha arribat al 3CAT.
11: Bueno, no ben bé, però li posem la sintonia?
6: Va. Oliver, Benji, los magos del barón. Sí, és l'Oliver i el Benji, doncs.
11: Sí, home, aquests són superfamosos, no els coneixes?
6: Sí, però no veia la sèrie, tampoc. Ni els animes aquests, ni el futbol...
11: No?
6: No,
11: què
6: no, dius? No anaven amb mi.
11: Uah, jo l'havia vist, eh?
6: Cavalleres del Zodíaco, mirava, i era grandot, eh?
11: Però aquest no em va agafar, veus?
6: Però estic... Allò eren les nancis rúbies, les Cavalleres del Zodíaco. Allò sí que eren les nancis rúbies.
11: Ah, sí?
6: Mare meva, ostres, els animes. Bueno, què ha passat? Que dius que el dimecres s'ha estrenat el Super 3 i el 3CAT, el Capità Tsubasa.
11: Sí, una nova versió de la sèrie, i nosaltres la coneixien com Oliver i Benji.
6: Sí?
11: I fa, bueno, 28 capítols tenien d'animació, una passada. I a més, ara té un nou ritme, més àgil, i, bueno, hi ha una diferència important, que els personatges recuperen els noms japonesos originals.
6: Com? L'Oliver ja no és Oliver.
11: No, ara és... Bueno, no sé si ho diré bé. Tsubasa Ozora.
6: Home, doncs aquí ja han perdut mitja generació pel camí, jo crec, eh?
11: Sí, a més, el de Benji és Genzo Wakabasashi.
6: Wakabasashi. Quins noms, eh? Per què no...
11: Perquè no estem acostumats.
6: Però hi ha persones de procedència de Xina que es posen els noms d'aquí.
11: Això és veritat.
6: Sí. Sí, per exemple, Bar Mònica. Per què m'he de posar el nom en xino meu? Diuen, si me'l diràs malament. Doncs jo em dic Mònica i ja està.
11: Ah, això sí, és veritat.
6: I ho aclareixen, eh?
11: Però també té un toc, eh, no? Ja sapien els noms originals, doncs ja...
6: Sí.
11: Després, al veure'l tanta vegades que diuen el mateix nom, te'l saps?
6: No et diré que no.
11: Igual que Capitán América, saps que es diu Capitán América, no?
6: Sí. O sigui, que es restrena aquesta sèrie, però el camp continua fent 14 quilòmetres i es triga 3 capítols a arribar a la porteria, o què?
11: Sí, a més, ara la narració és més... Bueno, això és el que dèiem, no? Més àgil, i a més, el 1983 estava animada a mà, i ara, a més, fer moure tots aquests 11 jugadors és una passada, perquè, a més, cada un s'anima per una setmana, o sigui, han d'anar superràpid, eh?
6: Per això un xut durava 3 episodis.
11: Sí. Bueno, a veure, la veritat és que estalviar animació és una cosa...
6: Important, eh?
11: Important,
6: per
11: sí.
6: Per tant, clar, estalviar animació vol dir que estalvies temps.
11: A més, la digitalització i tot això va molt més àgil a l'hora d'animar i, i de més.
6: Jo que recordo que l'Oliver corria i corria. Amb això sí que m'hi vaig quedar, eh? Un cop que ho veia se'm feia pesar perquè corria i nosaltres ja havíem sopat i encara no havia arribat a l'àrea, eh? I llavors fotia un xut el diumenge i arribava la pilota porteria al Nadal.
11: El famós camp infinit, no? Sí. Que deies,
6: Però té explicació, no?, aquest camp infinit a nivell d'animació.
11: Sí, bueno, bàsicament també, a part de la narrativa, que això és importantíssim,
6: sí.
11: De fer-te tenir aquesta tensió si realment arribarà o no arribarà, aleshores, si contra més llarg sigui el camp, millor és, perquè més intriga tindràs, i hi haurà un punt que l'espectador sempre pensa, ai que no arriba.
6: Va, això és com quan a Bola de Drac, quan en Son Goku es disposava a lluitar contra en Freezer li va dir, destruirà el planeta en 5 minuts! I bueno, 10 episodis després va començar a fer la bola per rebentar-ho tot, eh? És bastant brutal. Arribem així gairebé a 11:45 del migdia. Anem a parlar d'Avengers Endgame Encore. Hi ha pel·lícules que vas a veure al cinema i després hi ha pel·lícules que converteixen el cinema en un esdeveniment. L'any 2019, Avengers Endgame era una d'aquestes pel·lícules, però per entendre per què una pel·lícula de superherois va aconseguir que milions i milions de persones anessin al cinema pràcticament al mateix temps, hem de tornar un any enrere, a Avengers Infinity War, quan Thanos, el dolent de tots els dolents d'aquella saga, aconseguia reunir les 6 gemes de l'infinit que li donaven un superpoder sobre l'espai, el temps, la realitat, bueno, de tot, eh? I després feia desaparèixer la meitat de la vida de l'univers. Spider-Man desapareixia als braços de Tony Stark, Black Panther es convertia en pols, Doctor Strange desapareixia i els espectadors sortien del cinema amb una pregunta. Si tenim la meitat dels superherois morts, ara què?
11: Clar, i a més, la resposta arribaria un any després.
6: Un any esperant-se allí, eh?
11: Imagina't, eh? Però Marvel tenia un problema. No et podia explicar pràcticament res. Era top secret.
6: Per què?
11: Home, avui veurem, perquè hi ha molts spoilers de molts actors que fan molts spoilers.
6: Sí, sí, sí.
11: Aleshores, aquí tot era top secret. Bàsicament, aquesta pel·lícula es va convertir en una icona i va haver-hi molt d'èxit a les taquilles. De fet, tant era així el top secret que tenia aquesta gent que Avengers Infinity War s'havia de dir per dos. Perquè, a més, havia la part 1 i la part 2.
6: Infinity War 1 i 2.
11: I els germans, els germans Russo, que eren els directors, van decidir que millor no dir el nom real. Perquè, bàsicament, aquí hi haurien spoilers, es podrien infiltrar coses, i, a més, li van posar el nom de Mary Lou 2.
6: Melo 2, que és perquè si algú ve a la documentació explica relacionadament Game, no necessàriament hi troba escrit Avengers Endgame, oi?
11: Exacte.
6: I troba això, Melo 2.
11: Sí, a més era algo que passaries perquè dius, què és això, no? M'importa poc. I això era realment el projecte d'Endgame.
6: Que van gravar Infinity War i Endgame com una sola pel·lícula,
11: exacte,
6: doncs. Van anar a fer l'atacada, eh?
11: Us en recordeu que el juliol van parlar de Pirates del Caribe?
6: Sí.
11: Doncs Pirates del Caribe, la segona i la tercera es van fer totes dues a la vegada. Rodar, aleshores els actors anaven que no sabien si estaven rodant la segona, la tercera.
6: Que era una bogeria, allò era una bogeria.
11: Doncs això mateix va passar aquí, o sigui, va començar tot el 2017 i, bueno, va ser tot un tejemeneje, no?, d'anar fent i, a més, d'anar rodant moltes escenes que no sabien ni els propis actors si estaven a la 2 o a la 1, o sigui, imagina't.
6: Clar, aquí el que es tractava era, sobretot, evitar filtracions.
11: Sí.
6: Filtracions i spoilers que a vegades els mateixos actors en roda de premsa, sí, dius que Mark Ruffalo, que interpreta Hulk, o el Tobey Maguire... El Tom Holland...
11: El feien, a més, rodar amb escenes sol, perquè deien, bueno, li fem fer unes quantes escenes, sí, que a més a sàpiga quina sortia, i hi havia escenes que eren xorríssimes, però clar, els actors deien... Això és real? Perquè potser és molt xorra i això és real, eh?
6: Què hauria passat si en algun moment algú hagués revelat abans de l'estrena d'Endgame que el film acabava amb Tony Stark morint?
11: Clar, t'ho imagina't. T'ho imagina't.
6: Steve Rogers deixava el seu escut al Falcó, o que apareixien tots els herois desapareguts, és a dir, que ressuscitaven. Hauria perdut
11: tota la màgia,
6: sobretot aquest final tan impactant, no?
11: Però això a Hollywood se troba molt, eh? I a més, inclòs sèries com, per exemple, Walking Dead, que, bueno, hi ha moltes escenes. Va haver-hi un villano, molt villano, que es deia Negan, i es posava tots enrotllant i tenia que matar un personatge.
6: Sí.
11: Doncs això va passar exactament el mateix. Com que era un exterior, hi havia gent, fans, no?, que es colaven per intentar fer les fotos i demés. Aleshores, com que ho van detectar, van dir, cap problema, rodaven i anaven matant a cada un. O sigui, els van matar tots.
6: Per si un cas, eh?
11: Era en plan, bueno, doncs així no sabem qui ha matat qui.
6: Qui morirà? Clar, i un cop és mort, arriba al funeral. La gran escena final d'Endgame és un funeral que expliques que havia de ser un casament.
11: Exacte.
6: Coño.
11: T'ho imagina't. És que, clar, tenien que reunir a tothom, superelegant, supertop,
6: sí,
11: no?
6: Sí, sí, sí.
11: Aleshores, clar, no els hi dirien, és que anem a rodar com es mor el Tony Stark. No. Perquè, si no, això podia ser un spoiler. Aleshores, el que van dir és un casament.
6: Sí, a veure, sí, per enganyar, continuant amb aquesta tendència, perquè no hi haguessin filtracions i ningú s'equivoqués i s'anés de la llengua amb spoilers, van rodar, els actors els van explicar que anaven a rodar un casament, quan en realitat anaven a rodar el funeral que hem vist,
11: exacte,
6: tots.
11: Exacte.
6: Conya.
11: I a més, els veus molt, molt elegants,
6: sí,
11: tots, amb smoking, superguapos,
6: sí,
11: tots, o sigui, clar, però... I a més, en el guió posava The Wedding, i ja està, punt. Aleshores, és el que havia, i després es van adonar compte que potser això no era un casament, era massa seriós, no?
6: I una de les grans, alguns forats de guió que es diu d'aquesta pel·lícula, que és una de les qüestions més complicades que es va abordar, que és Com fem que ressuscitin tota la meitat de l'univers que Thanos, amb el seu espatec de dits, se'ls ha fet petar a tots? Doncs és el viatge en el temps, no? Com expliquem o com argumentem i muntem uns viatges en el temps d'aquella manera,
11: clar,
6: no?
11: Això és complicat, eh? A nivell cinematogràfic ho veiem i és fàcil, però això s'ha de pensar molt bé i que el públic ho entengui sobretot. Aleshores, clar, què passava? Que la gent ha vist viatges en el temps, però la més famosa és Regreso al Futuro.
6: Yes.
11: Martin McFly. Aleshores, van intentar, doncs, a través de diàlegs i explicacions, doncs, explicar com farien aquests viatges en el temps, que, bueno, és superimportant.
6: Dius que es van basar, doncs, en Regreso al Futur a l'hora d'explicar,
11: sí,
6: i que
11: els part.
6: Aprofitant aquesta educació prèvia audiovisual que havíem tingut amb Retorn al Futur.
11: Clar, parteixen també de que tens una mica de background, no?
6: Sí.
11: De fons d'armari, per dir-ho així, de cinematogràfic. Tot i així, ho van canviar i van reforçar molt el diàleg, en aquest sentit.
6: I és viatjar al passat per canviar el futur.
11: Exacte.
6: D'aquí que Thanos no només és un monstre digital, perquè és una de les coses també, un dels punts forts de la pel·lícula, no només aquesta, sinó Infinity War, la prèvia.
11: Es veu molt bé, estan molt ben animades.
6: Thanos està molt ben animada i està molt ben fet.
11: Sí, a més, clar, tu pensa que aquestes pel·lícules com Thanos, per exemple, va haver-hi un actor que és Josh Brolin i, a més, va interpretar Thanos amb la seva veu i de més, però... el que fan és gravar-lo a l'actor, perquè si tens unes maneres d'actuar, poses de maneres concretes la boca o les expressions del cos, doncs te la capturen i la fan. És a dir, no només capturen el moviment digitalment, sinó que també et graven. Per això després els animadors li passen com una capa més d'interpretació i això el fa únic. I veus un personatge que és molt humà, per dir-ho així, saps? Dius... ostres, aquí hi ha alguna cosa més. No només un personatge 3D que es mou, saps?
6: No, és molt real. És molt real, és molt real. Més que Hulk, diria, eh?
11: Sí.
6: Més que Hulk.
11: De fet, Disney té una captura, un traje de captura, que és de color gris, i sempre el veureu així amb triangulets.
6: Sí.
11: Aquest és el motion capture, que se'n diu propi de Disney,
6: sí,
11: i és una passada perquè captura moltíssims... no només la part del cos, sinó també el tema de la part facial. És impressionant l'estudi que fan, perquè, clar, tu pensa que aquí hi ha laboratoris que treballen per treure el màxim rendiment i que es vegi el màxim bé possible als personatges.
6: Clar, i la pregunta que ens fem és per què va funcionar tan bé Endgame? I, de fet, per què va funcionar tan bé l'univers Marvel? Arrencava amb la pel·lícula de la qual n'escoltem la banda sonora. El primer Iron Man. Elisabet, per què Endgame...
11: bueno,
6: ho va patar tan fort?
11: És
6: I com a pel·lícula, fins i tot els crítics es van rendir. Es van rendir. Per què?
11: Bueno, és que va ser molt top. A part de lo visual que hem parlat, també, per altra banda, és una pel·lícula que tenca 11 anys d'història, que ja t'has dit, o sigui, 11 anys que la gent estigui mirant les pel·lícules, déu-n'hi-do. A més, no necessitem que ningú ens expliqui què significa res als portals o fins i tot quan apareixen tots els personatges, perquè ja tenim aquesta bagatge visual, la qual cosa el fa com més especial, no? És una saga que ho engloba tot.
6: I els viatges en el temps el que fan és revisitar moments de les pel·lícules anteriors, vull dir que s'autorefereix constantment.
11: Exacte, i a més converteix el públic en part del guió, perquè se'n recorda d'aquestes pel·lícules i forma part d'aquestes històries tan emblemàtiques, la veritat.
6: Havíem vist les seves històries, havíem vist les seves derrotes, havíem viscut els seves llums, les seves ombres, i també, en el cas del Capità Amèrica, els seus anels, no? El seu anel d'acabar amb la dona que estima, no?
11: Exacte, és que la gràcia és que es fa humans, que no només són superherois que tenen molta força, que tenen superpoders, sinó que apropa molt a problemes que bueno, quotidians, no? Que també senten, tenen por... la qual cosa això apropa moltíssim a l'espectador.
6: I va ser aquesta manera de tancar aquests 10 anys per, a més a més, reunint-los a tots. La gran batalla final és molt èpica i molt, molt espectacular. Però clar, a partir d'aquesta batalla final, aquests últims minuts, es comença a construir l'encor, o en algun moment es parla que hi ha uns postcrèdits que apalanquen aquesta pel·lícula amb la mirada cap al 18 de desembre, que és Doomsday. Doomsday, jo veig que és com una gran esperança de Marvel per, jo dic així de clar, per reflotar...
11: Reenganxar.
6: I reenganxar la gent. Jo he desenganxat moltíssim fins al punt que dic, bueno, hi aniré, perquè a Incor no crec que la vagi a veure, ja és la mandra.
11: Sí,
6: dic,
11: sí.
6: No vindré.
11: Potser és perquè han abusat massa, eh? És la meva opinió personal, eh? Jo crec que també han abusat massa i han refregit molt. També el cinema també està baixant una mica en aquests termes, no? Perquè estan fent moltes segones, quartes, cinquenes parts de moltes pel·lícules, no? Per exemple, en animació tenim Toy Story 4, 5, Frozen 3, no? Aleshores és refregir del refregir, aleshores coses noves falten. Falten coses noves i una mica, doncs, de nova esperança, com aquell qui diu, no? Ja que estem amb Marvel.
6: Una nova esperança. Endgame acabava amb 11 anys i acabava amb una frase amb la que també es tancava la primera pel·lícula d'Iron Man i es tancava amb una frase molt emotiva, que ara també, Elisabet, ja ens expliques com es va rodar, i és aquesta.
18: Yo soy inevitable.
6: Thanos.
18: Soy Iron Man.
6: Oh, ah, brutal. A mi punta, també, eh? L'Snap, ja ha fet l'Snap. I amb aquesta frase Iron Man tancava la primera pel·lícula d'Iron Man, eh? La sí, que dona peu a tota la saga.
11: I a més, Robert, va ser molt especial aquesta escena, perquè, bueno, quan la veus és preciosa, però sí que és cert que es va rodar a Relite Studios, que és a Los Angeles, i és el mateix complex on anys abans va fer el seu primer screen test per convertir-se en Iron Man. O sigui, van tancar tot un cicle de principi a fi, eh? És una passada.
6: Romàntics, que són uns romàntics!
11: Bueno, som uns romàntics, què passa?
6: I ells també són uns romàntics,
11: home,
6: no?
11: Home, clar.
6: D'anar a tancar i rodar l'última escena on va fer ell les proves que, bueno, van dir, noi, el paper és teu, vull dir, no?
11: Clar,
6: no imaginem
11: un
6: millor Tony Stark.
11: És que tenia que ser ell. És que s'assembla moltíssim el personatge dels còmics a ell. És ell.
6: Improvisada, no? La frase, l'escena, hi va haver un alt grau d'improvisació, que això és el que té Robert Downey Jr., és una mica, deixeu-me fer mi.
11: Sí, però hi va quedar bé, saps?
6: Oh, clar.
11: És, jo sóc inevitable, doncs jo sóc Iron Man, i xas!
6: I aquí tanquem.
11: A tomar pel sac.
6: I és mort, i ens vam quedar glaçats. A Infinity War tots intuïm que alguna cosa bona no li podria passar a Robert Downey Jr., en aquest cas a Iron Man, quan Infinity War hi ha un moment que Thanos el travessa i dius, ai, que ens el mata. Però ja va ser un avís.
11: Sí.
6: Va ser un prepareu-vos, perquè ja es deia que Robert Downey Jr. saltava ja del projecte, ja en tenien prou.
11: Però això el fa èpic, eh? Jo també crec.
6: Sí.
11: O sigui, sap greu, no?, que es morin i tal, però sí que és cert que també ho recordes, i ara mateix deies, no, ai, se'm posen els pes de gallina, però és per això, perquè és emotiu, tenca tot un cercle i és espectacular.
6: I ara anem ja cap a Doomsday, la pel·lícula amb la que Marvel vol reflotar una franquícia que ha anat acumulant decepcions i més decepcions entre els fans, fins al punt que Robert Downey Jr. ha dit, escolteu, a veure, ja torno. Fota'm un bon cop de talonari, però torno i fa quelcom inesperat. Si venia d'interpretar el pal de paller de tota la saga, que és Iron Man, i sembla ser, que passa a ser el supervillà pal de paller, el dolent per antonomàcia de Marvel, que és el Doctor Doom. És una meravella. A mi Doctor Doom sempre m'ha agradat molt.
11: Sí, però jo l'he vist de moltes maneres, el Doctor Doom.
6: Sí.
11: Hi ha còmics que fins i tot he llegit que el posaven en forma d'osset de peluts.
6: No, però això deve ser en algun multiunivers, no?
11: Bueno, hi ha molts multiuniversos.
6: Que escolta, que diuen que Gillian Murphy podria acabar interpretant un Doctor Doom, que hi ha dos Doctors Dooms, que un que és Robert Downey Jr., llavors ja...
11: T'imagines?
6: Sí, home,
11: estaria guai,
6: corre una fotografia, que no sé si és fake o no, perquè ja no et pots treure res, que els ulls són blaus.
11: Bueno.
6: I Robert Downey Jr. no té els ulls blaus, precisament.
11: Bueno, tot se posa lentilles i ja està.
6: I hem tornat a enganyar el personal. T'imagina, un moment, com et diuen...
11: Espera!
6: I es tira l'ull cap avall i es treu la lentilla. A tu, a nivell personal, què creus que pot passar amb Doomsday? Reflotarem la saga o què?
11: Jo crec que sí. El que passa que no podem esperar a tornar a Endgame perquè són 11 anys. Aleshores, han passat tants anys? Jo diria que no. I hem enganxat amb moltes pel·lícules així tan top. Costarà, però bueno, jo tinc esperança, no?
6: Jo també.
11: Estem així.
6: Jo tinc l'esperança, els dono fe, eh? Els dono un vot de fe, però...
11: L'esperança és l'últim que es perd.
6: Però jo he dit molts cops que després d'Endgame l'anada. Allò va ser, vaja, el buit, aquell buit especial en el que es troba abandonat ell al principi de la pel·lícula, Anthony Starr, hosti, noi.
11: És que són molts anys i molts personatges que
6: Masses.
11: Hem estimat molt, aleshores. Sí. Encara no hem donat temps de tenir aquesta història amb altres personatges.
6: Elisabet Fons, i tornem d'aquí un mes. Moltíssimes gràcies. Nosaltres anem marxant, eh? Doncs, Marina Fernández, nosaltres ja hem acabat, eh?
19: Vinga, ja està, ens això. Estem apropant a les 12 del migdia. És moment de deixar pas als companys del Què t'hi jugues, com cada dia. Nosaltres tornem dilluns ja, a partir de les 7 del matí, ja ho sabeu, els de l'Aquí Catalunya, de 7 a 12 del migdia. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu!
20: Es mediodía, son las 11 en Canarias. Y decenas de personas están ahora mismo tratando de paralizar el desahucio de una familia con dos niños en Vitoria. Javier Libana.
21: Llevan 14 años viviendo allí y según el sindicato de vivienda que defiende el caso, no han dejado de pagar el alquiler. Hace 5 años pidieron ver las facturas al casero porque les parecía que estaban pagando mucho dinero y fue entonces cuando el propietario les denunció. Ahí está nuestra compañera Vania Samperio. Buenos días.
22: Buenos días, sí, hasta ahora continúa la concentración en el número 28 de la calle Nueva Fuera de Vitoria, una calle muy céntrica de la ciudad, para intentar impedir el desahucio de esta familia que se desencadenó todo en 2021 cuando pidieron ver las facturas y abonarlas mediante transferencia bancaria para que quede constancia de ello. Este desahucio se ha ido posponiendo por un informe que habla de la situación de vulnerabilidad de la familia y desde el sindicato de vivienda Usuambici hablan que hoy ha habido altercados a primera hora de la mañana cuando se encontraban en el portal. Hasta ahora la calle está acordonada con un gran despliegue policial y al menos 7 furgones de la Ertzaintza. Los menores de 8 y 10 años están en el colegio, mientras que los padres están a pie de concentración a unos pocos metros de su portal. Miembros del sindicato tienen las llaves y está previsto que en media hora, sobre las 12 y media, cuando llegue la comitiva judicial, negocien con ellos para intentar impedir el desahucio.
21: Gracias, Vania. Recordemos que esta mañana hemos escuchado las primeras palabras de Mari Carmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada hace 2 días en Madrid, después de que la casa en la que vivía la adquiriera un fondo buitre. Desde el hospital, Mari Carmen, donde está ingresada, ha dicho que no ha logrado defender su casa, pero ha luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Tienen el vídeo ya en cadenaser.com. Mientras, la Asociación para el Estudio de la Menopausia está denunciando la falta de suministro de fármacos para hacer frente a esta etapa de la mujer. En una hora se va a reunir esta asociación de afectadas, la Agencia Española del Medicamento y sociedades científicas para abordar el problema. Unas 400.000 mujeres en nuestro país están afectadas por esta falta de suministro. Mariela Lurido.
23: Buenos días. Es una reunión para buscar soluciones al desabastecimiento que se viene arrastrando desde hace meses y que afecta a varios fármacos y terapias hormonales, algunos financiados públicamente por Sanidad. Silvia González es la presidenta de la asociación.
24: Para que las mujeres no tengan que dejar su tratamiento, que es la peor de las opciones siempre, sino que puedan realizar los cambios pertinentes con su profesión sanitario, por supuesto, para opciones que sean pues, más o menos equivalentes en la medida de lo posible.
23: El gran aumento en los últimos años de la demanda de estos medicamentos para la menopausia es una de las principales causas de los problemas de producción que están teniendo los laboratorios. 4 de ellos, dice la presidenta, han comunicado que a lo largo de octubre y noviembre esperan ir solventándolos.
21: Y cerca de 1 millón de coches Volkswagen y Audi en Alemania están siendo llamados a revisión por un defecto en la dirección. Según informa la Autoridad Alemana de Transportes, los vehículos corren el riesgo de sufrir un fallo en esta dirección. Corresponsal Carmen Miñas.
25: Audi y Volkswagen van a retirar del mercado más de 2,8 millones de coches en todo el mundo. En Alemania la medida afecta a casi 1 millón de vehículos. El motivo es el tornillo de fijación del eje del volante, que en el peor de los casos podría causar un fallo en la dirección. Afecta a los modelos Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant y Caddy, que fueron fabricados entre septiembre de 2013 y julio de 2024. La campaña de retirada también incluye los Audi Q3, fabricados entre octubre de 2017 y mayo de 2024. La automovilística recomienda a los propietarios que lleven a sus vehículos de inmediato un taller para sustituir ese tornillo. Según la Autoridad Alemana de Transportes, de momento no se han reportado daños materiales ni lesiones personales relacionadas con el defecto.
26: Cadena Ser. Servicios informativos.
27: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Ni uno, ni dos, ni tres, ni 15, ni 23, 25. Llegan los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como los filetes Primera B Vacuno Villa del Monte a 14,95 el kilo hasta el 26 de septiembre.
29: En Alcampo sales ganando.
0: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
1: Una escapada en otoño puede ser solo un puente, o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
29: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
30: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes, fins a les dues, a SER Catalunya.

0: y jugas a
1: Elena de Diego.
2: Y la joya de la Masía nos regala una joya de gol.
3: Què tal? Bon dia, com esteu? Som els del Què t'hi jugues des d'ara i fins les dues. L'esport en directe aquí a SER Catalunya, tot i que us confesso que avui serà molt difícil fer el programa perquè veig per aquí a João Pedro pujant a una cadira.
4: Estamos aquí intentando mirar...
3: Movent l'antena de la cadena SER.
4: Un partido Austràlia contra Brasil.
3: Però què està fent?
4: Estamos intentant pegando la parabòlica. Una parabòlica, porque en España es imposible de ver un partido de Rafiki. Com pot ser?
3: Està ja en marxa aquest Austràlia-Brasil.
4: Señor Movistar, señor Dazón, ¿por qué no ha comprado un partido del segle?
3: S'està jugant a Queensland, a Austràlia, i João Pedro està patint, no?, per poder seguir el seu compatriota.
4: Estoy aquí flirtejando con los troianos para intentar ver un partido del Rafiki.
3: Vol demanar ajuda als oients, que ells sempre tenen solucions
4: si
3: per tot.
4: Si teniu parabòliques... O links il·legals!
3: Home, home, João Pedro, esperi. No, home, no, això no, això no.
4: Cal tudo para ver un Rafiki. Cal tudo!
3: Jo em referia...
4: Il·legalidade para ver un Rafiki!
3: Jo em referia a senyals de fum o alguna altra cosa
4: Tebas,
3: que podria ajudar.
4: Tebas, no escolti, o missatges si marco Rafiki.
3: Exacte.
4: No sé, no sé, 31, 72, 11... Ficar missatges si marca un Rafiki, o deus, del futbol.
3: I espero que les espelmes que vam posar aquesta setmana a la Catedral de Barcelona, perquè no es lesioni Rafinha,
4: que
3: funcionin.
4: Ni el Google actualitza. Ni el Google. Que és un partit fantasma.
5: No, és que posa que no ha començat encara.
4: Què t'ha passat?
5: Posa que no ha començat
4: encara. Què t'ha passat?
3: Estan esperant a que ens arribi el senyal aquí al Què t'hi jugues per l'inici d'aquest Austràlia-Brasil. Intentarem seguir-lo i informar-vos d'aquest inici de Rafinha amb el 10 a l'esquena, amb la seva selecció. És veritat que ja havia portat el 10 en alguna concentració, però ara s'estrena amb el mític dorsal que van lluir Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. Ara serà ell, després de la 10 de Neymar a la selecció, qui el porti. Per tant, o capitán Artilleiro, si João Pedro pot sintonitzar la parabòlica, potser ens pot regalar alguna alegria
4: si
3: en aquest
4: que
3: t'hi jugues.
4: Si ho temes aixecar la cabeça... Meu Deus, el braço també, quizás.
3: Avui, com
4: oi, porro,
3: tots els divendres, tenim a l'estudi el nostre company de Mundo Deportivo, Joan Poquí. Què tal, Joan?
6: Hola, bon
3: molt bon dia.
6: Bon dia, bon dia. Molt
3: i
6: bé.
3: Avui tens de partener aquí el Jordi Ferrón.
7: Què tal?
3: Què tal,
7: bon
3: Jordi? Bon dia. Que normalment vens amb una taula més tranquil·la, més d'anàlisi, més de...
7: Va, ja coincidit amb Poquí alguna vegada.
3: Sí,
7: i és maco, i és entretingut.
3: Us ho passem bé.
7: Ens ho passem molt bé. Sí,
6: sí.
3: Us ho heu passat bé. Ja saps que Poquí comença el que t'hi jugues a lo grande, no?
7: Sí, sempre.
3: Doncs vinga, Willy, som-hi. Que t'hi jugues.

0: ninja. Som les fabuloses tortugues ninja. Yeah!
1: T'imagines, Coqui, que amb algun dels sobres de les votacions de la pilota d'or algú
0: Donatello.
1: Vota a les tortugues ninja, com quan votàvem el delegat de classe.
0: Correcte, Donatello. És una crida que votin a Donatello. Que no votin a Donatello.
1: Que
0: és
1: no
0: Mbappé.
1: Voti, no?
0: Les tortugues ninja són Mbappé. Per tant, en plena efervescència de la pilota d'or.
2: No vols
1: últims
2: que guanyi Mbappé,
1: la pilota d'or? Campanya.
0: Per què ha de guanyar Mbappé si no compleix els requisits que
2: jo que et feia un punt maquiavèlic, allò de dir, a veure si li donen a Mbappé, que llavors si li donin la raó, que ell és bo, i donar voltes i tal, i pensava, igual hasta ho prefereix.
0: No. La veritat és que
2: m'agrada.
0: Prefereixo que estigui feliç el nostre i que no... I no total, ja sabeu que a mi no li dono massa importància, però entenc que... Que tant desplegament mediàtic i tant debat sobre això, que prefereixo que li donin el que és el millor del món, que és el de Minyamal.
1: El nostre deia el Coqui, bueno, la Minyamal.
0: Jo li donaria a Cobercí. Jo li donaria a Cobercí. Si fos jurat, li votaria en pau.
2: Gràcies.
0: Però crec que no té massa opcions i prefereixo que guanyi la Minyamal. L'altre ens és una farsa que estigui... Que pugui guanyar la pilota d'or aquest any, el Donatello.
1: Ara, de seguida, escoltarem a la Minya Mal, que segueix postulant-se per aquesta pilota d'or, però abans, Albert Llimós, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Notícia d'última hora que ens pots explicar, perquè ahir el que t'hi jugues ens fèiem ressò d'aquesta denúncia d'un grup d'advocats a la Fiscalia Provincial de Barcelona contra el Mingo Rubio Balompier, un club de futbol que abans es deia el Bayern de los Caídos, que està participant en una d'aquestes lligues amateurs que hi ha a Barcelona. Van ser denunciats davant la Fiscalia, com diem. Ahir parlàvem amb l'advocat aquí al que t'hi jugues, l'advocat que ha presentat aquesta denúncia. I ara ens pots explicar que és l'Ajuntament de Barcelona qui demana al gestor de la instal·lació on es disputa aquesta lliga que aquest equip, el Mingo Rubio Balompier, no hi participi.
3: Així és, en una carta que acabem de rebre ara mateix del regidor d'Esports David Escudé en referència doncs, a aquest cas i adreçada al gestor de la instal·lació, que recordem-ho, és municipal, a Horta, i per tant se li reclama, llegeixo textual, als organitzadors que es portin a terme totes les actuacions necessàries per evitar la participació d'aquest equip a la competició, diu l'Ajuntament en aquesta missiva, que és una greu situació absolutament incompatible amb els valors de l'esport, que condemnen rotundament aquesta situació i per tant demanen que s'actuï amb la màxima celeritat possible, adoptant les mesures necessàries perquè l'equip no continuï participant en la competició. Diu que Barcelona no pot permetre que les seves instal·lacions esportives siguin utilitzades per donar cobertura o normalitzar expressions que facin apologia o exhibició simbologia vinculada al franquisme, a la dictadura. Per tant, moviment de l'Ajuntament de Barcelona com a doncs, instal·lacions municipals que són aquest camp on jugava aquest equip i, per tant, doncs, veurem quin és el pas següent, però en principi David Escudé, també segurament que el podrem escoltar durant aquest matí, farà declaracions al respecte d'aquesta situació.
1: Recordem que en aquest equip, el Mingo Rubio Balompié, que és on està el Mingo Rubio, és la localitat on està actualment enterrat el dictador Franco, en aquest equip dos dels seus membres pertanyen a Vox, al partit de Vox aquí a Barcelona. Un d'ells, Juan Cremades, és el vicepresident provincial del partit i l'altre, Carlos Oliva, és conseller del districte de Sarrià de Vox. Llimós, i també hem pogut parlar amb els organitzadors d'aquesta lliga.
3: Sí, mentre estem esperant també el moviment de la Fiscalia, no?, que està estudiant aquest cas, si va per la via penal o va per la via administrativa, els organitzadors van rebre la queixa dels equips participants, d'un dels equips participants que va saber doncs, de la presència d'aquest equip i de la simbologia que utilitzava a l'escut i també doncs, del nom propi, el nom era Bayern de los Caídos, a partir de la queixa d'un altre equip competidor en aquesta lliga de futbol 7, doncs els organitzadors de la lliga van demanar a aquest equip, que tenia el nom de Bayern de los Caídos, que es canviés el nom, per això a partir de fa 10 dies se'l van canviar i va aparèixer com a Mingo Rubio Balompié, per tant el nom original era Bayern de los Caídos, els van reclamar que canviessin el nom i també doncs, el logotipus, els van exigir que es canviés el logotipus. De fet, ara a les aplicacions on es poden seguir aquestes lligues i que n'hi ha tantes arreu del territori, doncs ja no apareixen amb el logo que tenien, no?, on sortia una fotografia doncs, amb la B de Victòria, amb el Valle de los Caídos de fons, etc. Ara hi ha una bandera a Espanya i una B baixa continua sent. però ara l'aplicació mateixa no surt, no es veu el logotipus d'aquest equip. Però, per tant, després de la queixa, els organitzadors van prendre partit i van exigir, com a mínim, aquestes dues coses, canvi de nom i canvi també de la simbologia.
1: Doncs veurem quins són els propers moviments, a la resposta a aquesta petició de l'Ajuntament de que aquest equip no participi a la Lliga, però és veritat que ja ens ho apuntaves ahir, Albert, i a aquestes hores seguim buscant, hi ha molts exemples, no?, d'equips que frivolitzen amb aquests noms.
3: Sí, fent una cerca ràpida, i segurament que el percentatge d'equips que tenen xarxes socials és mínim, perquè no ho acostumes a fer quan jugues en equips d'aquest tipus, i ho dic per experiència, no? Però fent una cerca ràpida hem trobat una quinzena, una vintena de casos d'equips arreu del territori espanyol, també aquí a Catalunya, doncs que porten el nom de Bayer de los Caídos, alguns amb simbologia evident franquista, altres no tant, i també a altres lligues d'aquí de Catalunya hi ha altres equips que porten el nom de Bayer de los Caídos, i ara doncs el següent pas és veure què fan, no?, els organitzadors d'aquestes lligues, si prenen partit després d'aquest exemple d'Horta, o en canvi ho deixen una mica a l'expectativa del que pugui passar, si hi ha alguna derivada judicial en relació al moviment que ha de fer la Fiscalia ara davant d'aquesta denúncia presentada per Eduardo Ranz.
1: Doncs us ho explicarem aquí al Què t'hi jugues, els propers moviments, tant per part de l'Ajuntament com de la Fiscalia, com apuntava ara el Llimós, que ahir ens deia l'advocat que ha portat això davant la Fiscalia, que una broma als més de 114.000 afusellats del franquisme o al més de mig milió d'exiliats, doncs no els hi deu semblar que es frivolitzi d'aquesta manera. 12 i 17, seguim endavant al Què t'hi jugues.
4: Què t'hi jugues?
1: I al matí, Llimós, ha anat de comunicats perquè les quatre grans lligues europees

0: en iniciatives també abusives i que hi ha un problema de governança de la FIFA que va molt més enllà d'un paper d'una sola persona, del president, sinó també que s'ha de concentrar, no es pot concentrar simultàniament tant poder regulatori, comercial i polític en la figura d'Infantino. Tot bé, diuen, de la problemàtica de l'ampliació del calendari internacional de partits, doncs de que cada cop les finestres dels partits internacionals són més grans i, per tant, el que diuen en aquest comunicat les quatre grans lligues és que el poder de la FIFA i del seu president no pot ser il·limitat. Per això reclamen tres coses, insten a la FIFA a tres coses: a otorgar a les parts afectades un paper real a la presa de decisions, és a dir, que les lligues també participin d'aquesta presa de decisions, garantir també que la presa de decisions sigui basada en dades objectives, que per tant hi hagi un argument objectiu al darrere, i també protegir la funció regulatòria de la FIFA davant de la seva funció comercial, per tant, que els diners no ho manin tot. I insten que de cara a les eleccions del març del 2027, que s'han de celebrar a la FIFA, els possibles candidats a la presidència convoquin, després d'aquestes eleccions, el guanyador en els primers 5 dies a aquestes lligues per intentar solucionar aquesta problemàtica de manera, podríem dir, dialogada, i que també les grans lligues no siguin les grans perjudicades.
1: Eleccions, com deia el Llimós, el 2027 a la FIFA. S'especulava amb que la UEFA presentaria un candidat per fer front a Infantino, que podria ser el Khelaifi, malgrat ell ho va descartar públicament, però s'esperen, Joan, mesos de moviment polític aquí al futbol.
2: Mira,
1: de gran nivell.
2: Celebro que es mobilitzin. Jo penso que també s'haurien de mobilitzar els clubs, perquè jo considero, i no em faran canviar d'opinió, que l'actual aturada de seleccions és un atropellament. És un autèntic atropellament que tu aturis la competició durant 3 setmanes. No estem parlant d'un cap de setmana, que el perdies prèviament, que ja em semblava excessiu que entre el setembre i el mes de desembre n'hi hagués 3. És a dir, setembre, octubre, novembre. Val, n'han unificat 2. Però és que han unificat vol dir que han ampliat aquesta aturada, independentment de que hi ha equips que els hi va millor i equips que els hi va pitjor. El Barcelona és evident que li va fatal aquesta interrupció, perquè està en un moment dolç de forma i de joc, i això el que fa és interrompre un moment estratosfèric del Barcelona. Però independentment d'això, que és una apreciació subjectiva meva, que és una putada pel Barça que se li faci, és que em sembla que ni les lligues nacionals ni els clubs ho han d'acceptar. I jo recordo la temporada passada, quan va transcendir, o quan jo em vaig assabentar que hi havia aquesta aturada, que s'ajuntaven aquestes dues aturades i que durava 3 setmanes, coincidia que hi havia roda de premsa de Hansi Flick. Mm. Jo li vaig preguntar a Hansi Flick: escolti'm, què opina vostè? I ell, que estava de bon humor, va canviar de cara, es va posar seriós. És a dir, era evident que estava d'una mala folla tremenda. Va dir: no, a mi no m'han consultat, per tant, jo no he pogut dir si m'agrada ni no m'agrada. A mi ningú m'ha consultat res. L'altre dia li van tornar a preguntar i el discurs ja va canviar una mica, ja va ser més polític. Però que els entrenadors dels equips grans no poden estar d'acord amb això és evident. I els jugadors tampoc haurien de ser-hi. Jo entenc els jugadors perquè ells volen anar a les seleccions, això no hi tinc res a dir, ho entenc. No és responsabilitat d'ells, no és dels jugadors, és dels que organitzen el futbol. I em sembla positiu que tinguin aquesta iniciativa, aquestes quatre lligues, de fer pressió per endreçar una mica més. És a dir, per no atropellar d'aquesta manera els interessos dels clubs.
3: Al final sembla clau que el calendari no està ben fet, que el tema pels equips, i perquè a mi m'ha tocat, sent entrenador, que marxessin jugadors a la selecció, et trenca tots els plans que pots tenir. A part, normalment s'acostumen a ser partits on els jugadors volen jugar, tothom ens agrada jugar a la selecció, partits que són molt cridaners a nivell internacional. Les jugadores, els jugadors fan un desgast molt gran, t'arriben, has de descansar en el teu club quan ets tu el que li pagues, perquè s'han exigit al màxim en seleccions. Jo crec que s'ha de fer un canvi de calendari. No sé si la proposta que va fer Xavi en el seu moment d'unificar-ho tot al final o a l'inici seria el millor. El que està clar és que trenquin cada mes o cada mes i mig una o dues setmanes de preparació dels teus jugadors, més enllà del viatge, del jet lag, de l'acumulació de minuts, d'una altra manera d'entrenar, perquè les maneres d'entrenar de cada lloc és diferent. Llavors, tot això és un gran temps. I més quan, no?, que el Barça estava afligit de per arriba, que et tallin ara durant 3 setmanes aquesta embranzida que tenies, doncs no agrada. Però torno a dir, algú que potser s'hauria d'unificar entre tots. I el tema polític, jo crec que amb aquest últim Mundial ha quedat tan clar amb una imatge tan vergonyosa moltes vegades de lo que està a punt de derivar el futbol, que jo crec que per un moment, en fi,

0: per totes ens hem de parar, aturar i dir per aquí no podem continuar.
1: I que portem mesos, anys, no?, amb les queixes de diferents actors del futbol queixant-se del calendari, però és que cada vegada va més.
2: No? No, però és que el Jordi ha dit una cosa que jo estic molt d'acord. El que va suggerir Xavi, és que tenia tota la raó. Tu, a final de temporada, si ara un Mundial o una Copa dura un mes i dura 5 setmanes o 6, doncs fes 2 mesos i mig, si vols, per a seleccions. Que els clubs, els jugadors més modestos, es poden buscar fórmules perquè segueixin fent altres competicions, no ho sé. És a dir, que el futbol no s'aturi, evidentment, pel futbol més modest. Però que el futbol internacional s'hauria de concentrar. Si vols 2 mesos i mig, val, ja està, i oblida't. I la resta de temps no molestis a la planificació.
0: És que, Joan,
2: fins i tot, pel
0: treball de seleccions. Ahir parlàvem de la Països Baixos de Xavi, s'ha tingut 2 dies per treballar, o sigui, no pots veure res.
3: Very little to work, no?
0: Pues va estar bastant bé, eh?
3: Per això hem empatat un, perquè si no, bueno, és que si arribem a tenir una mica més de temps, these things was different, you know?
2: Trobo a faltar els maquitos, eh?
1: És que els maquidos estan a la cuina, perquè saps què passa? Que avui ens falta algú en aquesta taula, no?
2: Ja, yeah, clar.
1: Falta l'Ivan San Antonio. Iván San Antonio, què tal? Bon dia.
4: Yes. Hola, Iván. Bon dia.
2: Què passa?
1: L'Ivan encara està a Països Baixos, van a cobrir aquest debut de Xavi precisament, i crec que li has agafat el gustet i has decidit que et quedes uns dies més, no, Iván?
4: Sí, marxaré demà. s'està bé, a més fa molt bon... està fent molt bons dies. Amb una temperatura... Fa calor aquí o què? Encara.
1: Sí, encara és estiu. Sí.
2: Aquí encara.
4: Collons.
3: És good, és good de temperatura.
4: Aquí s'està molt bé, tu. No. Potser em quedaré viure.
2: És una llàstima perquè...
1: Hem decidit que potser quan estigueu els dos aquí serà el moment de retrobar-nos amb els maquitos.
2: Ah, va.
1: Next week. Els hem reservat per tu, Ivan.
3: Next week, step by step.
1: Ara parlaven, okay. Ivan, d'aquestes sensacions de Xavi, del que deia Xavi com a entrenador. No sé si ara de seleccionador pensaria diferent d'aquestes aturades per selecció, però en tot cas, satisfet, no, Xavi, amb aquest debut contra l'Alemanya de Klopp, amb aquest empat a 1?
4: Sí. Sí, la veritat és que va deixar molt bona impressió. En el primer partit, contra un equip difícil com és Alemanya, jo crec que fins i tot superior, 1-1 a Holanda, però Alemanya va jugar els 10 primers minuts molt bé, però jo crec que la resta del partit Holanda va ser superior. I de fet, si no anulen el gol... aquest tan estrany que va intervenir el VAR, hagués guanyat el partit, o sigui, hagués debutat amb una victòria.
1: Ivan, què és el que més et va agradar del partit? No sé si et quedes amb les intervencions de Ter Stegen, amb aquest debut de Ruben Van Bommel, que va fer una centrada impressionant en aquest gol de l'empat d'Holanda, no sé, o a Madeyemi, que també va fer un bon partit, generant molt perill.
2: Va fallar un gol.
1: Sí, però...
4: Va fallar un gol, sí. Jo el vaig veure, no el vaig veure tan bé com ha estat jugant el Barça. No estava del tot fi. Segurament també perquè evidentment el Klopp juga d'una altra manera, malgrat que tenen estils similars amb Flick, però no el vaig veure especialment bé. I aquí sí que vaig veure bé va ser a Ter Stegen, i això sí que bueno, hòstia, és una bona notícia, no? Perquè al final és un porter amb el qual el Barça no compta, i el que interessa és que ho faci bé tant al seu club, a l'Ajax, com a...
5: Que no estava sent així, perquè porta un parell
4: no
5: de...
4: No estava sent així.
5: Un parell de rades greus, sí, amb l'Ajax.
4: Sí, amb l'Ajax. Però en canvi ahir va fer un molt bon partit, a casa seva, en aquest cas. Sí, amb el Johan Cruyff. Però jo el que em quedo del partit... No tant pel que fa al futbol, sinó per la rebuda que li va fer l'afició d'Holanda a Xavi, i també per part de la cadena BBB, perquè li van muntar un vídeo per donar la benvinguda a pancartes, i en el vídeo, hòstia, era un punt emocionant, perquè també apareixia Johan Cruyff, i Xavi és evidentment és fill del cruyffisme, i jo crec que és una mica com tancar el cercle, no? Perquè feia 48 anys que no hi havia un seleccionador estranger a Holanda, I clar, és tota una novetat pels aficionats de l'Orange. I en canvi la rebuda que va tenir Xavi va ser molt maca. I xerrant amb aficionats... Sí, perdona?
0: Sí, Ivan, al final igual també, i és que sí que és veritat que és un entrenador estranger, però que segurament tingui un futbol més holandès que els darrers entrenadors holandesos que ha tingut. Es va tornar al 4-3-3, una figura reconeixible. Sí. És veritat que es necessita treballar, però es va veure un futbol molt més holandès del que vam veure, per exemple, al Mundial.
3: Step by step.
4: Sí, sí, no, totalment. I això ens ho deien abans i després, aficionats, sí, sí. I amb gent que vam poder parlar, que diu, és que necessitàvem un canvi. O sigui, diu, mira, guanyar o perdre, diu, només guanya un. Però com a mínim passa-t'ho bé, sí, pel camí. I Holanda s'havia desviat molt del que ha sigut sempre el futbol total. Vam parlar també amb el Jaap de Groot, que és un mític periodista que porta des del 78 seguint... a la selecció holandesa i que treballava al Telegraph, de fet feia els articles de Johan Cruyff i ens ho deia que ell notava que hi havia molta satisfacció pel fitxatge de Xavi. O sigui, no és el mateix, com deies tu, Jordi, que vingui un entrenador, no sé, de l'Ancelotti, que vingui Xavi. O sigui, per això l'accepten, no? Perquè en el fons és una continuïtat.
0: Exacte.
4: O fins i tot un retorn al passat, als orígens.
3: Thank you.
1: Hòstia, Xavi, no sé si maco. Vols dir-li a l'Ivan Sant Antoni algun pla perquè aprofiti aquestes últimes hores a Amsterdam.
2: M'han dit que no hi ha cervesa a Amsterdam. Jo no ho conec.
3: Bueno, o sigui, a veure, n'hi ha menys. Hi ha més d'altres coses, diguéssim. Ha...
6: Des que arriben,
4: no tenim temps. No tenim temps de res.
3: Un consell que et donaré, Ivan, és un consell que en els coffee shops no hi fan cafè. No és una tenda de cafè, diguéssim. És el coffee... És cafè, i shop és tenda, però no té res a veure amb tenda de cafè. És una altra cosa.
4: Ah, bueno.
3: Vale, fan césped.
4: És que no bec cafè. Jo no bec cafè.
3: Vale, pues allà... Césped
1: no és el que tu t'agrada, Xavi.
3: Allà hi ha césped tallat molt llarg.
2: Massa llarg.
3: Molt llarg, sí, sí, en forma de L.
1: Ivan, gràcies per haver entrat uns minuts al Que t'hi jugues. Et trobàvem a faltar i així has estat present en aquesta sessió dels divendres. Ens retrobem la setmana vinent.
4: Adéu, que
2: adéu, Ivan.
4: Adéu.
1: I amb aquesta música d'Holanda, doncs crec que obrim un moment al quiosc perquè el Marcos precisament ens porta allà.
7: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, buenos días, Elena. Naranja lleno de pasión y con un gol de clase mundial en el tiempo de descuento contra Alemania. 1-1, titula el diario de Volkskrant de los Países Bajos. Xavi, que se movió un poco menos que el otro famoso entrenador debutante, Jürgen Klopp, el alemán, fue recibido con una gran pancarta de bienvenida. En la crónica del partido se recuerda que distó mucho de ser perfecto, pero fue prometedor. El duelo no fue aburrido ni un instante. Fue fútbol con aventura, con diversión y pasión, con compromiso y ferocidad, escribe el periodista Willem Wisses. En el The Telegraph, uno de los diarios más importantes de los Países Bajos, Xavi confesó que ve una selección holandesa superior y que la vio así contra Alemania en la segunda mitad y que va a convocar a un sustituto para el lesionado Brian Broadway.
1: Gràcies, Marcos. Ara repassem les notícies del dia, que són 1:15 ja.
7: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
1: Avui amb diferents veus. Comencem amb la Núria Vilamala, perquè Núria, què tal? Bon dia.
9: Hola, Elena, què tal? Bon dia.
1: El Girona juga avui a Montilivi contra l'Albacete amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva.
9: Sí, després de guanyar el camp del Cádiz, el Girona vol confirmar les bones sensacions en un partit marcat per les baixes. El Girona té 6 jugadors amb les seleccions, tampoc estarà disponible Brian Hill i Quique Álvarez, el tècnic gironí, amb totes aquestes baixes, deixa la porta oberta a un canvi de sistema.
10: És el que hi ha. No podem tampoc estar fotent-nos cops, sinó pues, afrontar-ho, i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé. Està clar que quan un té baixes pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no?
9: La bona notícia, Elena, és que el Girona recupera Bel Ruiz i també entrarà a la convocatòria Unai Hernández, el rival l'Albacete, QE, un punt amb 10 baixes, per tant, un partit idoni a priori pel Girona per confirmar les bones sensacions.
1: Jordi, anaves que fent que sí amb el cap, eh?
0: Sí, perquè al final la segona divisió, la Liga Permotion, és una liga molt important. Si no unifiques criteris, li passa al Girona, li ha passat a l'Almeria, li passa a molts equips, i aquí no es peten a ningú.
1: ningú. I en play-offs i tot, l'any passat, no? Amb la preparació del Mundial.
0: I aquí no espera ningú. Tu perds tres partits que et falten 8 jugadors i el que va al carrer és l'entrenador. Jo com a entrenador, clar. A mi això em mata, eh? I després, sí, la cantera, no sé què, el que volen les aficions és guanyar. Jo crec que si li ha de donar una volteta de tuerca a totes aquestes coses, que no és tan difícil. Al final, el futbol, vivim molts del futbol, doncs anem a fer-ho de la millor manera possible, fent coses sensates.
1: I el Sabadell, Núria, juga demà contra el Celta Fortuna després d'una setmana complicada.
9: Sí, per la greu lesió del màxim golejador de l'equip, Gioacchini, que ja ha passat pel quiròfan pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El futbolista, a priori, es perdrà tota la temporada, però Ferran Costa, el tècnic arlequinat, té clar que ara toca mirar endavant.
6: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Quan passa una cosa així, sempre parlem de afortunats que som, de poder dedicar el que més ens agrada, de donar-li valor a cada entrenament, a cada partit, i això ho hem de transmetre.
9: Demà, al camp del filial del Celta, el Sabadell, sisè en posicions de play-off, buscarà mantenir la dinàmica d'aquest inici de temporada.
1: I ara amb la Sierra Chávez parlem de la selecció espanyola sub-21 perquè amb Xavi Espar i Javi Hernández poden certificar avui la classificació per l'europeu, a Sierra.
11: Espanya visita Finlàndia 6:15, una victòria li assegura matemàticament el bitllet. Xavi Espar, que s'estrena en una convocatòria de la sub-21, podria debutar aquesta tarda.
1: El Barça femení visita demà Logroño buscant el 5:5 a la Lliga.
11: Serà 5:15 de la tarda i ho farà Maitana Bonmatí, ha dit Pere Romeu, que entrarà a la convocatòria.
12: Avui acabarem la sessió d'entrenament i el més possible serà Maitana Lini convocada ja amb l'equip, així que bones notícies per aquesta reincorporació.
1: I debuta Zidane al capdavant de la selecció francesa.
11: A 9:15 contra Turquia i a la mateixa hora tenim també un Itàlia-Bèlgica a Roma.
1: El Barça d'handbol comença avui la defensa del títol mundial.
11: Ho fa des de 1:15. I ara mateix el partit que s'està jugant. Un moment, Helena, que acabo de perdre el resultat.
1: Actualitzant la pàgina web. Et passa com a Joao Pedro, sí, sí, no? Sí, sí. Que l'antena avui
13: claro,
1: no...
13: Claro, està difícil, està difícil.
11: A la primera meitat, Piñeiro 6-12. El Barça amb una ratxa de 62 partits i més d'un any sense perdre.
1: Al vespre, partit exigent pel Barça de futbol sala al Palau.
11: Els blaugranes reben el Jimmy Cartagena 9:15 en la tercera jornada de Lliga. El Barça arriba en ple de victòries 2-5 contra el Valdepeñas i 6-1 davant del Peñíscola.
1: I el nou Barça de bàsquet va debutar amb victòria a l'Eurolliga.
11: Els blaugranes van remuntar 15 punts, van superar l'Efes per 89-82 a l'estrena europea. Brizuela amb 20 punts i Pantera amb 19 van liderar el triomf en un Palau blaugrana amb més de 5.600 persones, que a més va tenir una gran representació institucional a la llotja per començar la celebració del centenari, entre els quals es trobava, lògicament, el nostre Xavi Seixas.
1: Home, ja el vam veure allà amb el ben guapo, amb la seva samarreta amb el nom de Seixas que li va regalar el Barça de bàsquet en reconeixement de tots els anys que ha dedicat el Xavi Seixó a l'equip. Et vam veure molt guapo, eh, Xavi? Segur que ens estàs escoltant. Des d'aquí, la nostra felicitació.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: @quetijugues.
1: I què diuen els oients, Núria, avui al YouTube del Que t'hi jugues?
9: Doncs, Helena, la gent tenia ganes de veure el debut de Xavi Hernández, eh? Com a seleccionador de Països Baixos. Bastanta gent al YouTube del Que t'hi jugues comentant aquest debut i veig molts oients, Helena, evidentment contents de que Xavi Hernández li vagin les coses bé i recordant una mica l'etapa de Xavi Hernández a la banqueta. Molts oients ja ho sabeu en directe al Que t'hi jugues comentant aquest debut de Xavi Hernández.
3: Tant que veu. Gràcies a tots, de veritat. Vull dir, començar empatant 1-1 contra una campiona del món com és Alemanya. Escolta, it's not easy.
1: It's not easy. Escolta, Joao Pedro, els oients t'han donat idees de pujar-te a Cubells així per, no sé si...
13: Els oients han dado moltes idees, mas poca ajuda, tenemos que dir. Ficar mais. No m'importa aquí. Acabar no troiano, tal cosa 0-0.
1: De moment ja Rafinha al camp, no?
15: Minut 24 al camp, no hi ha canvi, per tant, de moment...
13: No fico nada. Tudo bien, tudo bien. Rafinha está aguantando. ¡Ve!
16: Samba!
13: Claro! Rafinha tá correndo, cara! Falta menos pela ruptura, sim! Mas... Encara não!
1: Va, Joao Pedro, va, que com això passi, després ja veuràs el sí que la bronca que ens fotrà, exacte.
15: Ja veuràs.
1: Si estarà content també i pendent d'aquest partit de Rafinha, Nil Solà serà Deco, el director esportiu del Barça, que ha aprofitat la seva participació en Congrés de Futbol a Portugal per donar per tancada l'opció de Julián Álvarez del Barça.
16: Sí, per donar per tancada l'opció Julián, per explicar també que Gabriel Jesús va ser un moviment que li va aparèixer al Barça. Un cop van descartar Julián per tot el tema financer, per tot el que estava donant. Això és el que deia ahir a la tarda Deco.
17: Per nosaltres la idea sempre ha sido traer un nove de mobilitat, de capacitat de asociarse, y Julián era uno de estos. La cosa no ha sido posible, hemos hecho una oferta, no, ya hemos hablado demasiado de esto, o sea, el club siempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones. Yo creo que Gabriel, la verdad, cuando la gente no entiende, no es que el Gabriel no estaba en los planes, que no sabíamos su situación, porque se hablaba mucho de que podía renovar, y en el momento que nos giramos a decidir que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfección para nosotros, dado que Rafinha ya se estaba convirtiendo en un 9. Entonces la idea no ha cambiado, la idea era buscar jugador de este mismo perfil, pero Julián es pasado, nosotros tenemos que llegar hacia adelante, estamos contentos con los demás, espero que él también esté bien, esté ayudando a su club.
16: Per tant, carpeta Julián Álvarez tancada, el Barça que va poder firmar aquest Gabriel Jesús, però evidentment el Barça que de cara al futur doncs segurament haurà de fer algun moviment en aquesta posició davanter.
1: És veritat, Llimós, que Ferran Oliver ens deia aquesta setmana al Keti Jugues que l'excedent que hi ha pel mercat d'hivern és mínim, no? 3, 4 uns 3-4 milions. I que hi hauria d'haver alguna sortida perquè arribés un fitxatge d'aquest nivell.
18: Sí, ja fa setmanes que ho estan explicant, una mica ha anat variant, i el discurs de l'àrea econòmica, de la parcel·la econòmica, és aquest, que l'excedent és mínim i que qualsevol tipus d'operació que necessitis, i per portar Julián necessites molts diners, ha d'anar condicionada a unes vendes importants primer. I ja amb l'entrada de Rodri al mes d'agost i al juliol, doncs, l'inici de les negociacions per Rodri, Julián ja va passar a ser un impossible. Si no hi havia grans vendes que poguessin doncs, fer aquesta operació.
2: Clar, en aquell moment, per exemple, el Barça podia o esperava o tenia oberta l'opció de vendre Casador.
18: Tenia entre ella i Sella.
2: Clar, aquest no genera massa. Però, per exemple, hi ha un altre jugador que qui sap què passarà en el futur, que és Frenkie de Jong.
16: Sí, sí, total.
2: Clar, Frenkie de Jong, no, clar, i aquest sí que t'allibera.
16: Totalment. Sí, sí, molt, i tant que allibera molt.
3: Si tu estàs esperando yo liberar, estàs esperando yo a mi.
2: I, bueno, no ho sé, dic com a opció. I la segona reflexió que volia fer és... jo també vaig sentir allà d'Eco, el que diu de tot el sentit, però us vull recordar una cosa, particularment a tu, Nil, que tot el que ens ha dit d'Eco estiu durant el mercat ha sigut exactament el contrari.
1: Això us anava a preguntar, si donàveu tant per tancada la porta o creieu que és estratègia?
16: Jo no dono per tancada.
2: Jo en absolut.
16: En absolut
2: no dono per tancada.
0: Futbolísticament té sentit que la tanquis perquè firmes un jugador de molt nivell, més està funcionant Rafinha i Julián al final seria treure fora a Gabriel Jesús perquè són diferències, però són molt similars. I el tema és això, que és que Deco utilitza molt bé el que dic per fer lo contrari, per intentar despistar tothom. I jo estic segur que té que haver-hi alguna gran venda d'elles de Franqui. És que no caben tots al mig del camp. És que hi ha Minomi, Rodri, Bernal, de Pedri, Gavi, tenim Espar que pot ocupar aquesta posició, Olmo, Am, Fermín, que els dos són intocables, algú del mig ha de sortir. I Valde, jo no crec que accepti aquesta continuïtat de tercer lateral esquerre de l'equip si Espar continua el nivellazo que està. Llavors, jo crec que el Barça el Nadal haurà de fer alguna venda perquè els jugadors també voldran sortir quan tinguin opcions de poder jugar.
2: O Koundé,
0: sí, però Koundé és el segon lateral dret, a no ser que fem el moviment d'Espar a la dreta, ara s'ha lesionat Christensen,
2: no Koundé, el
0: veurem, exacte, és que Valdés
2: el tercer.
0: Jo dic sempre el mateix, és la segona opció per un jugador, està bé perquè quan falla el primer i alguna vegada sempre falla estàs tu, però quan ets la tercera opció no, perquè quan falla el segon l'entrenador fa algun moviment per col·locar algú de confiança dintre d'aquesta...
1: El plan C no existeix, ens deies un dia, no?
0: Exacte, sí, és així, el plan C no tens la confiança de l'entrenador. Jo crec que si continua tot així i és per continuar el nivellazo que està, jo crec que el propi Valde serà el que...
16: I en tot cas hi ha més casos, perquè per exemple el Barça al mig del camp ara també que se li ha generat aquesta situació de problemes, que hi ha futbolistes com per exemple hem parlat de Frenkie, però és que estem parlant de jugadors com Gavi, que ara sense Frenkie també ha perdut el protagonisme. Per tant, jo crec que és la gran gestió que ha de fer Flick aquest any, el tema egos, i que és evident que d'aquesta plantilla doncs hi haurà gent que et demanarà sortir perquè voldrà més protagonisme.
0: Entenc que per sentiment i per tota la relació que pot tenir el míster, sempre ha parlat molt bé de Gavi, és un jugador que no acostuma a queixar-se tant, a part segurament ara mateix una venda Iniesta no sigui tan fàcil de vendre com el que pot ser Frenkie, jo crec que el candidat a sortir seria Frenkie. Seria més entendible pels culers també, no? Llavors, jo poso aquest nom.
18: També és veritat que el Barça necessita molts jugadors de gran qualitat, perquè ara les competicions grans les necessites en plantilla llarga, però també més o menys tens un excedent a dalt de tot. Vull dir, estem parlant del mig del camp, però a dalt tens Lamine, que ho juga tot, tens Rafinha, que està a un nivell increïble, tens Gordon, tens Adeyemi, i després tens Gabriel Jesús, però tens dos futbolistes que et poden jugar en aquesta posició fals nou, que també poden guanyar minuts i treure al mig del camp, que són Dani Olmo i també Fermín. Per tant, l'entrada d'un jugador com Julián Álvarez també retocaria molt aquestes peces. Aquests dos futbolistes ja jugarien al mig perquè no tindrien cabuda a la part de dalt. Vull dir que el Barça ara té una plantilla amb moltes possibilitats. Sumar-hi Julián Álvarez al final és tenir un excedent també a la part de dalt. Benvingut sí a per un entrenador, però també has de jugar amb els egos.
0: No és imprescindible, no? Sobretot en el tema que estem veient al central, no? que ahir sí que potser anem una miqueta més curts.
1: Nil, per cert, que... és que jo, Pedro, m'està ensenyant coses.
13: Tu mirant-ho per la ràdio de Bola i Joc. Bola i jogo. Per digar una brasa és l'esponsor principal.
1: Home, què? Bola
13: per digar una brasa. Bola
1: en jogo, potser els podem escoltar. No sé si és una ràdio.
13: Si vols, paro.
2: És el mateix joc.
13: Són tots iguals. Claro.
16: Rafinha encara juga. YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Ali com o italiano, que já tocou no meu campo ainda, tenta sair jogando rapidamente.
13: Isso é como a bola mid del camp. Pode saber onde está a bola pelo tono, como com o batejo flaqueiro.
1: Ou o Bermudinho, não?
13: O Bermudinho.
1: Anil, per cert, parlava ara de Jong. Frenkie, com està?
16: Frenkie fent passes endavant, en principi l'han de tornar a avaluar després d'aquesta aturada. Recordem que ell va optar per fer aquest tractament conservador i que Flick ens va dir fa un parell de setmanes que la idea que hi havia és que després de l'aturada ja pogués com a mínim intentar recuperar-se a l'equip. Està tocant pilota, està corrent, però recordar que és una lesió que en qualsevol moment doncs pots tenir dolor, i el que vol Frenkie és jugar sense dolor. El Barça, que avui ha fet només sessió de gimnàs, i després farà les maletes i no tornarà a entrenar al Barça fins al 5 d'octubre, i serà durant
1: això
16: aquesta...
1: Això t'encanta, Joan, ja et veig.
2: És que és tremendo, 9 dies, ala. És una altra temporada. Hem acabat una mini temporada. Clar, després quan tornin de vacances...
1: És que cada equip ho ha fet a la seva manera, no? Perquè, per exemple, mira, l'Espanyol ha fet vacances aquesta setmana.
16: Per exemple, el València, que va arribar a Aguirre, només tenen 2 dies. El Villarreal tenen 5 dies. Però, clar, pots acumular. Hi ha equips que segurament en tindran més, altres que en tindran menys.
1: El Getafe potser té el rècord, no?
16: El Getafe, després d'haver guanyat, segurament té el rècord. No sé els dies que tenen, però segurament té el rècord. Coneixer una mica a Bordalàs. El tema està... que és el que dius tu, Puki, hi ha una cosa bona pel Barça, que és que n'hi ha 4 o 5 que tenen festa. És a dir, els altres estan tots entrenant i jugant amb les seleccions.
2: Sí, val.
16: Que vull dir que això grup... pot afectar més al València o al Getafe que no al Barça.
2: Però el grup perd l'equació que tenia.
16: Això segur, això segur.
0: I que et pugui servir perquè Gabriel Jesús agafi les sensacions que li falten, no? I recordem que Flick...
16: Fa 1-11 amb Chesney.
0: Recordem que Flick va dir que la millor versió del Barça la veuríem a la tornada de les seleccions, eh? O sigui, jo estic de subidón, eh? Perquè si veiem una millor versió... Però jo no l'hem vist fins ara.
2: Però no sé si haurà canviat d'opinió.
0: Segur.
2: I és que jo estic segur que ell no esperava veure el que ha vist aquests primers 9... Són 7 de lliure, 8 partits.
0: És que era una pretemporada difícil. Arribaven els jugadors tard del Mundial, rivals complicats, amb molta gent. El Barça no acabava de donar sensacions de... I de repente et trobes amb un Barça que va com un coet, i llavors jo crec que també ho ha canviat. Però bueno, anem agafant-se a l'optimisme i a dir encara serem millors després de l'aturada.
19: El Gerard Martín ha aprofitat per construir un fort apatxe.
1: Ah, mira.
19: He fet un fort apatxe a l'entrada del vestidor.
2: Molt
19: i
2: bé.
19: Estarà guapíssim. Ja hem fet els planos, i ara ell ha anat a MCAT a comprar-los tots. I MCAT i Trons, ja sé que quedarà de conya, perquè al final la qualitat es nota quan vas a MCAT Group, que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... I amb els preus més competitius, que fins i tot dos nanos obrers com el Gerard i jo podem permetre'ns-ho tot,
1: Nil, en les darreres hores hem pogut sentir a Lamine Yamal, li preguntàvem precisament per aquestes crítiques, no?, que està rebent per demanar la pilota d'or per ell mateix.
16: Sí, perquè continua aquesta campanya de la pilota d'or, un dia Lamine, l'altre Mbappé, i ahir Lamine el que va fer va ser dir, literal, clarament, tothom demana sinceritat als futbolistes, però quan la tenim com la tinc jo, rebem crítiques.
20: Sí, yo creo que al final la gente pide algo que luego no quiere. Pide que los futbolistas sean sinceros y cuando yo soy sincero, luego dicen, pero ¿cómo va a decir eso? Pero al final nunca va a cambiar mi forma de ser. Soy así, no quiero engañar a nadie, no, nunca voy a decir algo que no pienso. Entonces seguirá así hasta que me retire y yo creo que la gente se irá acostumbrando.
16: Doncs així Lamin, que qui vulgui o no estigui d'acord amb el que fa ell, sí, en té per temps.
1: T'agrada, Jordi?
0: Lamin és Lamin, té les seves coses que ens agraden moltíssim i unes altres que potser a mi no m'agraden. I aquestes segurament a mi no m'agrada tant, però ell és així. O sigui, i el comprem així i que continuï sent així, no? Però, no sé, no, un jugador del Barça no m'agrada que actuï com un jugador del Madrid. No, això si fa algun del Madrid ho critiquem, doncs si fa un del Barça tampoc ens agrada.
2: A mi tampoc m'agrada. Jo estic d'acord amb el Jordi. De fet, prefereixo el Lamin de la roda de premsa de la prèvia del partit contra el Feyenoord, va ser?
1: Sí.
2: Que va fer el discurs completament diferent, en contrast amb el que ja havia començat a fer Kylian Mbappé. Però la reflexió que jo faig és per què es critica Lamin i no es critica l'altre? És a dir, aquí debatim sobre si Lamin hauria de demanar la pilota d'or o no. Jo també penso que no. Penso que els grans jugadors com Lamine Yamal o com feia Messi fan la campanya al camp, no la fan fora dels micros. Però clar, Lamine Yamal ha entrat a contrarrestar una campanya que va començar a Kylian Mbappé, i en canvi Kylian Mbappé tothom troba fàcil, tothom troba normal que vagi a l'equip,
0: sí,
2: a dir...
0: Joan, sí, ho trobes normal, jo crec.
2: Home,
0: que...
2: Jo, no.
0: Jo crec que ningú... O sigui, la jo no ho trobes normal, jo no he vist a ningú que justifiqui lo de Mbappé.
2: Però jo no veig...
0: No hi ha per on agafar-ho de Mbappé aquest any.
2: Jo no veig els mitjans de comunicació nostrats que en el Kylian Mbappé li diguin res de...
0: Escoltava l'altre dia a Meana, justament, bueno, aquí, jo. No? Que deia no, que no entrava...
16: Meana Mbappé sí que li diu.
0: Que no entrava... Val,
16: que
0: no,
16: Meana Mbappé sí
19: que li diu. Que no entrava ni... Porque yo estoy escuchando también lo que dices todo.
0: Que no entrava ni entre el 5 o 6.
16: Sí, sí, van fer una llista de 6 o 7 que no hi era Mbappé, sí, sí.
0: I jo crec que així és. El que voti, que surten els vots... A veure, com justifica que entri Mbappé?
2: Bueno, escolta, vam votar el 2013 a Cristiano Ronaldo en la mateixa situació que aquest. Molts gols, però zero títols. I després
0: però bueno, jo crec que la lliga Cristiano-Messi és que no, a mi no m'agrada comparar, per exemple, Mbappé amb aquests dos. Jo crec que encara ha de fer molt per,
2: home, i tant,
0: per arribar a
2: però
0: aquest
2: jo comparo
0: moment,
2: la situació.
0: Sí.
2: Cristiano Ronaldo va guanyar una pilota.
19: Que digueu que ha de fer molt per arribar a aquest moment i ja té 27 anys, Mbappé, amb la tonteria.
2: Sí.
16: No,
2: està al nivell de Cristiano Ronaldo. No, no està.
19: Amb la tonteria té 27 anys.
0: No, això em refereixo, que semblava, però de moment, sí, és boníssim, però de moment... No ha arribat aquest...
19: Tu creus que jo no merezco Balón de Oro?
0: No.
19: Tu creus que jo no merezco?
2: No.
19: ¿Quién merece más que yo? Yo he marcado más goles que él.
0: No, pero Kane, por ejemplo, ha fet més, ¿no?, que tú.
19: No, que yo no. Yo soy pichichi de la Champions, pichichi de la Liga. ¿Cuántos goles ha marcado en Liga Española?
1: Venga, Kylian, va. La setmana vinent seguirem parlant segurament de la pilota d'or. Ja s'hauran tancat aleshores les votacions i encara ens queda un mes de turra, fins que sigui...
16: S'acabi ja.
1: I, Mos, amb tu volíem fer dos apunts en clau institucional abans de tancar l'hora, perquè el Barça ha fet públic aquest matí un comunicat on explica que ha posat a la venda noves localitats VIP al Camp Nou.
18: Sí, 2.000 seients a disposició d'Hospitality. Són llicències individuals en un contracte de 15 a 30 anys, o sigui, Espanyol fa per 15 a 30 anys, amb un pagament inicial que ha de fer la persona que els vulgui, de la mà de l'empresa Legends, i el Barça espera comercialitzar aquests 2.000 seients VIP en 2 anys i mig, i diuen que poden arribar a treure 700 milions, que és el que intentaran treure amb aquests seients VIP, aquestes 2.000 llicències individuals. El Barça, el nou Spotify Camp Nou, recordem-ho, té 9.500 localitats. 5.000 VIP. 5.000 ja estan venudes de la fórmula tradicional a través de l'Hospitality. S'han tret més o menys uns 380 milions i aquí van incloses tot el que és suites i llotges ja comercialitzades, per tant aquesta part ja està comercialitzada. Després d'aquests 9.500 hi ha els 436 amb paquets PCL, que són el Personal Seat License, que es va fer el gener del 2026, a 30 anys, i que va reportar al club uns 100 milions d'euros. A partir d'aquí, hi ha uns altres seients convertibles del segon anell VIP del nou estadi del Camp Nou, que es volen vendre partit a partit, per tant no fer aquests paquets a llarg termini, sinó vendre partit a partit, i després hi ha una sèrie d'aquests seients VIP, d'aquests 9.500, que són per compromisos, no? Que són pels patrocinadors, per necessitats del club. Per tant, ara que està fent el Barça és treure un paquet més, no? D'aquests 9.500 totals, però recordem-ho, com deia Ferran Oliver precisament a aquests micròfons, el vicepresident econòmic, que aquests seients VIP són molt importants perquè garantiran aquests 450 milions objectiu que té el Barça al cap, que podria generar el nou Spotify Camp Nou.
5: Quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que, aviam, si Catalunya, Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP, s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, amb la qual es calcula, que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
18: Perquè, recordem-ho, deia Ferran Oliver, sempre ho he dit també a l'Assemblea, que la meitat del que generarà, a més, aquest estadi nou vindrà per aquesta via, per la via dels VIP i de l'Hospitality.
2: Aquí la clau és quina és. No, el que ha dit el senyor Ferran Oliver, evidentment no li discutiré, però la clau és que l'equip no caigui. És a dir, tots aquests senyors venen a veure la Minyamal, a veure Pedri, a veure Fermín, a veure Gabriel Jesús, i a veure el Barcelona, a veure Rafinha, etc. Si l'equip manté el nivell, tot això...
0: Tu creus que els VIPs venen a veure futbol?
2: Home, jo crec que sí.
0: No seria dir-te, eh? Ven a fer negoci, no? A sí, vacilar però, del seu seient.
2: Però si
0: venim,
2: el Barcelona...
0: És que anem a veure futbol amb els que...
2: Els de sempre,
0: exacte.
3: Són maneres diferents de veure el futbol, però van a veure futbol.
2: Estàs
0: segur?
2: Sí.
3: Sí,
2: sí, també. Jo crec que si el Barcelona...
3: Aprofiten la vinentesa.
2: O potser venen a buscar glamour, però el glamour te'l dona als jugadors. Si el Barcelona no tingués el nivell que té, no tindria aquest volum de negoci, segur.
18: Sí, el que garanteix aquestes vendes a llarg termini és això sí, doncs, que ho tinguis garantit, no? I després aquests cents que es guarden al dia a dia anirà molt en funció també de l'equip.
1: Llimós, i la setmana passada aquí al Que t'hi jugues parlàvem amb Jorge Alcover, director general de Banca i Inversions de Goldman Sachs, que ens explicava el canvi de condicions del préstec de 1.800 milions per l'Espai Barça, que els 100 primers milions que generés l'estadi anirien primer als inversors, però tens un apunt sobre aquest canvi de condicions.
18: Sí, que és pels propers dos anys. Després de la signatura del contracte és per dos anys, no és per sempre, sinó que aquest canvi d'ordre, diguem, que els 100 primers són pels inversors, després l'altra part del que genera l'estadi, que va en aquest fons de titularització, va al Barça, doncs aquest canvi de les regles del joc, podríem dir-ho, és per dos anys a partir de la signatura d'aquest contracte, clar, que ve derivat dels 300 milions de més que demana el crèdit i que se sumen als 1.500, i per tant això ha fet canviar les regles del joc i els inversors han dit, primer nosaltres ens agafem la nostra part del pastís, 100 milions, i després pels diners són pel club.
2: I són els dos anys que Camp Nou encara no estarà al 100%.
18: Correcte.
2: Ells han dit, marrameu tu, quan estigui acabat,
18: després el que vulgueu.
2: Tornem-hi, però de moment...
1: Ha estat setmana de números, el que t'hi jugues en clau Barça. El Madrid, en canvi, ha estat setmana de comunicats, perquè després de l'intercanvi de comunicats entre el club i Tebas, s'ha afegit la creuada que té el Madrid contra la premsa. Fa uns dies anunciaven possibles mesures legals contra el periodista Juanma Castaño per haver comparat a Real Madrid Televisió amb el diari Gara, en un article al diari ABC. I no contents amb les disculpes del periodista, que va reconèixer que la comparació no va ser encertada, ahir els perfils oficials de les xarxes socials del Real Madrid publicaven un vídeo de més de 3 minuts desqualifican al periodista.
21: Después de su artículo en el diario ABC, no le ha quedado más remedio que pedir disculpas.
22: Y pido disculpas, pido perdón, por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara.
21: Aunque mantiene su postura.
22: Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
21: Però ara vamos a ver quién realmente miente, manipula, señala y hostiga.
1: Insisteixo des del perfil oficial del club, assenyalant públicament a un periodista i posant en dubte el seu rigor i la seva professionalitat. I aquí al Que t'hi jugues hem tingut accés a un altre vídeo.
23: No es el único. Vamos a presentarles a un engendro catalán que se llama Joan Poquí. Una persona que ha dedicado su vida al servilismo azulgrana. Dice ser periodista, aunque duerme con el gorrito del Barça que regalaba Mundo Deportivo los domingos con la cartilla. Joan Poquí, ciego por el Barcelona, tanto que así habla sobre uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol mundial, don José Mourinho.
2: Al Mourinho Real, que es maleducat, que es bravucón, que es un chulo y que es un prepotente, está.
23: Comenzamos, le ha llamado... Maleducado, bravucón, chulo y prepotente. Vamos a ver quién realmente es así.
2: Y es maleducado,
23: Así hablaba en el programa catalán Kitty Chugas sobre ir al cine.
2: Jo sóc fanàtic de la trilogia Star Wars. Hi ha un moment màgic, que és quan comença la fanfària, suposa. Aquest. Bueno, a la darrera vegada, a la darrera pel·lícula que vaig anar, estava només vivint aquest moment, perquè els vaig dir a casa, només vull dir aquest moment. Després, si voleu, me'n vaig. I just ve un fill de la gran...
23: Así que Mourinho es el maleducado, ¿eh? Qué mal te hace la gente cuando se sienta cerca de ti en el cine, Joan. Seguimos para bingo.
2: Que es bravucón.
23: Poquí asegura que Mourinho es bravucón, pero así se mostraba en un duelo entre Madrid y Manchester City de Pep Guardiola.
4: ¡Tots teus, Pep! ¡Tots teus! ¡Tots teus! ¡No ens fallis, Pep!
23: Así se expresa un supuesto periodista imparcial, madre mía, que tendría que estar animando a los equipos españoles, pero cuando se trata del Real Madrid le aparecen sarpullidos por toda la piel. Seguimos desenmascarando al verdadero Joan Poquí.
2: Que es un chulo y...
23: Ante el escándalo del caso Negreira, una de las mayores manchas de la historia del fútbol español, así hablaba Poquí con esta chulería.
2: Yo creo que las cagadas del caso Negreira son cuatro, básicamente. Una, como dijo el tío Faja, poc se li va pagar. Dos, que et van estafar, perquè et van seguir robant. I tres, que t'enxampessin.
0: I la quarta?
2: La quarta...
19: Totes les tres juntes.
0: Les tres anteriors són correctes, no?
23: I si esto no es chulería, ya no sé de qué estamos hablando. ¿De qué te ríes, Poquí? Eso sí que es chulería. Y por último...
2: Que es un prepotent, ya está.
23: Con la prepotencia de quien siempre llega tarde, Joan Poquí ha sido advertido mil veces por esto. Es que incluso
2: avui arriba
23: un mensaje de su propia mujer.
6: Un altre cop arribas tard, Joan. Ya está bé, ¿eh? Quina vergonya.
23: Vaya, señor Poquí, parece que incluso su mujer le saca las costuras. ¿Qué tiene usted que decir ante todo esto?
2: Rusó, llum de la meva vida.
23: Ahí está el señor Poquí. Persona que...
2: Que és maleducat, que és bravucón, que és un xulo i que és un prepotent, i ja està.
1: Vinga, Poquí. Ferron, gràcies.
0: Oh.
8: Ser Catalunya, Barcelona.
10: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
24: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
25: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
26: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
27: Una coca de recapte...
28: Coberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues...
27: Cargols...
28: A la llauna...
27: I per postres...
28: Panadons, granados i el nostre tot és comèdia.
27: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida...
28: Amb, evidentment, un vídeo costes del Segre.
27: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
28: Ganes!
29: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
30: Cadena SER i SER Catalunya. El so de

0: Hendrick, Estevão, Estevão apareceu na frente do grandalhão do goleiro.
1: É o gol do Estevão, passado pelo Hendrick, mas foi anulado, tá? Mitja part.
2: Doncs anul·lat, segueix el 0-0 en aquest Austràlia-Brasil, partit amistós que s'està disputant a Queensland, a Austràlia. Has dit que es deia Joan? Perdona?
1: Òscar d'Amposta.
2: Òscar, perdona, Òscar. Doncs una abraçada des d'aquí, des del que t'hi jugues, i gràcies per informar-nos des d'Austràlia, perquè així, doncs mira, podem explicar a l'audiència amb aquests vídeos que ens està enviant de la televisió australiana, perquè tota aquesta conya és perquè aquest partit aquí no es pot veure. No hi ha cap televisió que hagi comprat el partit i estem...
1: Vergonya.
2: Intuint com li està anant a Rafinha amb el Brasil, sobretot que acabi el partit o que quan el substitueixin...
1: És una vergonya.
2: Estigui bé. Albert Llimós, hem arrencat aquest Què t'hi jugues explicant que l'Ajuntament de Barcelona demanava al gestor de la instal·lació on es disputa la Lliga on hi participa l'equip Mingo Rubio Balompié que aquest equip no pugui participar a la competició. I ara ja tenim veu de l'Ajuntament on ratifiquen aquesta decisió.
3: Sí, la notícia ha anat molt ràpid durant aquest matí, després que l'Ajuntament en tingués constància, estaven en plenari per part de, en aquest cas, de David Escudé, el regidor d'Esports, no? Ha estat qui ha agilitzat tot això, i al sortir del plenari de l'Ajuntament de Barcelona s'ha fet referència, a la situació d'aquest equip, de Mingo Rubio Balompié, i de la necessitat que els gestors de les instal·lacions municipals doncs, parlin amb els organitzadors i facin fora aquest equip.
4: Volem expressar la nostra denúncia i condemna, doncs, evidentment, rotunda a l'exhibició d'elements feixistes i a la normalització a través de l'esport, que ha de representar absolutament tot el contrari d'aquests elements que aquest equip usava en aquesta lliga que, com us deia, privada. Així que esperem que en breu doncs, desapareguin d'aquesta lliga i de qualsevol altra, perquè això va molt més enllà, qualsevol element que generi violència o que en aquest cas doncs, evidentment doncs, expressi el seu recolzament doncs, al feixisme. No?
3: És un avís per a navegants perquè diu d'aquesta lliga i qualsevol altra, per tant els equips que porten aquesta nomenclatura doncs, estan avisats doncs, que no haurien de participar en aquest tipus de competicions. Recordem-ho que la mateixa empresa que gestionava aquesta lliga va obligar a canviar el nom després de la queixa un altre equip de Bayern de los Caídos a Mingo Rubio Balompié.
2: Doncs veurem quins són els propers passos. Com sabeu, aquest club està denunciat davant la Fiscalia Provincial de Barcelona i ara és l'Ajuntament qui demana que no pugui participar sota aquest nom a la Lliga. Gràcies, Albert. Ara sí, avui crec que et donem vacances. Bon cap de setmana.
5: Què t'hi jugues?
2: Seguim endavant el Què t'hi jugues. Ja tinc per aquí el Cristóbal Chacén amb tota la taverna escalfant motors. Però abans, aquest cap de setmana arrenca una nova temporada de bàsquet. Arrenca l'ACB i ho fa per tercer any amb 5 equips catalans a la competició. El Barça, la Penya, el Bàsquet Girona, el Lleida i el Quinzanes Manresa, que aquest any estrena patrocini i canvia també el nom de l'equip. Un Manresa que debuta demà a la pista de Bilbao Bàsquet a les 6 de la tarda i que la cadena SER ens explicarà l'Asier Chaves. Asier, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal, Helena?
2: Bon dia de nou, vaja, que t'hem bon saludat, abans. Encetem el curs aquí al Què t'hi jugues, al costat d'un protagonista d'aquest Quinzanes Manresa.
6: Doncs sí, perquè arriba un projecte completament renovat. Només continuen 3 jugadors, Ferran Bassas, Hugo Benítez, Pierre Oriola. Han arribat 10 fitxatges, així que equip completament nou, el que haurà d'una forma el seu entrenador, Diego Campo, que ja encén, Helena, el Què t'hi jugues.
2: Diego Campo, què tal? Com estàs?
7: Hola, molt bé.
2: Només 3 jugadors de la temporada passada, ara ho deia l'Asier Chaves. Quant de temps necessita un entrenador per començar des de zero un equip? Quan creus que aquest equip s'assemblarà al Manresa que tu tens en ment?
7: És difícil saber, perquè la gent a vegades fem coses i no necessitem temps i altres vegades tenim 3 anys i no fem res. És clau l'actitud i és clau també l'aptitud que tenen els jugadors. Crec que tenim talent, però hem de millorar coses com la solidesa defensiva. Jo com a entrenador he de convèncer els jugadors de defensar bé l'1x1, dominar el rebot, jugar sense stops, com continuïtat, i el mateix en atac de jugar ràpid però amb ordre. I aquesta línia s'està costant, però és normal.
2: Heu fet 10 fitxatges aquest estiu. Què és el que més t'agrada, Diego, de les noves incorporacions?
7: L'altre dia en el Barcelona, sense anotar i fallant algun tiro fàcil, debido a l'estrès, estar agotats, que és normal en aquest moment de pretemporada, la lluita i com hem defensat. Crec que tenir una bona mentalitat i no depender de si fiques o no fiques, sinó de saber el que vols fer, és molt important. I l'equip, pues, fallant molt, hem defensat bé, hem passat bé la pelota i sobretot no hem, nos hemos rendido, no? Mm-hmm. Hem jugat hasta el final, fins al final.
6: Hi ha algun jugador que t'hagi sorprès especialment?
7: Bueno, Lugo, perquè l'últim partit que ha pogut jugar confortablement ha sido en Nadal de l'any passat i ha arribat molt bé, ha treballat molt en l'estiu, molt, molt, i està molt bé. Per a mi és la millor novetat i tenim que, hem de cuidar-lo molt perquè prosigui l'entrenament i el seu nivell millorarà, ajudarà molt a l'equip.
6: I mirant els perfils que heu fitxat, quin Manresa vols construir aquesta temporada?
7: Bueno, hem millorat en el rebot, crec. És molt important que estem molt bé en el rebot ofensiu i defensiu. La temporada passada ens ha costat molt millorar-ho, però treballant, crec que a partir de març l'hem fet. I això és molt important, que se la solidesa en el rebot ofensiu i defensiu. Després hem de jugar ràpid, però el pas és clau. És un element que hem de treballar, entrenar, d'ir passant la pelota, de jugar sense pelota. I el tercer nivell és el que te comentava, de seguir en aquest nivell defensiu alt en tots els partits.
2: Diego, tu sempre defenses que t'agraden els jugadors valents, que s'atreveixen, que no tenen aquesta por a equivocar-se, però com es pot convèncer un jugador perquè assumeixi aquests riscos quan saben que a l'ACB qualsevol error s'acaba pagant?
7: Bueno, qualsevol continuadament. I continuadament pot ser 2-3 partits. És important que l'entrenador, que és el responsable, convença el jugador de com gestionar l'error. Tu fas un error, la següent jugada has de jugar. No, si segues pensant en ese mateix error, faràs altre error. I aquesta és la nostra responsabilitat, és la meva responsabilitat, de que l'equip i tots els jugadors aprendan com gestionar l'error en l'entrenament, en el partit, qualsevol error, de tal manera que quan tu estàs jugant limpio, sense nada en el cap, i concentrat so en el que està passant ara.
2: Ara fa uns dies, Diego, fa la graderia del balcó, parlàvem amb Agustín Ubal i ens deia això sobre tu i el seu temps a Manresa al teu costat.
8: Diego Campos me dio mucha confianza, me enseñó mucho también, me corregía mucho, me trataba de hacer mejor cada día. Entonces yo creo que con Diego encontré un equilibrio de que sí, te quiero enseñar, te muestro cuando estás mal, pero también te dejo jugar, te dejo hacer tus cosas, ser vos. Así que nada, Manresa me dio mucha confianza, me mostró quién puedo ser en la liga, qué puedo aportar a los equipos y intento traerlo al Barça.
2: Diego, quan un jugador que has tingut parla així de tu, què sents?
7: Bueno, agraïment perquè el primer és que ell en el seu moment volia estar aquí. Durant la temporada vivim moments durs i després hem de dir la veritat. La veritat és que no sol és mi treball, és el treball de l'equip. L'equip significa el Marc Stein, el Litos, els fisios, el Cristo, tothom que ha estat en el staff, ha ajudat molt a l'Agustí. És molt important que aquest treball de la millora del jugador no és la responsabilitat, és la meva responsabilitat, però és el treball de tothom que està en el staff.
6: Perquè tu sempre has dit moltes vegades que ser entrenador realment és ser formador. Això continua sent cert quan entrenes professionals, veterans, gent amb molts anys a l'ACB?
7: És formar per al rendiment. Parlem molt de guanyar o perdre, però és fonamental el rendiment. El rendiment en el curt plaç, en el curt terme. Perquè ara jugues, és molt important de ser rendiment. Però s'ha de millorar el jugador ha d'entendre que millorant i treballant molt pot fer immediatament moltes coses. Principalment el que fa bé, perquè a vegades el jugador no sap el que fa bé i això és el principal a lo que ha de fer immediatament. Per això és formació, però sempre és formació pensant en el rendiment.
2: Estem amb Diego Ocampo, l'entrenador del Manresa, a les portes de començar una nova temporada, una nova Lliga ACB. I no sé, Diego, quins objectius us plantegeu? Perquè porteu dos desens llocs consecutius. Ha arribat ja el moment de deixar de parlar de competir i començar a parlar, no sé, per exemple, de que Manresa aspiri a la Copa o de que entri als play-offs de Lliga?
7: Ojalá, eso m'agradaria a mi.

0: moments dolents, moments difícils i moments bons, però devem estar estables, molt estables, per a lograr aquest objectiu.
1: Més enllà de quedar vuitens, desens, novens, què hauria de passar perquè tu diguessis al juny que aquest equip ha fet un pas endavant?
0: Sobretot competir molt bé tots els partits, des del partit de Bilbao fins a l'últim. Per a mi és el més important, que és ser competitius tots els dies. I per això hem d'entrenar bé, perquè tot el que fem, entrenant, descansant, els vídeos, tot és per a competir. I la segona cosa és que el públic, que és el nostre pilar fundamental, esté molt orgullós de com juga i com compit i com vive el seu equip.
2: Això pel que fa a la Lliga, Diego, però i a Europa? L'any passat vau debutar a l'Eurocup. Es pot ser més ambiciós en aquest segon any?
0: Ambiciós significa lluitar a tope, sapiguem que l'any passat el nivell era molt alt, esta temporada serà més alt, però millor, perquè és el que ens fa millorar, jugar amb els millors equips que hi ha en Europa, i és la segon nivell després de l'Eurolliga. I hem de competir, però també pensar que volem jugar a la següent fase, que és el quarts de final o octavos de final, altra vegada.
2: I després de 30 anys a les banquetes, què és el que continua fent que Diego Campo s'il·lusioni per una nova temporada?
0: Pues sí, me fa molta il·lusió, és un repte per mi, que jugadors volen vindre aquí, que volen vindre a nosaltres, i és un repte jugar l'Eurocup i la CB en un club que té una afició i que el club està organitzat i té una identitat molt clara.
2: Diego Campo, doncs moltes gràcies per atendre el que t'hi jugues i molta sort per tu i pel Quinzenàs Manresa per aquesta temporada.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Un Diego Campo, fent la seva primera entrevista en català aquí al Què t'hi jugues.
3: Que muy bien,
2: habla... I optimista pel que espera el Manresa en el curs que arrenca demà a la CB.
3: Habla fantástico el català, ¿eh? Muy bien.
2: Sí, mejor que tú, mejor
3: que
2: tú.
3: Lo hace rico, lo hace, bueno, increíble. No, es que yo me quedo con los restaurantes argentinos, que ya saben que en Barcelona está el mejor. En Barcelona está el mejor, que es La Cabrera. Que, hombre, no sé si lo saben, pero el mejor asador argentino de Buenos Aires está en Barcelona. Está en La Cabrera, la casa de carne de Gastón Ribeira, con la mejor carne argentina, en una experiencia única para los amantes de la carne. Te esperamos, en Diputación 239. Carré Diputación 239, exactamente, Juan. Muy bien. Bien lindo. Para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps o llamando al 93 8 3230 93 8 3230. Viste como para La Cabrera, yo también hablo catalán.
4: Vale, vicioso, dale, vicioso, dale.
2: Quan vols, sí, Leo, quan vols, sí.
5: Directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la Taverna dels Bojos.
4: Bon dia, Catalunya.
2: Què tal, Cristóbal? Se sent, com estàs?
4: Aviam com surt avui. Bueno, com estic? Estic fatal.
2: Estàs fatal?
4: De la veu, angines...
2: Gràcies, Cristóbal. No vull passar el cap de setmana malalta.
4: Ai, dormir amb el cul a l'aire.
2: Me'n vaig cap aquí, cap a l'altra banda de la taula.
4: Fort aplaudiment pel Quim Molins, el Juan de la Boque, el José Rivas Camarón, l'Antonio. Per cert, és el seu aniversari. Antonio, felicitats.
2: Moltes felicitats.
4: Antonio, acosta't per aquí. I ho fa que pots seure quan vulguis, eh? Pots seure per aquí, mira, aquí, al costat del Camarón, i el Vermo...
6: Va ser el dilluns,
4: no? Molt bé, felicitats. Has portat bombons. Has menjat bombons, eh?
2: El tinc aquí, saps què passa? Tinc una gana.
4: Doncs endavant.
2: I no, és que no he pogut ni esmorzar, tinc l'entrepà de l'esmorzar a dalt.
4: Doncs,
2: escolta... I aleshores, si ara començo pel dolç...
4: Bombó. El José Rivas, José...
7: Què tal?
4: Ha estat jubilar-te? I incorporar-te a un grup de heavy metal. De metal, metal, no?
7: Bueno.
4: És metal. Estàs ahí
7: no, no me metes
4: con el heavy metal, no?
7: Ahí estamos.
4: Molt bé. Com esteu, els culers? Esteu contents d'estar... Què us agrada més, estar a 6 punts o els plors madridistes?
8: Yo lo que estoy es cabreado porque nos han cortado de raíz el ritmo tan bueno que llevamos. Porque ahora te falta poder ver al Barça cada semana, dos veces por semana, más o menos. Y que te corten de raíz tres semanas, hostia, es una putada. Ahora, yo lo que disfruto es viendo el fútbol que se está haciendo. Nadie nos lo esperábamos. y estamos disfrutando una barbaridad, muchísimo.
6: Volvéis o no,

0: Diata perquè diu que una pista pública no es pot permetre l'exaltació del feixisme, Oriol Soler.
1: David Escudé, responsable d'esports de l'Ajuntament, considera que un equip que fa exaltació del feixisme és incompatible amb els principis bàsics de convivència democràtica.
2: Esperem que en breu doncs, desapareguin d'aquesta lliga i de qualsevol altra, perquè això va molt més enllà, qualsevol element que generi violència o que en aquest cas doncs, evidentment doncs, expressi el seu recolzament doncs, al feixisme.
1: La lligueta ha de començar dijous vinent al Velòdrom d'Horta, una instal·lació municipal, però la lliga la munta una organització privada. Recordem que en aquest equip, que es feia dir Bayern de los Caídos i després Mingo Rubio Balompié, hi juguen dos als càrrecs de Vox a Barcelona i que un grup d'advocats experts en memòria històrica van traslladar el cas a la Fiscalia perquè consideren que l'exaltació del franquisme pot constituir un delicte d'odi que pot comportar penes de fins a 4 anys de presó.
0: Per cert, encara a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha tombat les ordenances fiscals que volia aprovar el govern de Jaume Collboni, ha tirat endavant, en canvi, com estava previst, l'augment de la taxa als creueristes, no però la pujada de l'IBI als hotels. S'ha aprovat aquest migdia en el ple de l'Ajuntament. Ara són les 2 i pràcticament 20 minuts i estem pendents que passi a disposició judicial la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, que va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve. Tot i que inicialment semblava un infart, dimecres els Mossos van detenir la seva parella a Madrid, acusada d'homicidi, i està declarant als jutjats de Viella i, de moment, segons fonts policials, sabem que el que els va fer sospitar va ser que la dona no va avisar emergències quan va morir la seva parella i que duien hores, Andrea Villoria, sense agafar el telèfon a ningú.
3: Exacte, es tracta de l'empresària hotelera Belén López, afincada a Madrid i que tenia una relació amb l'arquitecte català des de fa 2 anys. Aquests passos és el moment, aquest matí, quan entrava emmanillada al jutjat de Viella després de dormir a la comissaria dels Mossos a la Vall d'Aran, traslladada des de Madrid, on la van detenir dimecres. Ara ja fa 4 hores d'aquest moment, així que és imminent saber què ha passat a l'interior d'aquest jutjat i, el més important, si la dona queda en llibertat o se li imposa una fiança o fins i tot si ingressa a presó. Els Mossos l'acusen de l'homicidi de l'arquitecte per la seva actitud abans i després de la mort. La parella estava passant el Nadal a Baqueira, la nit de Nadal van sortir a sopar, ella es va trobar malament, així que va ingressar a l'hospital. De matinada li van donar l'alta i demà van anar a casa. Tenien plans, en esquiar, tenien un sopar amb amics, no es van presentar i tampoc van agafar el telèfon, malgrat que els van trucar tant amb ell com amb ella reiteradament. Així que, preocupats, el nebot de Joan Pere i una amiga es van presentar al domicili i van trobar l'home mort al llit i a ella en una actitud molt i molt alterada, ens diuen fonts dels Mossos, que estava fora de si, dient coses com apunta La Vanguardia, com l'estic ressuscitant. Els Mossos han descartat l'enverinament premeditat, però no una intoxicació. Estem pendents de més detalls un cop avui s'aixequi el secret de sumari.
0: Doncs pendents de qualsevol novetat que arribi de Viella. Nosaltres fem una pausa de 2 minuts, de seguida tornem i us actualitzem la situació d'un incendi a Collserola que s'ha declarat fa poca estona, el tercer en poc més d'un mes. Fins ara.
4: Ser Catalunya Barcelona.
5: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
6: La vida d'una pyme és un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
7: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
8: El Club Cap Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cap Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Aprofita els últims dies del 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins a l'1 d'octubre. Conforama.

0: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
2: Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
3: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
4: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
3: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
4: Valoro tanto el stock como el precio.
5: Buena atención al cliente y si tienes una duda, te soluciona.
6: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obra Más.
7: Una escapada en otoño puede ser solo un puente, o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
8: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
9: valorado
8: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
9: Y otra.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
11: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados o compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
12: Bona tarda, Jordi.
13: Hola, què tal?
12: Això tu, gràcies per venir avui.
13: No, gràcies per convidar-me, sempre és un plaer.
12: Què et va portar a dir, va, escriure un llibre on un dels grans protagonistes serà Xavier Cugat?
13: Doncs dues coses, sobretot, d'una banda, la idea del català que marxa i que viu fora pràcticament tota la vida i acaba tornant, i l'altra, Nova York, que és una ciutat que m'agrada i m'estimo molt i que hi he viscut, i la idea, gairebé diria com qui juga amb un ninot, d'agafar personatges i fer-los passejar i fer-los moure pels carrers de Nova York, era una cosa molt atractiva. Doncs van ser aquests dos impulsos inicials. Sí.
12: Quan va començar la teva fascinació pel Xavier Cugat?
13: Mira, quan vaig publicar Maletes Perdudes, que és del 2010, els camioners de Maletes Perdudes escoltaven Xavier Cugat al camió. O sigui, el 2009-2008 jo ja el tenia al cap. Per la idea aquesta del moviment, de marxar, jo crec que quan algú marxa i se'n va a un altre lloc i canvia l'horitzó i la perspectiva de la vida, sempre passen coses. I ja estava allà, potser no hi era encara la idea d'escriure tot un llibre sobre ell, segurament l'impuls d'escriure va sortir més llegint la seva autobiografia.
12: El Jo Cugat, és,
13: Jo Cugat, exacte. Però que sempre, vull dir, que feia molts anys que hi era i probablement, fins i tot, et diria que des de petit, quan l'havia vist a la tele, aquell home m'inspirava, em donava la sensació, alguna cosa que pensava, jo no sabia, evidentment, que seria un escriptor o que un dia escriuria novel·les, però sí, ja hi era. O sigui, a mi em fascinava. Jo he tingut sempre una tendència a la mitomania, eh? Vull dir que... I la mitomania que tingui a veure amb l'espectacle, amb el show business, tot això, hi era ja, sí.
12: Bé, i ell s'explicava... Ningú s'explicava millor que ell mateix.
13: Sí, exacte, ell s'autopromocionava molt i, a més, és que ell arriba aquí al 78, just després de la mort de Franco, i comença a parlar de gent que ningú coneixia, o que coneixia molt poc, de tu a tu, no? La Rita Hayworth i el Frank Sinatra, i ell feia servir aquest accent exagerat que realment ningú diu Frank Sinatra, però ell ho feia, no? I llavors, clar, tots estàvem, jo era un nen, però tots estàvem com molt, molt flipats, no?
12: I la idea que tu tenies sobre Xavier Cugat quan el vas començar a investigar És la mateixa que tens ara que l'has investigat abastament o ha variat?
13: No, ha variat i he passat per moltes fases. O sigui, he passat per fases d'admiració, fases de ràbia, fases de, fins, no diria menyspreu, però una mica de distanciament, sí, per diverses facetes. Quan el vas coneixent, vas veient que hi ha coses que són molt d'una època, també, un cert masclisme, una actitud, però alhora sí que hi ha una admiració i gairebé et diria una devoció per la seva música i per com ell tira endavant un registre musical i es converteix en el seu moment, es converteix en l'amo, no?
12: Has dit ràbia, eh? Has dit
13: sí,
12: ràbia.
13: Sí, però això és ràbia, és gairebé la ràbia del que està segrestat. Saps com en diuen allò? La síndrome d'Estocolm? Doncs al revés, no? Perquè tu, clar, jo m'he passat uns quants anys... sense voler, perquè jo vivia la meva vida, però inevitablement hi havia una atracció perquè volia saber més. I és així, quan tu, fins i tot per fer una novel·la, que saps que és ficció i que, per tant, aniràs a parar a un lloc que no té per què ser, no és una biografia, no? És una novel·la biogràfica, podríem dir-ne.
12: De fet, tu li dius antibiografia.
13: Sí, exacte. Això és la deducció final, és que és una antibiografia perquè, en realitat, és algú que va necessitar mentir sobre si mateix repetidament per poder crear un personatge, no? I llavors, escriure sobre algú que és així, t'obliga a fer una antibiografia, t'obliga a fer allò que és ficció dintre de la realitat.
12: O sigui, el teu llibre, Confeti, amb ell potser no li hagués agradat.
13: Jo crec que li hauria encantat, perquè que parlin de mi, encara que sigui... Tampoc és que em parli malament, no? Però jo crec que li hauria encantat recuperar, vull dir, si avui fos viu, que algú escrivís sobre ell a les belleses, ja quan era gran i tot, jo crec que li hauria agradat i segurament hauria discutit algunes coses i hauria donat una versió diferent. Això m'ho puc imaginar, també.
12: Que sí. Suposo que ho has provat, i ho poden provar els oients, que si tu ara poses Xavier Cugat a Google, et surt infinitat d'informació.
13: Sí.
12: Quanta d'aquesta informació, també hi ha llegendes, mites, hauríem de posar en quarantena?
13: Ja, si ho faig amb un tant per cent, com a la novel·la, jo diria que ben bé un 30% de les coses, i fins i tot potser més. Començant, mira, si vols, ell diu que es va casar 5 vegades, i en realitat se'n va casar 4. Per tant, hi ha una dona que no és real, que és la primera, la Rita Montaner, que no es van casar mai, van ser noviets a l'Havana quan eren jovenets, però no es van casar mai.
12: I per què ho diu?
13: Hi ha un moment, ho comença a dir a partir dels anys 50, quan ja és gran, jo crec, per crear el mite de m'he casat 5 vegades. En aquell moment, a Hollywood, si tu t'havies casat molt, t'anava més bé. La Elizabeth Taylor s'havia casat 8 vegades i ho deia sempre, no? I llavors, jo crec que aquesta és una. L'altra possibilitat és que la Rita Montaner, que era neta de catalans, era mulata. I probablement als anys 50 dir que havies tingut una dona mulata, de joveneta, de l'Havana, et donava pedigrí i et donava un cert prestigi, i em puc imaginar que això. Hi ha altres mentides que acabes veient que les agafa de reals, d'històries reals, de ha vist que algú feia una cosa, li ha semblat que era bona i diu, bueno, doncs jo ara diré que ho he fet jo.
12: Ho vampiritza.
13: Sí, sí, clar. I fins al punt que hi ha una... Quan ve als anys 20, ja al final, mitjans dels anys 20, no, així, torna aquí perquè hi ha un moment on sembla que no triomfarà allà i torna, i és a la Bisbal i tal, i en aquella època La Vanguardia publica un breu que diu, més o menys, el joven músico Javier Cubat, que viene de triunfar en Estados Unidos, nos ha dado una primicia, va a casarse con Greta Garbo. És mentida, hòstia, evidentment, però ell ho deixa anar allà. I penso, això s'ha trobat un periodista i li ha dit, mira, jo un dia d'aquests em casaré amb la Greta Garbo. I ho publiquen, saps?
12: Clar, va tenir la gran sort de no coincidir amb internet.
13: Exacte.
12: Ningú podia contrastar res.
13: Exacte, exacte.
12: Avui, de la mà de l'escriptor Jordi Puntí, i també d'altres persones que aniran apareixent a mesura que anem avançant, avui connectem el llapis de memòria col·lectiva d'un personatge tan fascinant com va ser el músic, dibuixant, actor i, sobretot, vividor, el Xavier Cugat.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria col·lectiva dedicat a Xavier Cugat amb Frank Sinatra cantant My Shawl, que en català diríem el meu xal, a la peça de roba, que és un tema compost pel mateix Xavier Cugat i que, de fet, diria que es va enregistrar per primera vegada l'any 1945 a l'hotel Waldorf Astoria de Nova York, amb el bo d'en Frank interpretant i l'orquestra de Xavier Cugat.
1: Sí, senyor. Sí, sí. Aquesta cançó té dues històries, diguem-ne, remarcables. Una és que a l'entrada, que avui no l'hem sentit, però si algú la busca, a l'entrada, per compondre-la, en Cugat va agafar una tonada d'una cançó de bressol catalana, que és La Mare de Déu quan era xiqueta. I a mi això sempre m'ha fascinat, pensar que l'any 45, que ja fa més de gairebé 35 anys que està a Nova York, li ve al cap la tonada d'aquesta cançó que probablement li cantava la seva mare quan era petit, no? I la posa això. I la segona és que ell sempre deia que havia descobert a Frank Sinatra.
0: O sigui, i no.
1: No era veritat.
0: No
1: Frank
0: era veritat,
1: Sinatra,
0: eh?
1: Ja estava descobert.
0: Si era una trola,
1: però,
0: com una casa,
1: bueno,
0: de pagès.
1: Ell, per penjar-se la medalla no li costava gaire, llavors deia això, que aquesta cançó li havia compost pel Frank Sinatra i que a partir d'aquí, doncs, ell havia començat una carrera, no? El Sinatra, és veritat que li va compondre la cançó, però aquí ja havia publicat un parell de discos, ja era una veu coneguda, diguem, no?
0: Es va marcar el tanto.
1: Sí, ell si ho podia aprofitar, sempre s'apuntava. Sí.
0: Però eren bons amics, ells
1: eren,
0: dos,
1: eren
0: o
1: bons
0: tampoc?
1: Amics. Eren bons amics, fins i tot van col·laborar amb alguna pel·lícula. Sí, eren, no diria que fossin íntims, però sí que es coneixien i coincidien, formaven part... No van tocar més junts. Això penses, bueno, així és com sí que va actuar amb altres, sobretot amb el Bing Crosby, per exemple. Li agradava més cantar amb dones, tocar amb dones, eh?
0: Sí, les dones cantants, li agradaven bastant.
1: Sí. Però també, vull dir, també amb el Frank Sinatra segurament havia actuat alguna vegada.
0: Li hauríem d'haver preguntat a Sinatra, l'altra cara de la versió. Que almenys diguem que sí que és cert que hi va descobrir a Rita Hayworth, que de fet li va dir...
1: Ai, no vull... Veus, estès, que baixarem... Avui, descobrir-la no.
0: Tampoc.
1: Ell s'apuntava al tanto de què li havia donat el nom.
0: Perquè ella es deia Margarita Carmen Cancino.
1: Cancino, Rita Cancino, sí. Rita Cancino, el seu pare, tenia una acadèmia de ball a Mèxic, en un lloc on el Cugat hi anava a tocar amb l'orquestra i la va veure i tal, però no sé si descobrir-la...
0: Tampoc,
1: s'hauria de buscar bé. No t'ho puc assegurar. Jo, la meva intuïció és que no, que ell no la va descobrir.
0: Tu, que l'has investigat bé, diries que...
1: Jo diria que descobrir-la no, però és veritat que sí que hi ha una pel·lícula meravellosa, que és potser la millor pel·lícula del Cugat, que es diu, en castellà es diu Bailando nace el amor, que és amb el Fred Astaire i la Rita Hayworth i l'orquestra de Xavier Cugat, i ell surt i és la primera vegada que té un paper, diguem-ne, que no fa només de director d'orquestra, sinó que té un paper dintre, passa en part en un hotel també, hi ha tota una història, i ell surt allà i actua bastant malament, però bé, perquè no era un gran actor, diguem-ne, però en canvi és la part humorística de la pel·lícula. Cada vegada que surt ell, hi ha algun acudit, hi ha algun joc, fins i tot fa unes caricatures, i després hi ha els balls de la Rita Hayworth amb el Fred Astaire, que realment estan molt bé.
0: Bé, però en tot cas, vull dir, per molt que hagin coincidit una pel·lícula...
1: Però no la va descobrir, exacte. No té per què.
0: Clar, és que a l'òrbita del Xavier Cugat hi ha molts noms il·lustres. Tenim a Charles Chaplin, tenim a Rodolfo Valentino, sí. Tenim a Frank Sinatra, que hem parlat. Realment, tota aquesta gent formava part del seu entorn, de les seves amistats?
1: Alguns sí, d'altres no. Quan estava a Hollywood, sí, era més fàcil, perquè era... Clar, ell tocava cada nit, sempre tocava una part de l'any a Nova York i una part de l'any a Hollywood, i després feia gira, a vegades, a partir d'un moment feia gira per l'estranger, també. Quan estava a Los Angeles, a Hollywood, tocava al Coconut Grove, tocava dues o tres sales, i allà hi anaven els artistes a ensenyar-se també i a veure's, i el millor ell tocava i estava tocant i tenia entre el públic a Charles Chaplin o altres artistes, no? I de fet, fins i tot en algun cas, no recordaré el nom, però hi ha una actriu que li ven la casa amb ell. O sigui, ell, hi ha un moment que es compra una casa a Hollywood i li ven ell, una actriu bastant coneguda, que ara no em surt, no sé si és la Jean Tierney, una d'aquestes, no? I vull dir que sí que era...
0: Pululava per allà.
1: Allà s'hi feia, sí. Tenia un paper, diguem-ne. Jo crec que tenia un paper de bufó. Era una mica el bufó. Això és la interpretació.
0: Però ell volia? O sigui, era un paper intencionat per ell?
1: Li encantava, estic segur. Però això, clar, veus... jo, com que és una novel·la, Confeti, el que jo faig és, a partir de les dades i dels fets, que no sempre hi arribes, perquè hi ha una part d'intimitat d'ell que no la pots conèixer. Ell no... Era... Sí que pots treure deduccions.
0: Que la novel·la et permet l'hipòtesi.
1: Sí, exactament. No? I llavors fas i dius, vale, jo crec que era així. Jo crec que com podia funcionar com a Latin Lover si no era gaire guapo, bueno, doncs amb charm, amb encant, i amb, era amb una habilitat per poder atreure les noies, les dones joves, amb l'orquestra, saps? Vas trobant sempre la manera. I quan tens, a més a més,

0: Chaplin no surt al Cugat, ni una vegada. Ni una vegada. Per tant, dius, home, no devia ser tan important si tres o quatre biògrafs, diguem-ne, no n'han parlat, saps?
1: Clar, però no el pots desmentir, tampoc.
0: Tampoc. Ja és això, estàs en aquest territori... Sí, que ell, crec que molt llestament, i molt, vull dir, que era molt, en aquest sentit, era molt espavilat. Sabia on posar, diguem-ne, el dubte, no?
1: Que em consta que amb Confeti, amb aquesta novel·la, recordem que és una novel·la, de fet, el punt de vista és d'un periodista especialitzat, sí, en jazz de l'època, que sí que el va tractar, tu tenies com cert pudor a posar una paraula molt concreta en aquesta novel·la, que és autoficció.
0: Sí.
1: Que, de fet, la vas posar una vegada, no?
0: Sí, és veritat. És que crec que no... Clar, l'autoficció s'entén com molt... com molt proper, no? És com algú parla de si mateix i alhora fa com un retrat del món, podríem dir, no? D'allò que l'envolta. Però hi ha una proximitat que no era real. Més aviat, et diria, de la mateixa manera que jo dic que és una antibiografia, podríem dir fins i tot que és com una paròdia de l'autoficció. Perquè el narrador, que parla de si mateix i parla... De que va seguir el Cugat tota la vida i que té com una proximitat que no arriben a ser amics, perquè ell és un periodista, però sí que hi ha una proximitat que va més enllà de la pura feina i de la informació, aquest narrador, d'alguna manera, t'està fent una autoficció, t'està explicant la seva vida i com hi ha un moment on necessita identificar-se tant amb el personatge que l'imita, no? I arriba a imitar-lo. I es presenta un concurs de dobles de Las Vegas, de dobles de Xavier Cugat, i queda segon. I el Cugat se'l mira i diu, ostres, tu i jo ens coneixem, no? Clar que ens coneixem, jo sóc el teu periodista que t'he seguit tota la vida. Vull que hi ha tot un joc on, sí, és com una paròdia d'autoficció, jo diria així.
1: Confeti va ser Premi Sant Jordi de novel·la 2023 i mira que et van arribar a fer entrevistes arran de la seva publicació, i de totes aquestes entrevistes dius que la millor va ser la que et va fer el periodista i també escriptor Joan Safont pel Digital, sí, VilaWeb. Què va fer el Joan que et va deixar tan al·lucinat?
0: Bueno, va fer dues o tres coses, una, bueno, a part de moltes altres. Una és llegir-se el llibre.
1: Això és molt important,
0: que,
1: eh?
0: Que no sempre passa, que, i que a més és un llibre llarg, jo ho entenc, també. Vull dir que i la sort també és que hi ha periodistes que ja t'ho diuen d'entrada. Mira, no he pogut, he llegit 100 pàgines i parlarem del que puguem.
1: Fins a 200. Després ja és spoiler.
0: Després
1: és
0: ja...
1: millor.
0: Bueno, doncs, no sabia les 200, aquí. Però clar, aquí aquest en té 400 i pico, doncs sí. No, el Joan això s'havia llegit, coneixia bé l'època, coneixia bé el personatge i, a més, va venir-me a visitar... Bueno, no és que em vingués a visitar. Quan jo estava treballant a Nova York amb la novel·la, que vaig estar un any... Ell va passar per Nova York i ens vam veure i vam anar junts a dinar i va veure la biblioteca on treballava i tot. Sí, sí.
1: Joan Safont, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Això tu, per al·lusions, què has de respondre al que acaba de dir el Jordi?
2: Home, jo crec que el que deia de llegir-se el llibre és que només faltaria, vull dir, és la nostra obligació.
1: No ho diguis molt alt, això, Joan Safont?
2: Sí, però vaja... Jo crec que a vegades és millor ser realista amb l'agenda i saber el que pots abarcar i el que no, pas anar potser a pèl amb una entrevista i jugar-te-la perquè, bueno, pots passar el tràmit, però de fet quedaràs retratat, no? Al final una mala entrevista no afecta l'entrevistat, sinó sobretot l'entrevistador. Però sí, sobretot agrair al Jordi, doncs, aquesta consideració excessiva i recordar
0: veus,
2: la nostra trobada el 2014, si no recordo malament.
0: Exactament.
1: A Nova York.
0: Sí. Mira, vam anar, ja t'ho diré, vam anar a dinar, vam menjar una cosa raríssima que jo no l'he menjat mai més, que és un entrepà de bullabesa.
1: De bullabesa.
0: O sigui, la sopa bullabesa...
2: O d'ostres, ara no recordo si d'entrepà d'ostres...
0: Tu vas fer el d'ostres...
2: O jo vaig fer l'entrepà d'ostres, sí.
0: Tu vas fer un entrepà d'ostres i jo un entrepà de bullabesa.
1: Però quina marranada és aquesta?
2: A l'estació, a Gran Centre,
0: allà,
2: sota les voltes.
0: Sí, al Oyster Bar, sí, sí.
2: Exacte, sí, sí.
1: Joan, a tu quan se't va despertar la fascinació pel Xavier Cugat?
2: Bueno, jo he de dir que, clar, els que eren petits als anys 80, 90... Sí, als 80, clar, en Xavier Cugat apareixia molt a la televisió. Era un personatge que ja tenia, doncs, 90 llargs, vivia als Ritz... Era molt habitual. I a mi em va passar una cosa curiosa. Aquestes, no sé, en diuen serendípies, o no sé, que buscant una altra...

0: cosa em va aparèixer, o sigui, mirant un programa que jo havia vist amb els meus pares quan era petit, de història d'Espanya explicada per diferents generacions, vaig començar pel primer capítol, que era la generació dels anys 20, i un dels testimonis era en Xavier Cugat, però no ho vaig posar perquè avui haguéssim de parlar d'en Xavier Cugat, sinó que ho vaig posar, mira, per mirar-ho, a veure què... I apareix en Xavier Cugat. I què fa en Xavier Cugat en aquesta entrevista? Doncs el que més li agradava, que és parlar d'ell mateix.
1: I ho feia molt bé, eh?
2: Sí, sí.
1: Que, Joan, ara mateix està sonant de fons la cançó La Migrant, que és una peça de 1894,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Música d'Amadeu Vives i lletra de Jacint Verdaguer,
0: sí, sí, sí.
1: Que han interpretat un grapat de músics al llarg d'aquests anys. Nosaltres ens hem quedat amb la versió que va fer l'Emili Vendrell, perquè l'original,
0: sí, sí,
1: la de l'Orfeo, no s'entén un borrall del que diuen.
0: El gran Emili Vendrell, sí, sí. Clar, Xavier Cugat és encara d'aquella generació que va anar a fer les Amèriques, no? Vull dir, era petit, no va ser una decisió adulta, sinó infantil, però va encara formar part d'aquells catalans que van emigrar, no? I que, per tant, en recorden el nostre país com a país de migrants, no? País de cercadors de prosperitat a l'altra banda de l'oceà, no? I bé, jo us vaig proposar aquesta amb una altra cançó perquè poguéssim formar una mena de duple, una mena de díptic, de dir el català que migra, que ha de passar totes aquestes penúries i Cuba i Estats Units i tal, i alhora el triomfador, l'home que doncs arriba a regnar, o almenys això ens explica doncs en la nit tan exigent i tan fascinant com la nit novaiorquesa, no? Vull dir, jo crec que aquesta també és la gràcia de Cugat, no? Que amb la seva llarga vida de gairebé 100 anys, doncs va completar una mica el cicle. Bueno, hi havia pocs catalans que haguessin triomfat als Estats Units i que haguessin sigut doncs estrelles del show business.
1: Era com... molt exòtic.
0: Clar, ara ja era un... Vull dir, el personatge era decrèpit, però alhora sí. fora de l'habitual, no? Vull dir, portava una perruca i es veia clarament que portava perruca, no? Parlava, de més, amb un català que havia quedat fossilitzat doncs d'aquesta època, i quan parlava en castellà parlava amb accent llatí, no? Vull dir, per això en Cugat era com algú molt habitual en la nostra dieta mediàtica, no?
1: Joan, ara seguim, però escoltem una mica L'Emigrant d'Emili Vendrell, va. Tu

0: com ara dèiem, Cugat neix a Girona, ben aviat, de ben petit, emigra a Cuba, després passa per Nova York. Tot i això, ell va mantindre la seva catalano intacta? Us ho pregunto tant al Joan com al Jordi, perquè en una entrevista deia, no, jo soy un català aguado, o sigui, un català aigualit.
1: Sí, canviava de tant en tant. A vegades se sentia molt català, a vegades se n'hi sentia poc. Jo crec que va mantenir el català. Jo crec que és una gran sort que tingués germans que tots haguessin emigrat i que es veien de tant en tant i van tenir el català. I, de fet, mira, en el mateix moment on ell comença a triomfar a Nova York, al Waldorf, hi ha una altra orquestra catalana, que és la d'Enric Madriguera, que és un músic que no ningú coneix o ningú recorda, pobre, vull dir, no va tornar mai, o sigui, es va quedar allà. I amb l'Enric Madriguera parlaven en català, clar, es trobaven allà. Vull dir que hi havia una certa constància en el fet de parlar català, però és veritat, com abans ha dit el Joan, que era un català una mica fossilitzat, que era un català antiquadet. I d'altra banda, la cosa de l'emigrant també... clar, la cançó és del 94, 1894, l'interessant és que ell marxa el 1905, la família és perquè el pare ha de marxar, perquè el pare és antimonàrquic i, a més, ha fet un... això no acaba de quedar clar, però ha fet com un desfalc i la policia li diu, escolta, si no te'n vas, et fotrem a la presó, i agafa i en qüestió d'una setmana organitza un viatge cap a Mèxic. I estan anant a Mèxic amb el vaixell i fan una escala a l'Havana, i aquest home, el pare, que era un prohom, baixa a l'Havana, veu uns catalans allà i li diuen, però què fas d'anar a Mèxic? Baixeu tots, quedeu-vos aquí, que serà molt més fàcil. I, efectivament, puja al barco i agafa la família i la fa baixar. Vull dir que no és ni tan sols un viatge acabat, no? És com inacabat, i mira, van fer vida allà, aquell home després va fundar, el pare de Cugat va fundar la Creu Roja a Cuba, que no existia, va introduir el sistema de pesca del calamar, coses raríssimes, vull dir, sí, i va deixar petja a la...
0: I Cugat va ser un nen prodigi?
1: Cugat és un nen prodigi, clarament. Sí, perquè als 12 anys està tocant a l'Orquestra Nacional de Cuba.
0: El violí, no?
1: Comença? El violí, sí. Ell, als 6 anys, li compren el primer violí. La casualitat és que van a viure a davant d'un luthier, que era un valencià que s'havia traslladat a l'Havana i feia violins, i allà li donen un violí, em sembla que en diuen d'octau, que és el petit, i després, doncs, practica, i el seu pare hi ha un moment que li diu, saps què? Tu no cal que vagis a col·legi, tu queda't aquí a practicar violí i ja t'ensenyaré les matemàtiques i l'altre ja t'ho ensenyaré jo. I llavors, doncs, sí, clar, fa una carrera i als 12 anys està tocant amb l'Orquestra Nacional.
0: I mira, una cosa a l'altra, passem de Girona a l'Havana i anem a Nova York.

0: El llapis de memòria col·lectiva dedicat a Xavier Cugat, que estem fent amb l'escriptor i superexpert en la matèria, el Jordi Puntí, i també amb el periodista i escriptor Joan Safont, que el tenim ara mateix per telèfon. Hem trobat aquesta cançó, que és New York, de Frank Sinatra, que repeteix en aquest llapis de memòria col·lectiva, i has sigut tu, Joan, també el que l'has escollit.
1: Sí, sí, perquè penso que el segle de Cugat, aquest segle XX... Que viu Cugat, és el segle de Nova York, no? Vull dir, la ciutat de Nova York esdevé un mite, sobretot al segle XX, no? El mite global. Nova York, el Nova York de Cugat, bueno, d'alguna manera, senta les bases a la ciutat que avui coneixem i que ens atrau a tots tant, no? Vull dir, moltes vegades anem a Nova York també buscant una mica... el record d'aquest Nova York, no?
0: I l'entrepà de bullabesa, també, eh?
1: Exacte.
0: Què hi va fotre ella a Nova York? Amb quina és la idea?
2: Ell va... Primer intenta ser músic de cambra, bueno, músic violinista clàssic.
0: Violinista, comença per
2: i
0: aquí.
2: I estudia amb músics, amb mestres, i debuta al Carnegie Hall amb... quan té, jo crec que deu tenir 18 o 17 o 18 anys, i no és prou bo. I li diuen, mira, no ets prou bo. Ets bo, però no per ser un concertista solitari. Hi ha un problema, que és que en aquells moments hi ha hagut la Revolució Russa i han començat a arribar nens prodigis de Rússia que són infinitament millors. I ell, llavors, de seguida s'adona que no serà això i es retira, diguem-ne, torna aquí, se'n va estudiar a Berlín, fa un parell d'anys a Berlín, i llavors acaba tornant als Estats Units, i quan torna a Nova York l'agafa una orquestra d'un senyor que es deia George López, i ja és un altre tipus de música. Ja
0: es reinventa,
2: música...
0: el tio, eh?
2: Sí, clar, necessita reinventar-se, i amb el George López hi està... López, i ja és un altre tipus de música. Ja
0: es reinventa,
2: música...
0: el tio, eh?
2: Sí, clar, necessita reinventar-se, i amb el George López

0: està un parell d'anys, em sembla, o no arriba, i fan una gira per Anglaterra també i tal, però allà ja descobreix el cuquet de l'orquestra, d'estar en una orquestra, no?
1: Que ja enganxa al Nova York, de la llei seca, dels
0: sí,
1: gàngsters...
0: Exacte.
1: Sabem si tenia relació amb la màfia?
0: Sí, tenia relació amb la màfia. Ai, no amb Al Capone, que ell diu amb Al Capone, però no amb Al Capone.
1: Va al Cristo
0: clar,
1: Gros.
0: Però tenia amb el Franco Stello. Franco Stello, que era com un dels deixebles d'Al Capone, era qui li posava els locals per actuar, i per tant, de qui cobrava.
1: Una mica pirata. Sí. Que, Joan, última, ja et deixo en pau. Tu tens un llibre deliciós que es diu L'estiu passat, o on repasses on estiuejaven a grans personatges de la història de Catalunya. Sabem on estiuejava Xavier Cugat?
2: És que jo crec que Xavier Cugat va convertir la seva vida en un estiueig.
0: Està molt bé.
2: Si parlem de l'estiueig amb tot aquests elements d'una vida espurnejant i un... Si ens quedem amb la idea final del confeti, no? Del confeti que dona títol a d'això, jo crec que Xavier Cugat va viure un estiueig, o almenys va intentar, que també va haver de treballar molt, va intentar doncs, que la seva vida tingués doncs, l'alegria de l'estiueig, i fins i tot inventant i reescrivint i fent totes aquestes trampes que alhora per mi el converteixen en un personatge absolutament interessant, no? Vull dir, que sí, que ens diu que va descobrir aquest, que va descobrir l'altre, que potser no era veritat, però i què?
0: I què està molt bé. És com hauria d'haver sigut el subtítol del llibre. Confeti, i què, si no és veritat.
1: I a tu què t'importa, no? Joan Safont, gràcies per ser en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat
2: a
1: Xavier Cugat. Que vagi molt bé.
0: Gràcies,
2: Jordi.

0: Seguim en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat a la figura del Xavier Cugat i continua aquí al meu costat l'escriptor Jordi Puntí, un cugatòleg, com Déu mana, tal i com demostra en el seu llibre Confeti. I precisament a una altra de les cançons que has escollit és aquesta, que és Babalú, interpretada pel cubà Miguelito Valdés, que és una cançó que ha interpretat molta gent, però es veu que aquest senyor ho feia tan bé, aquest senyor cubà, que li van posar un sobrenom de Mr. Babalú.
1: Mr. Babalú, sí, sí, i tant. És que ell la va continuar amb el Cugat i va estar poc temps, va estar 2 o 3 anys màxim, perquè aquest home tenia, bueno, era una bèstia, era una, com cantava, com tocava. Si teniu temps, busqueu-vos els vídeos que hi ha seus de concerts a YouTube. I aleshores, sí, jo he triat aquesta cançó perquè per mi és mostrar un Cugat que la gent no coneix. Perquè això és l'orquestra de debò de quan comença, quan introdueix per primera vegada músics cubans. I com ha hagut de canviar els ritmes, els violins ja no són tan importants, ja el que importa doncs, són la conga, els bongos...
0: És un dels precursors dels ritmes llatins.
1: Totalment. O sigui, és l'introductor, és el gran introductor dels ritmes llatins. I a partir d'aquí començarà a haver-hi fins i tot Charlie Parker, o sigui, la música de jazz es fixa, Dizzy Gillespie es fixen amb ell, agafen i diuen, ostres, què ens ha portat aquest home aquí, no? I comencen a tocar, i és sensacional. Sí, sí.
0: Realment va ser un músic brillant com a director d'orquestra?
1: Sí, en aquells moments no hi ha cap dubte.
0: En aquells moments vol dir que en altres no tant.
1: Bueno, després es va acomodar i va veure... o sigui, ell s'adonava que això, per exemple, era totalment nou i sorprenent pel públic americà. No ho coneixien. I aleshores els hi posava això i ballaven i aprenien a ballar. No? Llavors hi ha un moment on tot això ja és més conegut, arriben més músics cubans, molts més, i ell era la porta d'entrada al principi, però és que de cop l'escena s'omple de músics cubans i

0: músics puertorriquenys i ell ja no és tan important, saps?
1: I el factor humà del Cugat com a director d'orquestra, és a dir, tractar la gent, això què?
0: Sí, bueno, és el, jo crec que d'una banda...
1: Pagar bé a la gent.
0: És d'una gran simpatia. No, jo, sí, jo crec que amb això no devia tenir problemes. Era, el més complicat era el tema de les cantants i de les dones, que ell s'enamorava de les cantants per la veu, per com eren, llavors s'hi casava, si podia s'hi casava.
1: Sí, ser cantant de l'orquestra de Xavier Cugat, d'alguna manera, era sinònim a passar per la pedra de Xavier Cugat.
0: En part, sí. I, de fet, hi ha algunes cantants que abans, sobretot quan havien d'anar de gira per l'estranger, que abans de signaven un contracte dient jo cantaré amb tu, però no em demanis res més.
1: Però no em toquis.
0: Sí, clar, això no sabem fins a quin punt, no?
1: Has vist algun cas tèrbol?
0: No, bueno, la mateixa Abby Lane, sí, esclar, la seva tercera... La Abby Lane és la seva quarta dona... la cugatiana seria clara. La quarta, el normal és la tercera. La Vilain, clar, quan es casen, en Cugat deu tenir 52 i ella 23. Mm. I és una cantant. I hi ha un moment on ella es converteix en molt famosa, també com a actriu. Els rètols ja anuncien Abby Lane amb lletres grosses i en petit a sota with Xavier Cugat Orchestra. I aquí hi ha un desajustament i ell ho pateix molt, és molt gelós. Ella comença a fer pel·lícules amb el Mastroianni a Itàlia i llavors ell és molt gelós i ho porta malament. Quan es va morir, l'Abby Lane va escriure una mena de memòries on passava factura, diguem-ne, no? I et deixa entreveure que era una relació abusiva en molts moments, sobretot quan era més jove, no?
1: Entenc que en aquesta època ja porta la perruca, ja porta el chihuahua als braços, la pipa que portava, tot i que no fumava.
0: Sí.
1: Tot això que eren com accessoris del personatge.
0: Atrezzo del personatge, totalment, perquè ell s'adona que ja musicalment ha perdut pistonada, ja va més de baixa i aleshores necessita tenir tot aquest embolcall.
1: T'he de dir que veig certs patrons, t'ho comentava abans fora d'antena, amb altres artistes de les terres gironines, no? Com podria ser Dalí, com podria ser Plada, que ells mateixos s'han autoconstruït el relat de qui eren, s'han creat ells mateixos el personatge.
0: Sí, jo hi afegeixo l'Albert Serra, ara mateix, per mi el gran exponent.
1: És l'hereu,
0: ara, de tota aquesta actitud, d'aquesta manera d'autopromoció, de tenir un personatge que en el fons és una màscara i és una pantalla que no, tu no acabes de saber exactament què pensen, o si ho saps, en dubtes, perquè sempre hi ha aquest joc entre la realitat i el personatge, no? I sí, jo crec que estan molt... I, de fet, el Cugat era amic del Dalí. Vull dir, el Dalí quan
1: es coneixien,
0: Es coneixien, i quan el Dalí exposava a Nova York, el Cugat anava a la presentació, a l'exposició i tot.
1: Vaya troper. Doncs ens quedem a terres gironines, perquè crec que en una presentació de Confeti per allà vas conèixer una persona que també estava relacionada amb el Cugat o sentia una gran fascinació pel Cugat, que és el Joaquim Duran, i que el podem saludar ara mateix. Bona tarda, Joaquim.
2: Bona tarda. Hola, Jordis.
0: Hola, Joaquim.
1: Hi ha los Javis i hi ha los Jordis, tu. Joaquim, com va ser aquesta primera trobada amb el Jordi Puntí?
2: Amb el Jordi? Doncs mira, la presentació del llibre El Confeti que va fer aquí a la seu d'Òmnium Cultural, doncs hi vaig anar-hi i després, bueno, ens vam conèixer allà i l'encarregat de l'Òmnium després me va deixar el seu telèfon, que hem mantingut unes converses així per telèfon i sobretot això de Cugat, eh?
1: Sí. No digues.
0: Bueno, no, de Cugat i de saber... O sigui, el bo d'en Joaquim és que, com que té una edat, diguem-ne, coneix més coses, sí. I és de la Bisbal, que és d'on tenen també...
1: On van tornar, no? Comentaves abans.
0: On van tornar,
1: la família Cugat.
0: I llavors, doncs, de tant en tant m'envia fotos, de quan troba fotos d'en Cugat, no? I tu has escrit sobre en Cugat i sobre la... Bueno, d'història bisbalenca en saps molt, i llavors, sí, clar, forma part d'aquesta història.
2: Exacte, tot i que, a veure, biogràficament, o sigui, bibliogràficament, no hi ha gaire hemeroteca sobre en Cugat a la Bisbal, i fotos ben poques, però sí que hi havia el boca a boca de tot això, perquè ell va néixer a Girona el 1900, ja ho havia dit, això, i de ben petit la seva família emigra uns anys a Cuba.
1: Sí, sí.
2: A Cuba allà apren a dominar diversos instruments, especialitzant-se bàsicament amb el violí, però pel que sigui, tota la família torna a Catalunya i concretament s'estableix a la Bisbal. la data que tenim constància que és el 1922. Però, és clar, això és l'època de la foto, que va participar en una processó de Corpus i es van fer la foto. Però, possiblement, si ja tenia amistats, ja hi va venir la seva família el 1920 o el 1921. Perquè ell s'hi va integrar molt i va fer amics, I vivia, segons el cronista local d'aquell temps, del carrer Mor Filial. Ara, segons la meva àvia, que era del 1903, m'explicava que vivien en un pis de la cantonada de les Voltes, la cantonada oest. I després també en Jordi va comentar que tenia una germana que es deia Regina, i vaig trobar documentació que va anar a l'escola del Cor de Maria de la ciutat de la Bisbal, aquesta la germana. Ell feien amb els amics, feien serenates nocturnes amb una colla d'amics, i perquè ell deia que les de la Bisbal, les noies eren molt guapes, ell deia guapes, I després feien un ressupor que no pagava mai ell, per això sempre ho han dit. I ja després d'aquesta etapa de 3-4 anys a la Bisbal, la seva família s'hi queda, però ell se'n torna a Amèrica, a Cuba, a Nova York, abans d'anar al Hollywood.
0: I el seu pare, Joaquim, era jutge de pau? Pot ser que es fes jutge de pau de la Bisbal? Que el fessin?
2: Esclar, com que no hi ha gaire hemeroteca, n'hi ha que diuen això, n'hi ha que després diuen que era, com se diu allò, electricista...
1: Però no pescava calamars, aquest senyor, a Cuba.
0: Sí, però de Cuba van anar a Nova York, de Nova York no es van adaptar perquè no parlava la llengua, i va ser quan van tornar. Però a la guerra, quan hi ha la guerra, els germans Cugat, diguem-ne, agafen els seus pares i els tornen a Cuba, i de fet van morir a Cuba.
1: Ara, Joaquim, seguim, però abans, clar, aquest programa va de cançons, t'hem demanat que triïs una cançó que et connecti amb el Xavier Cugat, i has escollit Història d'un amor, cantada per Avi Lane.

0: Joaquim, per què has escollit Història d'un amor?
1: Bé, perquè aquesta cançó és la que li va cantar l'Abe Lane quan va venir l'any 1990, l'any que va morir precisament en Cugat, que li van fer un homenatge a la seva ciutat natal, a Girona, al Teatre Municipal, i va venir l'Abe Lane i li va cantar. Ell estava en una llotja, allà sentat, i a l'escenari l'Abe Lane. I això es va retransmetre per Televisió Espanyola en aquells moments.
0: I tu ho vas veure?
1: Jo ho vaig veure, inclús ho vaig gravant, però bueno, no em pregunteu on tinc la cinta, perquè això ja és una altra història.
0: Això no. Que tu, crec que el Xavier Cugat no el vas veure en persona. El que sí que vas veure és un altre element molt característic del Xavier Cugat, perquè una és la perruca, l'altra són els chihuahuas i l'altra és el seu Rolls Royce.
1: Exactament, sí, sí.
0: On el vas veure?
1: Jo vaig veure aparcat davant d'un seu amic, que ja com triomfava, ja estava casat amb l'Abe Lane, venia, perquè l'Abe Lane i en Cugat varen treballar molts anys a Itàlia. Inclús varen participar a la RAI moltes vegades, Això sí que hi està documentat, hi ha vídeos i tot això de YouTube. I devien aprofitar aquestes estades a Itàlia, que era més a la vora que venir dels Estats Units a veure un amic o venir a Catalunya, doncs suposo que venien quan estaven per Itàlia o de pas, i després d'aquí agafaven l'avió o el que sigui, i venien sempre a veure el seu amic, en Riera.
0: El Riera.
1: I dos o tres vegades el citaven en un local emblemàtic, que era una cafeteria molt important, a Can Met, i allà doncs es passaven un rato i raonaven i feien la xerrada.
0: I tu vas veure els Rolls allà, mentre ells estaven petant la xerrada,
1: sí,
0: a casa el Riera.
1: Sí, bueno, jo sí, però el que el va veure a davant de la carretera, davant de Can Met, va ser en Joan Montaner, el responsable d'Òmnium, que aquest el va veure baixar i va dir, hi portava un mitjons de cada color.
0: Bueno.
1: Aquelles extravagàncies seves, serien.
2: Sí, un dels dos mitjons devia ser vermell, perquè ell sempre explicava que en l'Al Capone li havia dit que li havia regalat uns mitjons vermells i des d'aquell dia sempre portava mitjons vermells. I és veritat que quan busques entrevistes, sí, passa molt poc, però si el veus de... pots veure-li els mitjons, sempre hi ha els mitjons vermells.
0: Mira, això...
2: Que això és una cosa que l'homenatge que li fa a l'escriptor, el Miki Otero, que és amic meu, sempre porta mitjons vermells, en homenatge al Cugat.
0: Ah, pensava que és a l'Al Capone i digant...
2: No,
0: el Miki Otero.
2: Homenatge al Cugat.
0: Joaquim, moltíssimes gràcies per ser en aquest llapis de memòria col·lectiva del Xavier Cugat.
1: Bé, després encara tinc... Espera't, que tinc una petita cosa.
0: I
1: que,
0: tant.
1: I, finalment, no sé si ho direu això, també, ja quan tenia 86 anys, va... a l'Orquestra Caravana de Torroella de Montgrí, li va posar el nom, la va padrinar, diguéssim, i se'n deia Orquestra Caravana Xavier Cugat, i en aquells moments la cantant va ser la Nina.
0: Sí,
2: sí, tant, i tant.
1: Això és el que... Sí. Un recorregut
0: que
1: de les comarques.
0: El va agafar gran.
2: Exacte.
0: Perquè era perillosa,
1: aquest senyor. Sí, sí.
0: Joaquim, moltíssimes gràcies per ser-hi.
1: No es mereixen.
2: Que vagi bé.
0: Seguim en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat a la figura del Xavier Cugat i continua, doncs, aquí, el Jordi Puntí, que tot ho sap, amb Watermelon Man.
2: Watermelon Man, sí, sí, la vaig triar perquè aquesta és una versió, és molt esbojarrada, del Cugat gran, ja. Vull dir que quan ja té 70 anys o així i grava, ja és amb una orquestra, hi ha baix, hi ha bateria, o sigui, ja és l'orquestra moderna, diguem, i grava aquesta, que és un clàssic del jazz, diguem-ne, i la grava amb aquesta tia cantant i cridant de Watermelon Man.
0: Clar, si tenia 70 anys, és de 1970, perquè això és el bo de Cugat. Com que va néixer el 1900,
2: sempre saps
0: perfectament quan ell volia viure un segle.
2: Ell volia viure 100 anys.
0: Es va quedar
2: en
0: 90 anys.
2: En 90, el 28 d'octubre, em sembla que es va morir.
0: Que ell torna al 78...
2: Sí, més o menys 77, 78...
0: S'instal·la el Ritz, que és avui dia el Palace. Què sabem d'aquesta última etapa de Cugat? Va tenir un final trist, va estar content, tenia peles per viure, i perquè hi ha molts rumors també de que no pagava el Palace, que pagava els sopars amb dibuixets...
2: Però això forma part de la llegenda. Jo crec que una persona que ha publicat més de 150 discos, que els drets d'autor... fluïen, que no, la seva música es continua escoltant, que feia negocis, no crec que passés gana.
0: Diguem. Penúries, no?
2: No, és més, forma part de la mateixa llegenda. També t'he de dir que els del Ritz l'haurien aguantat uns quants mesos sense pagar, però no tota la vida, saps? Vull dir que hi ha de més i de menys, i alhora jo crec que ell és un personatge feliç, o sigui, crec que ve a morir quan torna l'any 78 perquè està fotut i ve a morir, i de cop aquí fa una revifada perquè la gent li fa cas. Allà als Estats Units vivia en una mena de residència de luxe que l'havien com aparcat allà la Charo, la seva última dona, i en canvi aquí està al Ritz, està perfectament bé, la gent el va veure, els periodistes li fan propostes, surt amb una pel·lícula, vull dir que ja tot va fent coses sempre, no?
0: Troba l'energia, que és que la gent li faci
2: cas. Que li faci cas, exacte.
0: Això sí, finalment, l'any 90 mor, és enterrat a Girona, entenc que per petició expressa seva, però això ens ho dirà algú que va estar allà, com és el periodista i escriptor, el Josep Maria Fonalleres. Hola, Josep Maria.
1: Què tal, com esteu?
0: Això, tu, com estàs? I què feies, sobretot, tu, en aquell enterrament?
1: És una bona pregunta. Hola, Jordi, què tal?
2: Hola, Josep Maria, què tal?
1: No ho sé, la veritat. Després hi he pensat i fins i tot he arribat a pensar que ho havia somiat, saps què vull dir? Però no, hi vaig ser-hi. S'explica per diversos raons. Cugat era una figura que gairebé diria que mítica a casa, perquè el meu pare, que era molt de Girona i molt de reforçar allò, això que ara en diuen l'orgull gironí, el fet que un personatge com Cugat lliga amb això que explicàveu ara també, no? Que a casa sempre havíem mirat pel·lícules seves, com les que feien a la 2 o a la 1, les dues cadenes que teníem, i era el fet d'haver nascut a Girona, encara que s'hagués anat molt petit, en 3 o 4 anys, era una referència familiar important, saps? Era en Cugat, i en Cugat era de Girona, i que ens agradava molt els musicals, bueno, tot això va anar completant aquesta mena de mitologia. I, esclar, quan ens assabentem que hi ha el funeral i l'enterrament a Girona, jo crec que hi va haver-hi molta gent a aquell enterrament, i si no recordo malament, feia un dia bastant grisot, diguéssim, això sí que ho tinc una mica més perdut, sobretot per veure si venia algú de Hollywood.
2: Sí, perquè es deia, no?, que vindria Frank Sinatra.
0: Ho va deixar ell, sí, no? També per escrit, que vindrien perquè anéssiu tots.
1: La Vilaine, en Sinatra, jo què sé, saps? I potser aquesta mena de... Anava a dir mitologia infantil al començament, però després quan es va morir jo tenia 30 anys, vull dir que tampoc era infantil, saps?
0: Bueno, però hi vas anar-hi.
1: Sí.
0: I bueno, l'expectativa i la realitat estaven molt distanciades? O sigui, el que tu t'esperaves trobar, el que et vas trobar?
1: Absolutament. El més important que hi havia era en Quim Nadal, saps què dir? No.
0: Bé, em sembla que estava la Mari Sant Pere, eh?
1: Manem?
0: La Mari Sant Pere.
1: Ah, no? la Mari Sant Pere, és veritat. Real, sí.
0: Eh?
2: Algun altre artista hi devia haver, potser, d'aquí.
1: Sí, també, sí. No? Em va faltar... Per la memòria que en tinc, em va faltar una mica més d'espectacle, saps? Allò que algú toqués alguna peça allà al mig del funeral, no? Perquè, a més va coincidir que era just el dia abans, si no recordo malament, de les festes de Girona. Que era, ell va morir el 27 d'octubre i el devien enterrar el 28, m'imagino.
2: Més o menys.
1: I era just abans del dia gros de les festes de Girona, que és el dia 29, que és el dia del patró. Vull dir que igual en devien fer dia, perquè l'endemà l'església on el van enterrar és l'església on es fan els oficis del patró de la ciutat. Vull dir que... Però hi havia molta gent, això és veritat, hi havia molta gent, i lliga, ho repeteixo, lliga molt amb aquesta història d'un personatge que quan arriba aquí torna a ser important, no? Uh-huh. Torna a ser important amb els tics. Encara fa poc em parlava amb un que va ser el seu representant i que tenia una mena d'exclusiva i que li pagava a l'hotel del Ritz, diguéssim, entre altres coses, no? Amb els bolos que anava aconseguint, i que s'ho van deixar estar poc abans de la mort o amb aquest procés de retorn a Catalunya, perquè en Cugat, pel seu compte, també signava altres contractes, saps? I més cars, i l'altre li va dir, escolta, tu, tenim un paper signat aquí conforme, sóc jo que te'l gestiono, no?
0: Un murri,
1: exacte.
0: I l'epitafi va ser...
2: Cugat que vivió.
0: Cugat que vivió.
2: Què vivió?
3: Què vivió? Que és, dels millors que jo he sentit mai com a epitafi.
2: És d'una contundència i alhora d'una simplicitat.
0: I
2: no?
0: Un perogrull, també. Sí. No? Vull dir, és evident que si sí, estàs sí, allà és que has viscut sí, abans.
2: Sí, és lògic.
3: És aquella constatació de dir, deixeu-se de punyetes. Jo m'ho he passat pipa, saps?
0: No? Doncs,
3: i ja està, i ja està.
0: Josep Maria, estem a punt d'acabar. Acabarem amb una cançó que has escollit tu, que és el Cuánto le gusta, que és una de A Date with Judy, és aquesta, la pel·lícula on
2: pot
0: surt.
2: Pot ser, sí, sí, sí.
0: Que us anava a fer una pregunta als dos, que veig que compartiu aquesta fascinació per Cugat. Heu trobat alguna foto de Cugat on no sortís somrient?
2: No, és que no n'hi ha. Bueno, n'hi ha algunes que pot estar mirada distant i tal, però que no... Seriós no n'hi ha, és que és així, no n'hi ha.
0: Tu, Josep Maria?
3: I no, bueno, en Jordi ho ha treballat molt, moltíssim més que jo.
0: Tu ets de Girona, com ell.
3: I sí, bueno, però... jo sempre l'he vist en circumstàncies públiques, diguéssim, no? I en Jordi, que amb el Confeti ja va fer, més enllà d'una biografia, va fer un llibre esplèndid sobre la pròpia consciència de la ficció, diguéssim, no? De treballar, de crear realitats que no són la realitat, sinó que són inventades, un llibre esplèndid, esplèndid.
2: Gràcies.
3: Demostra també aquesta vida cap enfora d'en Cugat, diguéssim, no? La vida cap endintre, vés a saber.
0: Se la va quedar per ell.
3: Si mai es plantejava que tot plegat era una ficció. Però ell vivia aquesta ficció com si fos una realitat.
0: Ho explica molt bé, que estigui sempre somrient. Josep Maria, gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres per la trucada.
0: I tancarem
3: això.
2: Una abraçada, Josep Maria, gràcies.
0: Tanquem amb Cuánto le gusta, però abans jo m'he de posar de genolls i agrair-te, Jordi Puntí, que hagis vingut a desgranar també aquest personatge fascinantíssim, com va ser Xavier Cugat. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, ha estat un plaer.
0: Doncs marxem de cap de setmana. Tornem dilluns a partir de les 3 de la tarda. No tinc temps per agrair al Víctor Valero i a tot l'equipàs que fa aquest programa amb mi. Això sí, em queda temps per desitjar-vos molt bon cap de setmana. Ens trobem dilluns. Us quedeu amb Cuánto le gusta, per tant, amb Xavier Cugat també. There may be caballeros with dark and flashing eyes. We're on our way.
4: Pick up your pack. Pack up your pack. Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
5: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Primera consecuencia para la diputada del PP que exhibió un bote de gas pimienta en el hemiciclo durante el pleno del Congreso de esta semana. La mesa de la Cámara va a estudiar abrirle un expediente y los socialistas exigen a Feijóo que le pida el acta de diputada. Josué Coello, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Y será el próximo martes cuando la mesa del Congreso estudie abrir un expediente a Ana Vázquez. La presidencia de la Cámara ha invocado el artículo 101 del reglamento del Congreso que regula la suspensión temporal de su condición de diputada por portar un arma. Fuentes parlamentarias tampoco descartan una sanción económica. Desde el PSOE, su portavoz, Montse Mínguez, ha pedido a Feijóo que le exija a Vázquez entregar su acta de diputada.
5: Ha terminado la reunión entre el gobierno y los transportistas que han planteado al vicepresidente Carlos Cuerpo que se alarguen las ayudas al combustible hasta final de año. Y no es la única medida solicitada, Edu Hernández.
7: Finalizada la reunión con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, los transportistas piden extender esas ayudas hasta el 31 de diciembre y reducir en un 50% las cotizaciones a la Seguridad Social. De esta manera, dice la patronal de transporte de mercancías por carretera, la CTM, se van a aliviar los costes para las empresas y se va a garantizar su liquidez. También consideran que como el Estado está recaudando más dinero a través del impuesto de los carburantes, porque son más caros, este debería reinvertirse en la economía, de manera que se den más ayudas a los sectores afectados. En el caso de la patronal de la logística, ya han puesto cifras y piden pasar de 20 a 40 céntimos de descuento para el diésel.
5: Negociación política contra reloj tras el desahucio de Mari Carmen. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
8: Estamos hablando con Junts para llegar a un acuerdo el próximo martes y aprobar un Real Decreto Ley con medidas en materia de vivienda, pero no solo con Junts. El Parlamento español, saben ustedes que es un Parlamento muy plural, muy fraccionado, fue el que votaron los españoles. Y por tanto tenemos que hablar, tenemos que consensuar y tenemos que acordar con diferentes grupos parlamentarios con intereses que son distintos. Y tenemos que conciliarlos en unas medidas que puedan facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible a los ciudadanos que tienen dificultades en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando, dejándonos la piel en estos días hasta el martes para poder aprobar el Real Decreto Ley de Vivienda.
5: A esta hora visita del Papa en Francia con un acto en la sede de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por la mañana, en un acto ante el presidente francés, León XIV ha alertado sobre el riesgo de la proliferación de las armas nucleares en el primer discurso de su visita pronunciado en el Elíseo.
9: Aveugle et irresponsabilité de venir maître d'un paradis de machine. Il souligne comment
5: Ha dicho también que no podemos construir el paraíso de las máquinas. Y hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
4: SER Catalunya.
10: Bona tarda. El jutjat de Viella acaba de decretar presó provisional eludible amb el pagament d'una fiança de 80.000 euros per Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, a qui s'acusa del seu homicidi. Aquest és el so del moment en què l'empresària hotelera era traslladada al jutjat emmanillada acusada de la mort de qui feia 2 anys que era la seva parella. L'home va morir a casa seva de Baqueira durant les vacances de Nadal mentre estava amb ella. Va ser un nebot i una amiga qui van trobar el cos de la víctima ja mort, mentre la dona, en lloc de trucar a emergències, estava molt alterada cridant coses sense sentit. Pendents en les properes hores, per tant, si l'acusada entrega la fiança i queda en llibertat o si és traslladada provisionalment a la presó. A Tarragona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home per intentar endur-se 2 nens durant les festes de Santa Tecla. Anem cap allà. Eva Hidalgo, endavant.
11: Els fets van passar a la plaça Verdaguer, al centre de la ciutat, aquest dimecres, just el dia de Santa Tecla. Uns pares van informar al cos que hi havia un individu que es volia emportar 2 menors. Els mateixos ciutadans ho van impedir. Quan van arribar les 2 patrulles, el van identificar i arrestar per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. L'home tindria antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució. El cas ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra.
10: Gràcies, Eva. I a Sabadell, l'Ajuntament ha recuperat l'antiga caserna de la Guàrdia Civil que duia 29 anys buida. L'ha adquirit a cost zero per la via negociada no judicial i la convertirà en un edifici de consultes externes de l'Hospital Taulí, que és a 200 metres.
12: Molt feliços perquè era un procés doncs, molt, molt llarg per un bé que és absolutament inapel·lable, no? Que és unes consultes externes per un hospital taulí, és parlar de serveis públics de primera necessitat, d'aquells que la gent toquem i necessitem i, per tant, doncs, molt contents.
10: Paraules de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a l'Aquí Barcelona. Així arribem a les 4 i 5 minuts de la tarda.
5: Empieza la ventana hoy con Francino desde Pontevedra, así que a disfrutarla.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
14: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá. It's the final
15: countdown. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número 1. Todos tus números 1 suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic, solo tus números uno.
16: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro, para nosotros el mejor paté del mundo.
17: Pates la piara, más buenos que el pan.
18: El despertador.
19: A esta hora tenemos noticia, lo primero es la información, Sara Canal.
18: Y Aymar poniéndote al día.
20: Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de...
18: El crujir de las tostadas.
21: Durante la tarde con el sol que va a hacer todo el día en la mayor parte
18: del país. Y la información del tiempo.
22: Buenos días, desde el Consejo Europeo, la portavoz del...
23: Los deportes, Tony Lebel, buenos días.
24: ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas.
23: ¿Qué vas a amanecer?
18: Un intermitente.
25: ¿Cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
18: Y una pregunta. Tus mañanas y hoy por hoy.
26: La factura ha subido.
18: Con Aymar Pretos.
27: La SER. El sonido de la vida.

0: Ser Catalunya.
1: Una coca de recapte
2: coberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues.
1: Cargols
2: a la llauna.
1: I per postres,
2: panadons, granados i el nostre tot és comèdia.
1: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida,
2: amb, evidentment, un vídeo a costes del Segre.
1: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
2: Ganes!
0: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
3: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: Cesc Gay és un autor i director que ens ha regalat pel·lícules excel·lents com Mi amiga Eva, la més recent, i anteriorment Truman o A la ciutat. El 2015 va debutar al teatre i ho va fer amb èxit. Èxits teatrals que després s'han convertit en pel·lícules, com és el cas dels Veïns de Dalt, que van veure el Romea amb Pere Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico. 5 anys després va fer el salt al cinema convertida en Sentimental, amb Javier Cámara i Alberto San Juan en el repartiment. I ara esperem veure The Invite, ja estrenada a Estats Units i dirigida per Olivia White amb Penélope Cruz. També ja fa anys que es va estrenar 53 diumenges, que ara podem veure al Teatre Condal, amb un nou elenc integrat per Candela Serrat, Julián López, Pepa Charro i Xavi Mira. 53 domingos explica la reunió familiar de tres germanes i la parella d'un d'ells, reunits per decidir què fan amb el pare de 86 anys que es perd i que fa coses una mica estranyes. Aquest mateix any s'havia estrenat la versió cinematogràfica amb un dels actors fetitxe de Cesc Gay, Javier Cámara. A Netflix i al Teatre Condal, 53 diumenges de Cesc Gay.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui al balcó torna el sociòleg Iago Moreno amb una nova secció i tanquem la setmana amb el Zotero recordant Marcos Ordóñez.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Ha arribat el dia.
1: La Bola Negra és, sin duda, una de les pel·lícules de la temporada després del premi en Cannes, de l'èxit en Cannes.
2: Ah, crec que hauria de ser La Bola Negra, perquè és la que té la tirada i l'empenta internacional ja des del Festival de Cannes.
3: La pel·lícula del momento, que és la Bola Negra.
1: De La Bola Negra, la pel·lícula con la que Javier Calvo i Javier Ambrosi ganaron el premio a mejor dirección en Cannes.
4: Ya está en cines La Bola Negra, el evento cinematográfico del año. Javier Calvo.
5: La Bola Negra de los Javis.
6: Efectivamente, hoy llega a los cines en España.
5: Tengo unas ganas de verla, Luke.
0: Tengo unas ganas de veure, de verla, deia l'Aimar Bretos. Molts catalans estem igual, desitjant veure La Bola Negra. Hem revisat ara les webs dels principals cinemes de Barcelona. A La Maquinista, per exemple, s'han exhaurit les entrades de la sessió que s'està fent just ara mateix. I a la primera, la sessió de les 4, són més ja de 700 els espectadors que l'han vist. Els Aribau, a l'Arenas, Balmes, Glòries o els Docinesa, el de Diagonal i Diagonal Marra.
7: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. ¡Un hombre!
0: Jo crec que és el tràiler més repetit a la cadena SER, com acabem de demostrar. És l'última pel·li dels Javis, els directors Javier Ambrosi i Javier Calvo. És una de les més esperades de l'any, si no la més esperada, perquè, a més, representarà el cinema espanyol als Premis Òscar. Roger Vallès, com estàs?
8: Molt bé, bona tarda.
0: Gràcies per ser aquí, perquè jo deia, és que ens dirà que no, perquè igual vol anar a comprovar què tal la pel·li als cinemes.
8: No, jo sóc una mica ermitanyo, rata d'estudi, en realitat, de taller. Va, la meva família, sí, aniré després a fer cineforum pels seus amics i tot, però una mica la cortesia i marxar.
0: Quantes vegades l'has visionat?
8: Jo ara mateix, sense comptar les de treball, o sigui, les que estava prenent apunts o mirant-la fragmentada, així de sentar-me i disfrutar-les, 7.
0: 7.
8: I una can que va ser, segurament amb diferència, la més al·lucinant.
0: Clar, és que en Roger Vallès és un dels catalans que han estat als comandaments d'aquesta pel·lícula, és dissenyador de producció de La Bola Negra. Quina és la feina de dissenyador de producció? És a dir, què t'hem d'imaginar fent durant o després de la pel·lícula, de rodar-la?
8: Mira, està bé, perquè és una cosa que l'he hagut de resoldre també a la meva família. És un terme...
0: Què vols dir que et diuen? Però tu què fas?
8: Sí, exactament, què fas a la pel·lícula? És un terme que sí que està importat de la indústria anglosaxona, però representa... La traducció aquí més directa i més fàcil seria... director d'art. El que passa és que en la indústria anglosaxona es fa una diferenciació entre el disseny de producció, que és qui està dalt al càrrec del departament i s'encarrega de tancar des del més gran al més petit, o sigui, d'imaginar un univers tangible per la pel·lícula, des del paisatge, el clima, fins a les coses que porten els actors i les actrius a les mans. Després estan els directors d'art que fan això possible, sí, a nivell tècnic, mecànic, dibuixos, planos, porten aquesta visió endavant. I després estan els decoradors, les decoradores, que poblen de vida i de coses això. Llavors és una distinció una mica moderna, però en la que estic molt d'acord.
0: O sigui, seria que tu una mica ets el responsable de l'aspecte visual, de l'aroma, és que per dir-ho d'alguna manera...
8: Exacte, bueno, en el sentit del que no sigui llum ni música, tot al final és tot un embolcall, i hem treballat alhora tots els departaments en aquesta pel·lícula, més que mai, d'una forma molt, molt, molt, molt compenetrada, però sí, les fronteres de la meva feina estan en això, en allò físic i tangible, en els espais, en el que tradicionalment diríem decorats. Si fos una pel·lícula d'estudis, serien tot decorats en estudi. Ara el meu càrrec engloba també la necessitat de pensar-la a nivell geogràfic i després valorar què s'ha de construir, què s'hauria de localitzar, què necessita la pel·lícula en aquell moment a nivell d'espai, de context, a nivell de, bueno, això, tangents, de tangibilitat.
0: Sí, sí, sí, sí.
8: I després a nivell emocional, quines coses expliquen de tu i expliquen dels personatges, les coses que posseixes, el que tens a casa, el que portes a les butxaques.
0: Mira, a mi m'encantaria, clar, les persones que escoltarem ara acaben de sortir del cinema, m'encantaria que captessin el que tu dius, perquè normalment diran, m'ha agradat, és bona, no sé si sabran especificar més. Just ara fa uns minuts han sortit d'aquesta primera sessió els espectadors, en un dels cinemes hi ha l'Àlex Calatrava. Àlex, com estàs? On estàs?
9: Bona tarda, Anna. Doncs mira, estic al cinema Zaribau de Barcelona, que hi ha moltíssima gent, molts surten precisament d'aquesta primera sessió, una de les primeres sessions d'aquesta pel·lícula a Catalunya, als cinemes de Barcelona. He pogut parlar amb les persones que sortien i si un adjectiu defineix com sortien, era emocionals i emocionades. Ho sentim.
10: Què t'ha semblat? Et veig molt emocionada.
11: Ho sento, però és que em costa molt parlar. No sé, m'ha recordat el meu pare, la lluita, el moment en què vivim. No sé, m'he posat tant amb la pel·lícula, m'ha semblat espectacular. La pel·lícula espectacular com a realització, com a guió i com a contingut. És que em costa molt parlar. Dic, no sé, m'ha arribat molt endins. El meu pare era dels Rojos. I no sé, tot aquest patiment per arribar aquí on som avui en dia em sembla tan trist.
10: Molt bé.
11: Felicitats als directors i als que l'han feta. Ho sento, no puc parlar ni de...
9: Uau, doncs ja ho sentiu,
0: Àlex,
9: eh?
0: És que una cosa és que estem emocionats, Roger, t'has emocionat?
8: Sí, tant, no? Perquè, clar,
0: el Roger té els ulls plorosos, és que ja s'ha posat la pell de gallina.
8: Fas les pel·lícules pel públic, clar,
0: és
8: llavors.
0: És que tu has dit, de tu depèn també aquesta emoció, és una felicitació per tu també, això, directe.
8: Vull pensar que sí, la nostra feina és invisible. O sigui, bueno, ho ha de ser per necessitat, perquè quan tu una cosa et trontolla en un decorat, quan algú et treu del context, fins i tot del context emocional, quan algú et fa saltar o quan algú no és veritat a dins de la història que s'està narrant, perds l'atenció. La nostra feina, si t'hi fixes normalment, és perquè hi ha errors. Quan hi ha algun error, alguna cosa que sobresurt, llavors crida l'atenció.
0: Clar, però és que el plor d'aquesta dona, Àlex, no sé si estàs amb algú més, de veritat que ens ha emocionat moltíssim. Has posat al micro algú que estava plorant i és que no pot ser més gràfic del que suposa aquesta pel·lícula. Estàs amb algú més ara?
9: Sí, mira, estic amb dues noies joves que acaben de sortir del cinema i, si us sembla, els hi preguntem una mica, a veure, vosaltres teníeu moltes expectatives per aquesta pel·lícula, suposo, ella és la Carla, parlo amb la Carla, què t'ha semblat la pel·lícula?
12: M'ha semblat una passada, la veritat que veníem amb expectatives perquè ja veníem amb una base de Lorca, però ha sigut cinemàticament espectacular, doncs tot... Cada escena, cada època que representa, ho fa d'una manera molt diferent, que no, almenys nosaltres no havíem vist abans, i ens ha impressionat.
9: Nosaltres tenim al programa a un dels màxims responsables de com es veu aquesta pel·lícula i de l'aspecte més artístic. Què t'ha semblat?
12: La veritat que doncs, va endavant i enrere en el temps i fa que cada època la representi amb uns colors, amb una música... Se sent com que tu estàs en cada època i la veritat que ho fa d'una forma molt, molt maca. La veritat que emociona moltíssim i et porta en aquell moment històric.
0: Mira, Àlex, mira, que tenim sí, el Roger que ens explica com aquestes tres etapes que es representen de tres maneres diferents, teníeu molt clar que quedessin ben diferenciades, com està dient ara la Carla.
8: Sí, exacte, havien d'estar diferenciades, però el que dèiem de construir universos, el repte sobretot era tenir tres universos i continguts en un, que no semblessi que estaves com canviant de canal, simplement. O sigui, al final, l'exercici per pensar els decorats i els llocs per on transita i on habita aquesta pel·lícula és molt delicat, fet amb la resta de departaments, molt, molt colze a colze amb la Gris Jordana, amb la directora de fotografia, i sobretot, encara que en alguns moments estiguéssim mirant la documentació històrica per ser fidels, no? En alguns moments havíem de calcar, i en alguns moments el que vam fer és submergir-nos, però amb la mateixa fidelitat, a art de l'època contemporània, el que estàvem veient, però sempre, sempre intentar arrelar-ho tot, encara que fos una gran fantasia, fer-ho tot amb el mateix mètode, per capes, això el que dèiem, de gran
0: capes,
8: a petit,
0: eh?
8: De gran a petit.
0: Carla, no sé si m'estàs escoltant, Àlex, la Carla, o li pots dir...
9: No, ara si vols, li poso els auriculars.
0: Doncs
9: que
0: vinga.
9: Que t'escolti.
0: Hola, Carla. està posant-se els auriculars perquè hem enganxat aquí a l'Àlex. Carla, no, que tens aquí en Roger Vallès, com et deia l'Àlex, que és un dels catalans que han estat a comandament d'aquesta pel·lícula, que és responsable d'aquesta, diríem, de l'aspecte visual i artístic de la pel·lícula. Hi ha alguna cosa que li vulguis dir? Hi ha algun detall, sense fer spoilers, que ens morim tots de ganes de veure-la? Ja que el tens aquí, tens algun dubte, alguna pregunta per ell?
12: M'ha generat curiositat. Hi ha una època en concret que es representa en blanc i negre, el rest de la pel·lícula és en color. Per què concretament aquesta època?
8: Mira, un cop... Hola, què tal? Estic molt content que t'hagi agradat la pel·lícula, estem tots molt contents. Aquesta apareix en blanc i negre perquè quan ja teníem els colors i la factura de les tres trames molt arrelada, si t'hi fixes bé, és un record dintre d'una de les trames. Clar, no podíem fer servir cap dels codis que ja teníem i havíem de ser... Es va dir que és una molt bona pregunta, es va parlar molt d'això, No, van haver molts debats sobre això. Era una manera de tenir un record dins d'una cosa que ja estava construïda com a record. És un subratllat, bàsicament, en molts sentits, a nivell visual.
0: Que bé ho expliques, perquè no és tan fàcil.
8: Moltes gràcies.
0: Carla, moltes gràcies, per fer aquesta pregunta i que t'hagi agradat. Àlex Calatrava, moltíssimes gràcies. No sé si t'has quedat a tu amb ganes ara, tens unes ganes tremendes de veure-la. No sé si ens està escoltant perquè li deu haver passat ara. Àlex, ens escoltes?
9: Sí, ara t'escolto, digue'm.
0: No, deia que t'hauràs quedat tu amb ganes d'anar-hi, no?
9: Em quedo amb moltes ganes. De fet, demà jo ja miraré per anar a qualsevol cinema a veure si hi ha entrades, perquè segur que serà complicat trobar-ne.
0: Gràcies, Àlex, per aquesta connexió fantàstica.
9: A vosaltres.
0: Una abraçada. Roger, jo tinc molta curiositat també. Tu ja havies treballat amb els Javis, has fet moltes coses, la Messias, no?
8: Sí.
0: Com et truquen, és a dir, amb aquest nou projecte, et truquen de seguida, què penses quan t'ho proposen? Va ser un sí o deixeu-me mirar el guió o és un sí sempre amb els Javis?
8: Va ser un sí rotund, no? Ja és que va ser un en plan, no, home, no, és que si no la faig jo, qui la farà? Una mica...
0: Si sóc el millor, sisplau.
8: No, en aquest sentit, en el sentit de dir, ostres, si t'ha passat per davant, la vols fer tu, no li vols veure fer algú altre, perquè aquesta pel·lícula passarà.
0: Per qui has fet La Llamada, va ser un èxit, Paquita Salas.
8: I amb la Messias havíem treballat molt, molt bé, veníem de com, o sigui, com que havíem fet La Llamada, havíem fet Paquita. Són altres formats, són altres moments, són altres pressupostos, també, fins i tot, altres expectatives, però l'equip ha anat repetint. Hi ha un punt que, clar, quan em van trucar, clar, dic, com no l'he de fer? Ells ara mateix, amb el pressupost, amb el salt que implicava la bola, amb l'anterior, hi hauria cua per fer el meu càrrec en aquesta pel·lícula. Llavors era com, ja, podrien tenir a qui volguessin, i t'han trucat a tu. A més, em van trucar amb un any d'antelació, van dir, sabem que ha sigut pare fa poc.
0: Això t'anava a preguntar.
8: Vés preparant la vida.
0: És que probablement t'ho vas contestar al telèfon amb un bebé als braços.
8: Sí. Ho sabien que havia nascut fa poc i m'estaven donant, m'ho deien, t'ho diem amb temps.
0: I prepara la teva parella, que potser no estaràs tan disponible.
8: La vida, tot. Però ens vam anar amb la criatura, o sigui, amb un suport, amb tot el suport familiar que vam poder.
0: Te'n vas al rodatge amb la família?
8: Sí. Alguns dels tècnics, bastants dels tècnics, ho hem fet precisament per això, perquè sigui com sigui el repte de gran amb ells, ells mantenen sempre primer el mateix nivell de passió, el mateix nivell d'implicació, i després aquesta manera de fluir, que el d'accessibilitat i de convertir l'experiència de fer la pel·lícula en una cosa com natural.
0: És que tothom ho diu, es treballa molt bé amb els Javis.
8: Sí, ens donen molta llibertat en els tècnics, en els caps d'equip, sobretot quan ja en coneixem, són saben veure què portes tu a la taula, diríem, ho saben de seguida, i també estan segurs de rodejar-se de gent que això ens senyalen un camí, munten un estat d'ànim, fins i tot.
0: Munten un estat d'ànim, com es fa això?
8: No ho sé...
0: Parlàveu molt de Lorca i del que volíem fer.
8: Constantment, i endavant, i endarrere, en plan... Hi ha una pell que fa tan bé que, per exemple, moltes de les decisions, com que és una cosa que tu sabies on havies d'arribar després de parlar amb ells i sabies on volies posar allò, no? Què volies d'aquell moment, aquell decorat en particular o d'aquell element, doncs tu ja veient-ho amb ells, a partir d'aquí tu pots arribar allà com vulguis. I això, per molts i per moltes, és una molt, molt bona manera de treballar.
0: Accepten idees? És a dir, ho tenen tot molt tancat al cap? O les suggerències de tots vosaltres s'incluïen sí o sí?
8: Una de les màgies és que ho tenen claríssim, però són prou llestos, et diré, per escoltar a tothom i ordenar una mica tot el que està passant. Vull dir, estan atents al seu voltant i a les oportunitats. Un rodatge genera moltes coses cap a molts llocs diferents, i tot i tenir claríssim la voluntat del resultat final que volen, no desprecien cap idea ni cap opinió. De tot ho sospesen i ho tenen en compte. I això els honra.
0: Després hi ha una feina de documentació impressionant. No sé si van ser 6 mesos que vau estar revisant material amunt i avall. Com es fa tot aquest treball de documentació? I que, a més, no, de tot, no devia ser fàcil documentar-se. Hi ha molta escena quotidiana i no l'he vist. Em costa molt fer aquesta entrevista perquè per mi és una norma veure i llegir-me les coses sobre les que parlo. Però en aquest cas era avui i no em donava la vida. Però el traslladar, el buscar escenes quotidianes, per exemple, de les que no hi ha massa fotografia, això ja ho heu hagut de posar també imaginació?
8: Sí, això m'ha estat, ja des de que reps el guió, una pel·lícula així és molt difícil dir-li al teu cap quan comença el curs. Vull dir, ja en el moment que me la vaig llegir pesava.
0: Comença el viatge.
8: Clar, llavors ja tot ho veus des d'aquest filtre i és part de la meva feina també. Vull dir, si jo vull construir un univers que tu et creguis, que sembli que estava allà abans de que arribés les càmeres i que sembli que quan se'n vagin les càmeres seguirà existint, jo sóc el primer que m'ha de creure i d'estar submergit. Llavors hem fet molta documentació. La Judit Ferrer, que és la decoradora, és una figura fortíssima d'aquesta peli, va tenir molt clar des del principi que havíem d'anar a les fonts, no havíem de fiar-nos del tot d'internet. Internet, a vegades l'algoritme enganya, no? Com que...
0: Perquè la temptació al principi és internet.
8: Sí, bueno, això ho vam fer, evidentment, però vam dir no.
0: Qui no ho fa?
8: Es va anar a arxius històrics, es va buscar diaris del moment.
0: Sí, vas fer hemeroteca, vau fer...
8: Vam anar a la Fundació Lorca amb ells, amb el Javis i amb alguns de l'equip. Va ser un moment de... un privilegi cultural i artístic absolut de poder-ho veure allà. Vam poder sospesar les 4 pàgines de la Bola Negra, que estaven convenientment guardades i museïtzades. Però, i això amb el mateix, amb l'arxiu fotogràfic, fins i tot comprant coses a col·leccionistes per després copiar-les o serialitzar-les, no?, per l'hospital, no?
0: Vau comprar peces a col·leccionistes?
8: Hi ha moltes coses de veritat a la Bola Negra, moltíssimes.
0: Per què calia comprar? No us les haguessin deixat per fer la pel·li?
8: Al final és una cosa que necessitem una custòdia, si de cop s'ha de trencar o l'he d'explodir.
0: És que no se sap, aquestes coses no se saben quan es fan una pel·li.
8: Aquest senyor s'ha de passar tota la pel·lícula amb una trompeta, això no és spoiler, però la porta allà penjant. Tota la pel·lícula no, però vull dir... Més
0: val comprar-la.
8: 3 o 4 seqüències amb una trompeta per tenir ne 3, i una tova perquè no se la pugui clavar. Clar, tot és un... Això és el Juan Santos, que és un propmaster excel·lent, s'ocupava d'aquest nivell de detall en tot moment. Llavors la documentació va ser extensiva, sí. I hem tingut assessors històrics i tot, però sempre, sempre sabent que volíem intentar no fer una època canònica amb el que estem acostumats, sinó buscar en... el que et dic... solem treballar igual, en plan, estaria bé que si sortim al carrer de Granada no sigués molt diferent a quan hem sortit al carrer en Paquita. Vull dir, que el carrer estigui viu encara que sigui d'època. A vegades a les pel·lícules d'època es tendeix molt al parc, als pedrots, a la bala de palla, no? A la roda de carro.
0: Sí, allà, les llambordes, clar.
8: I això funciona, però ells volien vida, o sigui, l'època a través del seu prisma.
0: O sigui, estàs fent un favor als futurs espectadors, els que hi anirem ara, perquè ens estàs donant unes pistes que ens anirà molt bé. Ens hem de fixar en alguna cosa, que no, insisteixo, que no facis spoiler, però fixeu-vos en alguna cosa, dona'ns alguna pista de, sobretot, aquesta finestra, o sobretot aquest núvol. Hi ha alguna cosa que tu tinguis aquí clavada? Que m'hi fixaré.
8: Te'n diré dos molt
0: ràpides. Que hi vaig demà.
8: Te'n diré dos molt ràpides. El camerino de la Nené, del personatge de la Penélope, és un espai que explica molt bé la creació d'universos. És com fidel a ella com a personatge. Li pertany d'una manera que explica molt bé la nostra feina. I et diré també, ara que parlàvem d'haver sospesat la cal·ligrafia, el document original, fixa't també en la cal·ligrafia del paper quan vegis la seva lletra, i si

0: ple d'aquest aspecte visual i artístic de la pel·lícula. De veritat, ha estat un plaer. Torna quan vulguis. Si guanya l'Òscar, et vull aquí.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Adéu, igualment.

0: Tú eres un hombre. Un hombre.
1: ¡Que viene!
2: La cadena SER y SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
3: Guillem Dels, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Què recollim del dia?
4: Urbagestión, el fons propietari de l'immoble del que es va desnonar a la Mari Carmen dimecres passat, ha plantejat a l'Ajuntament de Madrid una alternativa perquè la dona de 87 anys torni a casa seva. Segons un comunicat que avança Teleconomista, el fons busca coordinar-se amb el consistori de Madrid i amb la resta d'administracions per trobar una solució que permeti que la dona torni a casa amb una alternativa residencial estable i assequible en el marc d'algun programa municipal. I a Catalunya, Lleida torna a prohibir 16 anys després, el burca i el nicab dels espais públics. L'Ajuntament Socialista aprova la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i Vox. En contra, Comuns, Esquerra i el PP.
5: Vots a favor, 16. Vots en contra, 11. Queda aprovada l'ordenança. Gràcies a tots pel debat.
6: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca.
7: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció?
4: Fa 16 anys, el 2010, ja es va aprovar el mateix. Va ser el primer ajuntament de tot Espanya en aprovar-ho i un ajuntament socialista també, el d'Àngel Ros. El que passa és que pocs anys després el Suprem va tombar la prohibició dient que això no era una competència municipal. I encara Lleida, el jutjat, ha deixat en llibertat el fisioterapeuta acusat d'abusar sexualment de diverses clientes. L'home de 30 anys ja havia estat denunciat abans per 3 dones i ara els Mossos han rebut 6 denúncies més de tocaments, acumulant ja un total de 9 casos. Ara l'acusat haurà d'anar compareixent periòdicament al jutjat. I una última notícia també de tribunals. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat després de donar la fiança de 80.000 euros que li havia fixat el jutjat de Viella.
8: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración? Vamos.
4: És el moment en què la dona sortia acompanyada dels seus advocats i pujava un taxi camí de casa seva. L'empresària de 65 anys està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní a Baqueira durant les vacances de Nadal.
3: Ana Paret, graderia del balcó, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda. Mira, t'explico una interioritat. I és que tinc a totes les meves amigues veient l'estrena de La Bola Negra.
3: I tu,
9: per tant, moltes ganes de veure-la, encara més ganes després d'escoltar l'entrevista. No em facis dentetes,
3: Clar, tu no pots, cap de setmana.
9: Tenim una tarda apassionant i ho tenim amb el focus posat a Montilivi,
3: clar,
9: a Girona.
3: Girona.
9: Perquè en una hora i cinc minuts arrenca el Girona-Albacete de la jornada 7 i seguint-ho tot des d'allà, amb l'última hora, i tenim a la Núria Vilamala. Bona tarda, Núria.
10: Hola, Anes, què tal, com esteu? Hola, Anes, de fet, anava
3: Anes,
10: a dir.
3: Anes, m'encantes.
10: Hola, clar, hola, Anes, com esteu? Doncs mira, s'ha complicat la tarda pel Girona perquè ja tenia moltes baixes. Doncs al final se n'han sumat dues més, les de Fran Beltrán i la de Cristian Estuani. En total, 10 baixes té el Girona avui. Ja tenim l'11 confirmat, el Girona que juga amb Gazzaniga a la porteria, Boñar, Francés, David López i Àlex Moreno a la defensa, al mig del camp, Van de Beek, Ivan Morante i Izan González, al davant Carles Pérez, Abel Ruiz i Javi Sarasa. És un 11 competitiu del Girona, però si mires la banqueta les coses es compliquen. Només té 3 jugadors de camp del primer equip, però a priori deixeu-me dir-vos que hauria de ser un partit on el Girona hauria de guanyar. Jugar contra l'Albacete és cué, només un puntet, per tant, tot i les baixes, el Girona avui hauria de ser capaç de guanyar aquí a Montilivi.
9: Gràcies, Núria, esperem que no
3: molta
9: et demanin
3: sort,
9: a tu sortir
3: Girona
9: a jugar.
3: Ah, sí.
10: Estic a punt, si cal, no us preocupeu.
9: A banda del partit a Girona, també prèvia, perquè demà a la selecció espanyola amb un munt de jugadors blaugranes juga contra Anglaterra, i tenim secció de l'Esport és Cultura amb la Júlia Sabata. Us agradarà, jo crec que us ho passareu molt bé escoltant-la.
3: Sí, ja, no em xiva res.
9: Sant Andreu, Real Madrid-Castilla. Xoc de dos mons. Es van trobar en un partit aquesta setmana, el poble, Sant Andreu, contra l'Imperi, el filial del Reial Madrid.
3: Interessant. Gràcies, Paret. Fins a quarts de nou.

0: Carbo, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda.
0: Quin cap de setmana tindrem? Aquesta calor, o vas dir que ja heu començat a haver-hi una mica de canvis?
1: Tu vas insistint a veure si algun dia sona la flauta. S'albiren canvis. Canvis per la setmana vinent, però mira, podríem començar dient allò que també queda, no? Aprofiteu aquest cap de setmana, que serà el darrer que podreu gaudir de temperatures altes. Jo tant no diria, perquè sí que baixarà la temperatura la setmana que ve, però igualment es mantindrà molt per sobre del que seria habitual. Va. Però anem al més immediat, i és que el cap de setmana, si bé cada cop hi haurà més núvols, en general continuarà fent sol la major part d'hores, amb una temperatura de l'aigua del mar que encara està per sobre dels 25 graus a pràcticament totes les platges catalanes, 26-27 en molts casos, i amb temperatures que pujaran una mica les mínimes, també com en general la gent matinarà menys, doncs no es notarà, les màximes baixaran, demà no es notarà massa, diumenge sí, però igualment les dues tardes farà calor, demà encara amb màximes de més de 30 graus a gran part de Catalunya, i diumenge entre els 25 i els 30. Diumenge,
0: estiu sobretot... total, no? És que
1: sí,
0: estiu,
1: i amb més humitat, sensació d'aixafogó. Vols que expliquem una mica
0: els canvis? El Claudio va fent que no amb el cap dient, no puc més, no puc més.
1: Doncs a veure si dimarts és un dia, de fet dilluns ja hi haurà molts núvols, farà poca calor, però en farà encara, i tenint la vista posada en dimarts, perquè podrien tenir una situació favorable per xàfecs i tempestes que podrien afectar moltes comarques, sobretot a Ponent, que és on més falta fa, però vaja, això és de moment més una il·lusió que una cosa bastant factible.
0: Aniràs a veure Bola Negra?
1: Jo només per la cançó de la promoció, que és una de les meves cançons preferides, ja tinc curiositat.
0: Clar, és que fins i tot... I on aniràs a veure? Per si baixaràs a la capital?
1: No, hi ha llocs aquí on pots veure... Hi ha un bonic cinema? Es pot fer una mica de publicitat o no?
0: Clar que sí! Mira, jo aniré a Olot, ja t'ho dic, vaig a Olot.
1: L'Alhambra de Granada és un cinema familiar i que, bé, ha estat moltes vegades a punt de tancar, però va aguantant i no arriben tan ràpid com a altres llocs, no?, les pel·lícules, però aquests cinemes antics encara aguanten alguns llocs.
0: Però és Aigua Freda?
1: A la Garriga, a la Garriga.
0: A la Garriga. L'Alhambra de Granada.
1: Uh-huh. Sí. Apunta-t'ho, perquè és interessant.
0: Doncs...
1: Té una història.
0: Ja m'explicaràs què et sembla. Carbó, descansa.
1: Que gaudiu el cap de setmana també.
0: Una abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest divendres 25 de setembre. Claudio Matas, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Qui ha de sonar?
2: Metallica.

0: moment, Claudio, que cantin, no? Un moment.
1: És que triguen, eh?
0: Ah, triguen molt, un moment.
1: Falten un parell de voltes més perquè canti.
0: No se va arrencar, ja la pugem després.
1: A veure, us vull explicar una història que no acaba bé, val? Amb Metallica. Hem de situar-nos fa 40 anys, a finals de setembre del 86, quan Metallica feia la gira europea del seu tercer disc, que es diu Master's Puppets, considerat per la crítica com el millor disc que s'ha fet mai de heavy metal.
0: Val.

0: Doncs Anna, pocs anys abans del 1986, sí? James Hetfield i Lars Ulrich, els dos líders de Metallica, buscaven un substitut pel baixista que tenien quan va néixer la banda a Los Angeles, que havia abandonat la banda una mica cansat de que Metallica no acabava de despegar, no gravaven disc, no havien fet res. Tocaven en garitos
1: i no es anava bé.
0: No anaven enlloc, val? I Hetfield i Ulrich estaven en un concert i van descobrir a Cliff Burton, que tocava un grup que es deia Trauma, i van pensar que era un crack, baixista, boníssim, i li van oferir entrar a Metallica. I en Cliff va dir que sí, però amb una condició. La banda s'havia de traslladar a San Francisco perquè ell no podia deixar la seva ciutat.
1: Ah.
0: Per una situació familiar, i o Metallica s'instal·lava a San Francisco o ell no tocava a Metallica.
1: I ho van fer.
0: I Hetfield i Ulrich van acceptar i van canviar a Los Angeles pel Golden Gate. Val? L'any 1983 i 1984 van publicar els seus dos primers discos. La banda va començar a ser reconeguda per les composicions de Cliff Burton, que també era un virtuós del baix. Escoltem, per exemple, un concert de Metallica al 1983, on Hetfield presentava així a Cliff Burton. Atenció, perquè aquest solo que escoltareu és de baix i no és de guitarra elèctrica.
2: I'm ready to get your teeth pulled. I'm ready to do it, Cliff. Mr. Cliff Burton, all right.

0: Aquesta és l'única cançó que va composar Cliff Burton pel primer disc de Metallica. És instrumental i, de fet, només toca ell.
1: Només toca ell i és un solo de baix, eh?
0: Sí,
1: no de
0: és un baix amb distorsió, sona com una guitarra, fa virgueries, és increïble, sí. Està el vídeo a YouTube, podeu trobar-lo. Però tornem a la gira d'Europea del 1986. Metallica, tal dia com avui, de fa 40 anys, està actuant a Suècia, a la ciutat de Solnahallen. Mm. I, com sempre, els seus concerts comencen amb la música de Ennio Morricone.

0: Això sona a l'inici dels concerts de
1: Des del 1983 comencen els seus concerts amb això. A vegades la toquen ells i a vegades és la banda sonora amb la projecció de El Bueno,
0: el feo i el malo
1: en pantalla gegant i la gent es torna boja i no han passat res i encara no han sortit a escena, val?
0: Val.
1: Doncs han tocat a Suècia, a Solnahallen, i el dia següent toca concert a Copenhague. Han de fer tota una nit per carretera, camí de Dinamarca, els integrants de Metallica porten dies queixant-se que les lliteres del seu autocar són molt incòmodes, que no van bé, que no poden descansar i estan de molt mal humor tots, val? I Cliff Burton, el prota d'aquesta història, i Kirk Hammett, el guitarrista principal de Metallica, es juguen a sorts escollir litera aquella nit,
0: val,
1: en aquell viatge. Aquí les versions del grup difereixen. El guitarrista Hammett diu que s'ho van jugar les cartes i que el Cliff va treure l'as de piques i va guanyar seleccionar el llit.
0: Per tant, va
1: triar
0: ell.
1: La resta del grup diu que es va fer amb palletes i el Cliff va treure la palleta més llarga i tenia...
0: Per tant, tenia opció de triar.
1: I li van dir, què vols? I li va dir, el guitarrista li va dir, vull la teva llitera, estic fart de la meva, que és una me.
0: Sí. Vale.
1: Hammett va dir, d'acord, me'n vaig a davant, al costat del conductor, no passa res, has guanyat, toca aquesta llitera. Fan tota la nit de carretera i a les 7 del matí, encara al sud de Suècia, no han arribat a Dinamarca encara, l'autocar surt de la carretera per un terraplén, volca, i només hi ha una víctima d'aquest accident. Només un ferit, que és Cliff Burton, que quan va en una llitera que no té cap mena de sistema de seguretat, surt disparat per una finestra i mor a l'acte.
0: Ostres, però quina fatalitat.
1: És autèntica mala sort haver escollit el lloc.
0: No tenia ni idea d'aquesta història tan fatídica.
1: El conductor, quan arriba la policia, el conductor diu que ha trepitjat gel negre, que no es veia i que ha relliscat l'autocar i que per això ha sortit. Hetfield, el líder de Metallica, diu que ell va recórrer tota la carretera, el quilòmetre anterior, i que no havia gel enlloc.
0: Per tant, el conductor... què passava?
1: Hetfield deia que el conductor anava perjudicat, que havia estat bevent i que havia provocat l'accident.
0: Una tremenda història.
1: Aquest home va ser cremat i les seves cendres se van esparcir en una finca que té la gent de la banda, i van tocar una cançó composada per Cliff Burton en aquella cerimònia de comiat a Cliff Burton.

0: diu Orion.
1: Quina història més trista, Claudio.
0: És molt trista, tenia 24 anys.
1: És que...
0: I cada vegada que es fa recull de millors baixistes de la història, a la revista Rolling Stone, Cliff Burton sempre surt nomenat, sempre.
1: I la maleïda llitera i la maleïda sort. Gràcies, Claudio. No te'n vagis lluny, que venen els Oteros i...
0: Estaré per aquí.
1: Crec que estaràs per aquí. Tres anuncis i recuperem un dels col·laboradors de fa algun temps, en Iago Moreno, que ja deu estar a punt. Res, dos minuts, tornem ara.

0: com feu-lo de la boca, això. Però no sabeu la lletra, encara, eh?
1: Hey, well...
2: No.
1: Where are you running from?
0: Jo sigui incapaç de recordar. Que va estar aquí l'Albert Om l'altre dia i s'aprèn totes les coses de memòria. Per exemple, aquesta, no sé, aquestes instruccions d'aquí, no? Pels programes de cadena feu servir les escometes grogues, bla, bla, bla, bla. Tot això, ell ve un dia aquí i això s'ho aprèn. S'aprèn les instruccions d'un ascensor, ens va dir.
2: Un exercici de memòria o què?
0: No, té aquest tipus de memòria.
1: Però no és molt clar, ara ja és la...
2: La fosca.
0: Aquí està diferent. Els Otero esteu analitzant el perquè d'aquest. Aquesta setmana veniu amb ganes de retre homenatge a Marcos Ordóñez, l'escriptor i crític teatral, que mor aquesta setmana, i estic contenta que ho feu perquè pensava, és que no n'hem parlat i avui em fa il·lusió que ho feu, i a més amb molt d'amor, perquè el coneixíeu.
2: Sí.
0: I l'admiràveu i en teniu grates experiències.
2: Jo l'admirava més que el coneixia, vaig sopar algunes vegades amb ell.
0: Com no, qui no ha sopat amb
2: Malcolm? El Miqui el coneix, té una relació més íntima. I ja ha tingut un final una mica trist perquè abans de morir el cap ja l'havia abandonat, i aleshores la relació amb el món exterior s'havia perdut, en la qual cosa doncs és dur que una persona tan brillant s'apagui, no? S'apagui abans de apagar-se físicament, s'apagui mentalment.
0: Ja feia molt que no escrivia des del... Jo he buscat les últimes crítiques i eren del 21, més o menys.
3: Feia un temps que no escrivia i que no feia el que millor sabia fer, que és ser com una mena de correa de transmissió entusiasta.
0: És que llegiu-se, busqueu el periòdico El Brindemos con Marcos Ordóñez del Miqui, que és preciós.
3: Sí,
0: és un article preciós.
3: Com a mínim sentit, perquè realment sí que tenia aquesta cosa. Si parles d'entusiasme, la qualitat principal de l'entusiasme és que sigui contagiós, i quan el Marcos escrivia sobre alguna cosa, quan posava la mirada sobre alguna cosa, l'hechizava d'alguna manera. O sigui, aquella cosa, de sobte, quan ell parlava d'aquesta cosa, aquesta cosa era important d'alguna manera, i era il·luminadora, i etcètera, etcètera. I sí, jo tenia relació des de... A més, va ser una entrada, a ell li agraden molt els contes de fantasmes, i de fet tenia com una mena de passió per lo paranormal, i va tenir una entrada així una mica, que ho explico a la columna.
0: Home, ja explica el fenomen paranormal.
3: No, hi ha dos. Bueno, la primera,
0: l'entrada
3: misteriosa és que el funeral del Francisco Casavella, jo tenia 20 i pocs anys i vaig fer un discurs, em van demanar que parlés durant les exèquies i llavors, quan estava hores després a casa de la mare del Casavella, va sonar el telèfon, me'l va passar i ell només va dir, amb aquesta veu que tenia, només va dir: "Veo que ha dejado la vid bien abonada", i va tancar. Aquesta va ser la meva primera, el meu primer contacte amb el Marcos.
0: Digui: "Veo que he dejado la vid
3: i després de molt temps d'anar a casa seva i que em posés xirigotes i els llam i aquesta cosa omnívora que tenia, quan tu dius no, les ganes de despertar, les ganes, diguem, sí, de literatura,
0: que
3: de música,
0: jo anava a veure moltes obres després
3: ell,
0: de llegir les tots.
3: Sí, abans... I al final sí que va haver aquest moment realment paranormal, que és un dia que em truca i em diu: Miqui, acabo d'escriure un conte increïble sobre un tio que es diu Teófilo, creix a Mondoñedo, a la província de Lugo, i l'any 74 emigra a Barcelona. I em diu: "Està molt ben triat el nom."
0: Et diu: "T'agrada el nom aquest, Teófilo?"
3: I dic sí, és el de mon pare, que va créixer a Mondoñedo i va emigrar aquest mateix any cap a Barcelona. I realment jo no li havia explicat res d'això.
0: Estàs segur? És que jo he pensat, això és que...
3: Clar, podria ser un truc de prestidigitador.
0: No sé. Una casualitat màgica.
3: O una casualitat, sí.
2: Bestial.
3: Paranormal.
2: Sí, jo crec que és totalment paranormal. Jo crec que ell tenia una cosa que a mi m'encanta. Vull dir, una de les coses que jo crec que fonamenta la cultura és l'entusiasme. Vull dir, transmetre l'entusiasme. Vull dir, jo quan faig una classe o explico un llibre, m'interessa que aprenguin què és, però vull que entenguin com m'apassiona això perquè ells puguin sentir el mateix. I jo crec que això és fonamental. I crec que si no hi ha entusiasme, no hi hauria res de cultura. Mm. Perquè si jo et dic que llegeixes un llibre que et diguis molt bo, perquè no sé què, i no hi ha entusiasme, tu no creus el que t'estic dient.
0: És que vosaltres us dieu els Otero, però és que un altre nom seria els entusiastes. En sèrio.
2: És maco el nom,
0: no,
2: també.
0: No, és que és veritat, perquè és això. També l'entusiasme per la cultura el demostreu.
3: I està mal vist l'entusiasme en la nostra societat. Està ben vist l'entusiasme per fer burpes,
0: igual,
3: per fer burpes a les 3 de la matinada o currar massa hores, però no quan s'analitzen, per exemple, obres o quan es mira la vida. Jo crec que això està és així. I sobretot aquest entusiasme que es fixa en coses petites, que és del que volíem parlar, més que seguir parlant d'ell, que podria parlar hores, com de com mirava coses aparentment petites i sense importància, que això ell sempre desmentava una cançó al Charles Trenet, que és Fidel, soc fidel a les coses petites, no? A passejar.
0: Escoltem-la.
4: Fidel.

0: fira.
1: I llavors us volíem llegir trossets. La recomanació entusiasta en aquest cas és una certa edat, que és un dietari que va treure Managrama, i us llegim trossets i podem xerrar del que ens
2: suggereix
1: aquesta lectura, no? Ha semblat un trosset increïble al principi del llibre, que va sobre els propòsits, no? I sobre adonar-te que ha passat el temps, no? I diu, comiences a tenir una certa edat cuando caes en la cuenta de que un día más es, irrevocablemente, un día menos. Gran descubrimiento, molesta constatación. Una buena frase de mi padre, cualquier día sin tierra encima es un buen día. Mensajes para mí mismo, a clavar en una nevera imaginaria y a ser posible portátil. Sonríe, o mejor ríe, que no se te vaya un día sin haber reído. Intenta ser amable y justo, hacer las cosas con alegría y con calma, buscar la belleza, y no le des importancia a las pequeñeces. Eso es lo más difícil. Así quizá evites ese entrecejo que comienza a parecerse un surco, esa cara de señor mayor, entre aturdido y asustado, que algunas mañanas te saluda desde el espejo. A veces los propósitos de Año Nuevo suenan como los golpes de un escoplo intentando grabar letras una a una en un pedrusco de sílex.
2: Això m'ho clavaré jo a la meva nevera, no imaginària, sinó real. M'encanta el de sonríe, no? O mejor, ríe.
3: Sí, però hi ha una càrrega moral també, has de ser just, vull dir, es veu també la bonomia.
1: La bellesa de ser justa, també.
3: Exacte, no, a mi em sembla fantàstic. A mi aquest text m'emociona fins i tot una mica, em sembla que és molt maco i és fantàstic. A mi em recorda, ja havíem parlat amb això que parlàvem de l'entusiasme i tal, em recorda una mica Félix Romeo, que és un dels meus amics, ja desaparegut, va morir amb 43 anys per un infart.
2: Que l'ha citat alguna vegada.
3: L'ha citat una vegada i era un entusiasta. Si tu havies escrit un text i el semblava bo, ja et convertia en escriptora en 10 minuts, t'ajudava, era un entusiasta de la cultura, del cinema, de tot, era un entusiasta. I per mi Marcos Ordóñez, cadascú en el seu registre, tenia un punt en comú. I una vegada amb Marcos Ordóñez, com jo tinc aquesta passió per l'entusiasme, estàvem en un sopar on hi havia d'aquestes taules grans de 13 persones. I estàvem parlant amb la distància, no ens coneixíem, i ell va demanar una cosa que va ser una mica com xocant, que li va demanar a la persona que estava al meu costat si li podia canviar el lloc, i ja vam fer un tet-a-tet i vam passar de les altres 18 persones perquè hi havia com l'entusiasme de, saps, i no ens coneixíem. I això, clar, a mi em va captivar el moment i compartíem això, no ho he vist i tant, no sé què, i deia, i no has vist això? No has vist això? No, però s'ha de veure. Era una cosa com, no sé, vull dir,
2: es va crear un aure al vostre costat.
3: Estímuls, vull dir que a mi el que m'agraden són els estímuls culturals, saps? Vull dir això, no? Vull dir, no sé, jo crec que la manera en la que Marcos Ordóñez s'apropava a la cultura és la manera.
2: És la manera.
3: És la manera.
1: A la cultura
3: i a la vida.
1: I a la vida, que és el més important.
3: Que
1: sempre hi ha d'haver una reserva d'humor. Aquest text, que té una càrrega de profunditat, sí. el següent text en el mateix llibre parla de... I surt al carrer, en el moment que escriu aquest text és 2011, i no és tan gran.
2: Sí.
1: Surt al carrer i veu una parella de veïns en un banc i sent la conversa. I la conversa és que ell li diu a ella... Ostres, tinc les ungles negres i grogues. I ella li diu, com taxis, i comencen a riure. I aquest petit flash de la vida...
3: És boníssim. No?
2: Però a mi em semblava una persona molt, molt seriosa.
1: Com el posat.
2: El posat.
1: Sí. Bueno, va passar per diverses èpoques, diguem. Era un crític teatral bastant estricte en els inicis.
2: Però i que hem tingut just al començar el programa el productor audiovisual de la pel·lícula Bola Negra, que és català, uh-huh. I li he dit, mira, parlaran de Marcos Ordóñez, i ha dit, hi havia bufetades per anar a les seves classes a la Pompeu.
1: Una estranya.
2: És a dir, i ell s'havia colat en una de les classes que era només per persones que venien de fora, però ell s'ho havia arreglat per poder estar allà, sí. Vull dir que despertava passions.
3: Jo hagués fet el mateix.
2: Però m'ha fet gràcia perquè se li ha il·luminat la cara quan li he dit que vindríeu a parlar d'ell.
3: Ha rescatat el Miqui alguns textos d'aquí, hi ha un que m'encanta, que és, ell posa sobre dar-lo todo, no? Donar-ho tot. I diu, és que m'encanta, diu, me gustaría que cantaras como si te hubiera atropellado un camión y solo tuvieras tiempo de cantar una canción. Una canción por la que la gente te recordase para siempre. Una canción en la que le contaras a Dios qué tal te fue en tu paseo por la tierra. Una canción que te resumiera.
1: La cançó és aquesta. Aquí.

0: Aquesta frase que ha llegit el Malcolm, perquè també era com la seva sabidoria heretada, o sigui, era una màquina de... espanadora de cites il·luminadores, no? I aquesta és el Sam Phillips dient-li al Johnny Cash com havia de cantar I Walk the Line, que és aquesta cançó.
1: Una canció que te resumiera. Es
0: que te resumiera tu paso por la vida.
1: És que és boníssima, és boníssima.
0: Però ell parla, en poc després, en el mateix llibre, parla tota l'estona aquest entusiasme, aquesta passió de l'honor, de l'alegria, del coratge, però també del més difícil de tots, que és mantenir l'elegància sota la pressió, per exemple, que és una idea... aparentment com sofisticada,
1: sí,
0: però
1: totalment.
0: Si penseu, és ben bé això,
2: però
0: no?
2: Però qui és elegant sota pressió? Ningú. És un moment que perds els...
1: Perds la dignitat, perds tots els papers. La gent que ho és de veritat, no? Què deia sobre l'elegància? Llegeixem-ho.
0: Diu això, sí. Terence Rattigan resumió su código de valores en esta estupenda frase. Creo en la pasión, creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje. Y aspiro a conseguir algún día lo más difícil, la elegancia bajo presión.
1: Claro, pero a mí me agrada el creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Qui no?
0: A mí también me agradaba como recordaba como cosas del seu passat. Pues això ho parlàvem amb Malcolm abans, no? Com de vegades el teu jo... Hi ha la frase aquella del el passat és un país estranger, no? Del Hartley. Com de vegades et recordes en el passat i ets una altra persona, no? Ets més guapo, més com el doctor Slum, quan de sobte era guapo. Sí, i et recordes així. I té un tros molt guai que diu: en mi vida secreta, la que se abre algunas noches, soy mucho más voraz, atrevido y despreocupado, porque soy más joven y tengo el cabello negro, fuerte y brillante como nunca lo tuve. Y no me parezco físicamente al que era entonces. Soy otro. Y me digo que estoy... en Valencia, porque todas las mujeres que veo me parecen valencianas y todo se cae a pedazos y todo parece estar muy cerca y el aire huele a naranjas y arroz como en la canción de Sisa.

0: tiren les taronges en paper.
1: Que bona que és aquesta cançó.
2: Que bona que és aquesta. Feia molt temps que no escoltava aquesta cançó. Sí.
1: I s'ha de dir que el Marcos, que també era un crític temut, perquè les crítiques eren bastant exigents, com tu deies, va arribar un moment que només feia crítiques a favor.
3: Sí.
1: Només parlava del que li agradava. I com deia el Miqui abans, que m'ha fet gràcia l'expressió, amb això era imbatible. Era imbatible. En transmetre per què havies d'anar a veure una cosa... Vull dir que quan tu llegies aquella crítica... Lo normal és que agafes el mòbil i miressis entrades.
2: Totalment.
1: Vull dir que...
2: I què t'anava a dir? I la gent temia, de totes maneres, Es feia una obra de teatre i per aquí, no sé, Claudio, que m'havien fet moltíssims guions d'actors, actrius, moltes vegades soltaven de, bueno, aviam què diu Marcos Ordóñez. No.
4: Però ella havia arribat a dir-nos a la ventana que ell, si la obra no li havia agradat, no escrivia sobre
3: l'obra. A partir d'una certa edat, clar, feia.
1: Perquè també té una cosa, que un text que veu aquí, que és molt, molt maco, que diu sobre el prestigio de lo negativo. El maldito prestigio de lo negativo. Para cierta gente, una obra que acaba bien es conformista. Si acaba mal, es un lúcido diagnóstico.
3: Però és que és veritat, el cinisme és passa per ser com una mena de marca d'intel·ligència i no sempre és així. La gent ha d'entendre que un final feliç pot ser molt intel·ligent, també.
2: Clar.
3: I ha de partir de la base d'una cosa que crec que pensem pocs cops, és que les novel·les com les guerres no s'acaben, és a dir, l'autor en un moment donat fa un tall, però tu pots pensar en com acabarà... I de vegades un final feliç pot ser trist, perquè precisament si és tan feliç, si tu imagines aquesta història en el futur, sí, pot acabar sent trista, i sobretot és que és exactament això, o sigui, la gent amb un final absolutament catastrofista pensa que és un gran final, no?
2: Un
3: que
2: lúcido
3: és un lúcido diagnòstic, una cosa molt, molt, molt elevada. I ell deia això, i deia coses com que mis poetas favoritos son los que echan los laureles al estofado.
2: Això, és que m'encanta aquesta, o m'agrada aquesta sobre los listillos.
3: Sí.
2: Hay un tipo de público que ríe estruendosamente para que los otros se den cuenta de que han pillado el chiste. Això és boníssim.
1: Això em recorda una cosa, una frase de Harold Bloom, que li fa una mena de text retòric i diu, de què parlen els poetes? De l'amor? De la vida? De la bellesa? No, d'antologies.
3: De venda. No, però el Marcos tenia aquesta cosa. Per això l'estem comentant així. Vull dir, se suposa que l'art el que fa és com articular la vida o interpretar-la, i el crític interpreta l'art o l'obra d'art, no? I el Malcolm aconseguia una cosa, que és a parlar directament, tenir una línia de comunicació directa amb la vida. Feia,
2: sí.
3: Hi ha una cosa, que quan tu veus algú ballar et dona ganes de ballar, no? Quan tu llegeixes determinades coses, sí, per exemple, els textos de l'Ordóñez et donava ganes de viure. Mm. No de veure només aquesta obra, sinó també de viure, i de viure amb aquesta mirada. No?
2: I jo em vaig llegir El Juego Reunidos, ell explicava moltes de les seves experiències. Jo volia haver nascut aquella època i haver estat als mateixos bars i trepitjat aquella manera de narrar que tenia.
3: Les nostàlgies heredades. Sí, sí, sí, sí. És que és així.
2: L'he buscat i aprofito per dir aquí que l'he deixat algú i no l'he trobat a la meva prestatgeria.
3: És que ell li sentava bé aquest pas del temps. Jo crec que li va sentar molt bé a la seva literatura i parlava molt bé del pas del temps.
1: Ma mare, que el coneixia de més jove, deia que s'havia fet més guapo amb el temps. que aquesta gent que es va fent més guapa quan passa el temps que no al revés. A mi la frase, de fet, que sí, crec que la que més m'agrada dels que hem escollit avui és una que és contra el cliché, que és que m'encanta. Això sí que és com diu el Miqui, parla de la vida, diu: me vuelve un maravilloso verde de verano que no es árbol ni hierba, el verde de las mesas de ping-pong, un poco desteñido por la intemperie.
3: Això és mirar, ser fidel als detalls. Sí. Això és mirar.
2: Això
3: et dona
2: mirar
3: unes ulleres noves per mirar, sí, la vida. El que passa és que ara, bueno, hi ha mort i les taules de ping-pong són de color blau i no verd, però t'ha canviat de manera...
2: Però és que, a més, l'estic veient.
3: Sí,
2: exacte. I m'agrada el no és árbol ni hierba.
3: Sí, sí. No, el millor és el del ping-pong.
2: Sobre el pas del temps.
3: D'un dia en puesta part. Això ho hem pensat tots, no? Els dies de vegades passen molt lents i les setmanes laborals i els anys van massa ràpid, no? Pues, diu, de un tiempo a esta parte, cuando levanto la cabeza ya son las 8 de la noche. Quizá los días empiezan a parecerse demasiado a los años.

0: aquesta cançó que m'ha encantat és que cada foto, cada imatge explica una història. A mi, aquesta cançó la posava molt.
1: Però aquesta cançó li agradava a ell i se la posava a casa.
0: Molta. Aquesta era una sèrie de cançons com que posava... Ell deia una cosa molt bonica que deia pongo música para ventilar la casa.
1: A mi m'encanta això.
0: I aquesta era una de les cançons que posava, sí. Aquesta també t'agradava, no, Malcolm? Aquesta és molt bona.
2: Sí, aquesta és una que diu me acuerdo de Ángel Pawlowski, rei de la comèdia, una noche de otoño a la salida del Capitol. I diu, cita textualment, el otro día un espectador se fue a media función. Pero volvió a entrar, porque lo de afuera

0: I contra la covardia del no.
1: I el brindis, o si només tenim un, hem d'acabar amb el brindis.
2: El brindis.
1: Ah, preferiu el brindis?
0: Preferim el brindis, sí, ja, i brindem
1: ja,
0: per ell.
1: Hi ha una cosa que és que ell brindava sempre, i ve a tom amb tot això de l'entusiasme, amb una frase, que és un brindis irlandès, que ell va aprendre del John Huston. Val? Llavors podem llegir la frase, que són tres paraules, i llavors posar Caravan de Van Morrison, que és una cançó que comença amb un pianet i de sobte esclata. I ella el que feia és aixecar, li agradava molt el xinxón i també li agradava l'orujo d'herpes, i el que feia era alçar la copa i dir brindemos por el impulso.

0: Puteros, gràcies per recordar.
1: El Marcos.
0: El Marcos Ordóñez. Brindemos por el impulso.
1: La millor manera de recordar-lo, i això és... és obrir aquest itxing de sabidoria que és una certa edat, aquest dietari. Us recomanaria molts llibres, però aquest és una joia. De...
0: llegiu-lo, amb entusiasme.
2: Amb entusiasme, sempre.
0: Gràcies, Oteros, bon cap de setmana.
1: Por el impulso.
3: El balcó.
4: Hola, esto te interesa.
5: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
4: ¿Y lo del sorteo?
5: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
7: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así.
8: ¡Vamos!
9: ¡Me has tocado!
10: ¡Guay,
11: ganado!
10: ¡Ole, ole,
11: ole! ¡Qué guay!
7: Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la ONCE. ¡Qué bien se les da repartir!
12: ONCE. Bien jugado.
13: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: Es divendres 25 de setembre y aquestes son las noticias de Cataluña.
15: A la SER y SER Cataluña, al día en 5 minutos.
14: Lleida torna a prohibir, 16 anys després, el burca i el niqab als espais públics.
16: Vots a favor, 16. Vots en contra, 11. Queda aprovada l'ordenança.
14: L'Ajuntament Socialista aprova la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i de Vox, en contra, Comuns, Esquerra i el PP.
17: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca.
18: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció?
14: És el segon cop que la paeria intenta regular l'ús del burca després que el Suprem ho tombés ara ja fa anys. Més detalls, Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
19: L'alcalde Félix Larrosa ha explicat que és l'Ajuntament el competent en la regulació de l'espai públic i, per tant, anar tapat fins al punt que no es vegin els ulls de la persona és igual de punible que anar despullat. A més, segons ha dit, l'islam no diu res ni de burca ni de niqab.
20: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè, sense el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
19: L'ordenança aprovada preveu multes d'entre 400 i 750 euros per qui porti burca o niqab.
14: Això vull que ja sabem les condicions que ha posat Junts per Catalunya per dir sí al decret d'habitatge que ara el govern espanyol ha accelerat després del desnonament de la Mari Carmen. Els de Puigdemont volen restringir només a fons voltors la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Això ens deia Míriam Nogueras aquest matí a l'Aquí Catalunya.
21: Nosaltres ja fa molts mesos que demanem al govern espanyol i als seus socis que la gent necessita aire, a baixar els impostos en els lloguers, a baixar els impostos també en les hipoteques.
14: I un altre nom polític.
22: Si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de
14: l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que es mostra disposada a ser candidata d'un front ampli que aglutini les esquerres a les properes eleccions generals. El seu entorn, però, demana prudència a Laura Pons.
23: Fa dies que se la veu primer en tertúlies, després evitant un desnonament i també fent vídeos demanant obertament que Sumar surti del govern de coalició si el PSOE no rectifica immediatament el rumb a la
24: Pedro Sánchez

0: lleva meses bloqueando cualquier iniciativa para...
1: Una reaparició paulatina de l'exalcaldessa després de mesos apartada del focus. S'ha de veure en les properes setmanes com queda l'estructura de Sumar i els quatre partits que conformen aquesta plataforma, que són Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid i Comuns. Fons dels Comuns, fons d'aquest partit, asseguren que de Colau ajudarà per frenar l'onada reaccionària de l'extrema dreta de cara a les generals, però eviten confirmar que es vulgui postular com a mínim per ara com a candidata.
2: Mentrestant, el govern ha anunciat que crearà dos grups de treball amb els partits de l'oposició per abordar el futur de l'educació i l'horitzó d'invertir-hi fins un 6% del PIB.
3: Poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques perquè comparteixi la viabilitat, la sostenibilitat i la voluntat d'avançar conjuntament cap allà, sent conscients que difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat.
2: És el resultat de la cimera celebrada al Palau de la Generalitat amb els partits que han carregat contra el govern per la manca de concreció i la desconfiança que el genera, diuen la consellera Esther Niubó. La notícia judicial del dia ens porta a Viella.
4: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración?
2: Aquest és el moment en què ha quedat en llibertat Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, acusada de la seva mort. La dona era amb ell quan va morir. Ella tenia una actitud molt alterada en aquell moment i va passar hores sense trucar a emergències. El jutjat ha dictat presó provisional per ella, eludible, això sí, amb una fiança de 80.000 euros. Té 3 dies per pagar-los. I avui s'estrena als cinemes La Bola Negra. És la pel·lícula dels Javis que relata la vida de tres homes, entre ells la de Lorca. La pel·lícula sola ja comença a sonar pels Oscars i ha arrasat ja a la prebenda també a Barcelona. Gairebé no queden llocs per anar-la a veure i, segons el portaveu del Cinemas Movie, ha superat tots els rècords.
5: Aquest és un fenomen, podríem dir, sense precedents i sobretot per una pel·lícula espanyola, i actualment, a hores d'ara, sí que portem una prebenda que supera i en alguns casos duplica el que estàvem en aquestes situacions amb l'Odissea o Spider-Man, que han sigut els dos fenòmens d'aquest any, i també està superant de bon tros el que va ser el fenomen de Barbenheimer el juliol del 2023.
2: I recordeu que aquesta nit, concerts de la Mercè, ara mateix a l'escenari de la platja del Bogatell, Nil Moliner, de la mà dels 40. Que tingueu un bon cap de setmana.
6: El dia en 5 minuts.
7: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest divendres 25 de setembre. Els jugadors del Barça comencen a acumular minuts en l'aturada de seleccions, de moment sense lesions, però Rafinha, avui 90 minuts, Marc Bernal també 90, Cancelo 89, Adeyemi 80 i demà torn de la selecció espanyola. En fi, cordem-nos els cinturons, que això acaba de començar.

0: Acaba d'arrencar la segona divisió el Girona Albacete a Montilivi. Primer minut de joc, de moment amb empat a 0. I està sonant l'himne de la Nations League, perquè avui, en menys d'un quart d'hora, comencen partits importants. Josep Pons.
1: Bona tarda, Anna. Doncs sí, parlàvem ahir d'estrenes de seleccionadors i avui passa el mateix, ja que a 9:15, d'aquí menys de 15 minuts, comença per una banda l'Itàlia-Bèlgica, on redebuta com a seleccionador Roberto Mancini. Recordem que va ser seleccionador d'Itàlia entre 2018 i 2023, on va guanyar l'Eurocopa de 2021 i va aconseguir una de les millors ratxes de la història del futbol de seleccions, amb 37 partits sense perdre. Després, la història de la selecció italiana es va tornar bastant fosca, no es van classificar ni pel Mundial de Qatar ni pel passat Mundial de només fa uns mesos, i Mancini arriba a la selecció italiana per substituir Gennaro Gattuso. A més, també es juga a la mateixa hora al Turquia-França, on tenim a Jules Koundé com a titular. També és titular Kylian Mbappé i Arda Güler per part de Turquia. Camavinga comença des de la banqueta.
0: Quedem pendents, per tant, de tots aquests partits, on ja ens estàs explicant, Josep, que Jules Koundé és titular amb la França de Zinedine Zidane, que també s'estrena. Anem parlant, Josep.
1: Perfecte.
0: Tot això és avui. Demà torn pel partit del cap de setmana. L'Anglaterra-Espanya, 9:15, estadi de Wembley. En 28 minuts, roda de premsa del blaugrana Rodrigo Hernández amb el seleccionador De La Fuente. Qui ja ha parlat és l'estrella del conjunt anglès, Harry Kane. Això respon quan se li pregunta si creu que ell es mereix la pilota d'or.
2: Han de ser els altres qui decideixin si mereixo la pilota d'or o no. Tothom té dret a intentar-lo guanyar i exposar els seus motius. Ja dic que va ser una temporada increïble per mi, tant individual com col·lectivament, la millor de la meva carrera, sense cap mena de dubte. Ho deixo en mans dels que voten. I tant de bo guanyi, és un gran premi. No dic que no vulgui guanyar-lo, però no està a les meves mans. Només ens queda esperar. S'està parlant molt d'això i estic segur que així continuarà durant el pròxim mes fins que s'anuncia.
0: Que se'n parlarà de la pilota d'or, segur. Arribatge a Anglaterra i tenim els enviats especials de la cadena SER, entre ells el Javier Herráez. Què tal, Javi? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: ¿Cómo se ha recibido Inglaterra? ¿Mal tiempo? ¿Cómo está por ahí?
3: Con sol.
0: Ah,
3: con
0: mira.
3: Sol. No parece Inglaterra esto, no parece Inglaterra. Buena temperatura y en manga corta, así que no llueve. No llueve ni en España ni tampoco ni aquí en Inglaterra. O sea que temperatura muy buena, sí.
0: La tónica general, más allá del tiempo, ¿cómo ves esta previa a la altura de un partidazo como el de mañana, esta reedición de la final de la Eurocopa, un Inglaterra-España? De momento una previa, será interesante escuchar tanto al capitán, al azulgrana Rodrigo Hernández, como al seleccionador De La Fuente.
3: Sí, la verdad es que, hombre, Rodri ya habló en Barcelona cuando fue presentado, fue un fichajazo por parte del Barça, un futbolista que fue, si no el mejor, porque es opinable todo, pero uno de los mejores del Mundial, para mí fue el mejor. Y Luis De La Fuente, pues que desde que llegó hace ya 4 años, pues es que no ha parado de acertar en todo lo que ha hecho, ¿no? Solo perdió en los penaltis una Liga de las Naciones frente a Portugal en Múnich, o sea, que todo lo que toca lo convierte en oro, así que esto es un... La selección española es como un balneario, Ana, o sea, que aquel que viene un poco tocado se recupera. O sea, se recupera, o sea, que esto es así. Ahora, pues como dice el propio Luis De La Fuente, hablo de memoria, 38 partidos sin perder, pues hombre, estará más cerca aquel día que España pierda, pero juega muy bien al fútbol. Yo creo que lo mejor ha hecho Luis De La Fuente es sacar lo mejor de cada jugador, ha dado con la tecla y de qué forma, y España juega bien al fútbol y gana torneos, ¿no?
0: Sí, con una base también importante de jugadores del Barça. No sé quién crees que apunta al once titular mañana. Te he escuchado en SER Deportivos que Eric García seguramente cubrirá esa baja de Pedro Porro en el lateral derecho.
3: A mí es un futbolista que me encanta, o sea, me encanta Eric García, es un jugadorazo que es capaz de jugar en muchas posiciones, que puede jugar de lateral, central, en el centro del campo, es un pedazo de futbolista y yo creo que será Eric García el que juegue de lateral diestro. Ha traído a Fresneda, que con la lesión de Pedro Porro, y tiene a Pubil, pero hombre, si me has elegido, yo creo que Eric será el hombre que ocupe esa demarcación. El resto, pues los mismos de la final del Mundial. Es el primer partido después de ganar un Mundial y lo normal es que el once, si no es el mismo, se parezca muchísimo. Porque entre Pedri y se caiga Dani Olmo puede ser una variante. El resto, vamos, los mismos.
0: Por lo tanto, Lamin, Cubarsí, estos dos 100%, y luego ya un poco en el centro del campo con esos Fermín, Pedri, Olmo, Rodri, es donde hay más dudas, ¿no?
3: Sí, bueno, la tenemos nosotros, porque yo si lo supiera te lo diría ahora mismo, ¿no?
0: No, ya, claro.
3: No lo sé, pero yo creo sinceramente, a mí es que por ejemplo Olmo me encanta, o sea, es que bueno, el Pedri también.
0: Bueno, y con las elecciones cuando mejor se le ha visto también.
3: Es un caso que te iba a decir, lo de Dani Olmo, ¿no? Yo me parece un jugadorazo. Voy a decirte que para mí, pues sí, con todo el respeto para Rodri, yo creo que fue el hombre que levantó a España en el Mundial. Yo creo que el juego de... De hecho, tras el segundo partido en Arabia, fue suplente ante la selección de Uruguay en Guadalajara, en México, y a mí me sorprendió porque dije, es que fue el mejor, fue el hombre que levantó a la selección española. O sea, que yo, Dani Olmo, para mí es intocable, o sea, pero a lo mejor es una debilidad mía, ¿no? Porque yo qué sé, hablar de Pedri, pues hay que ponerse de pie. A hablar de Fabián, a hablar de Rodri, pues son jugadorazos, que decir de Lamine Yamal o de Oyarzábal o Baena, pero para mí hoy por hoy, bueno, y Fermín, si no se hubiese lesionado, habría jugado seguro, ¿no? Yo creo que tenemos una selección buenísima, un seleccionador que conoce muy bien a los jugadores, y lo bueno, Ana, es que juegue quien juegue, lo van a abordar, que diría mi Ana, o sea, que yo creo que lo van a hacer bien, o sea, quien sea, yo, el 11, siendo importante saberlo, fíjate, la final. Al final protagonistas Williams y el remate de Ferran, ¿no? Es lo que tiene la selección, que tiene muchos jugadores para poder jugar en muchos puestos, ¿no?
0: Bendito problema el de La Fuente eligiendo el 11 y que siempre siga así. En este parón se estrena contra Inglaterra, España, seguramente el partido más exigente, o así a priori lo imaginamos. Luego dos partidos contra Croacia, uno también contra la República Checa. Claro, son cuatro partidos en estas tres semanas de parón de selecciones. No sé si crees que De La Fuente planea darle un poco entrada a todos, si va a ir con un 11 muy marcado, o tiene esta idea, repartir minutos.
3: No. Va a repartir minutos, además me consta, porque es que hay dos días entre partido y partido, o sea, que juegan aquí, se van el domingo para Madrid y el lunes se van a Sevilla para jugar el martes, o sea, que tienen que cambiar jugadores, no le queda otra, lo va a hacer. Lo tiene previsto así y va a acertar, va a tener que cambiar y rotar jugadores.
0: Veremos cómo va este Inglaterra-España mañana a las 9:45, Wembley, escenario de lujo para este auténtico partidazo. Javi, muchas gracias y te escuchamos en Carrusel Deportivo.
3: A ti un beso, Ana, chao.
4: Esport en directe a la graderia del balcó.
0: I l'esport en directe ens porta cap a Montilivi. Bones notícies, Núria. S'ha avançat el Girona amb un gol d'Abel Ruiz.
5: Sí, mira, i ara gairebé empata l'Albacete, ha tingut una oportunitat, però ha parat bé Paulo Gazzaniga, i sí, Anna, està guanyant el Girona gràcies a un gol d'Abel Ruiz al minut 7. Ha arrencat molt bé el partit del Girona, la veritat és que està sent superior, i Abel Ruiz, en una bona jugada del Girona, ha recollit una pilota dins l'àrea petita i cap a dins. Per tant, estem pràcticament al minut 9 de partit, Anna, aquí a Montilivi. El Girona està guanyant 1-0, i deixa'm explicar-te, Anna, que és un partit molt condicionat per les baixes. En té 10 el Girona, també en té 10 l'Albacete, per tant, sumades dels dos equips, fins a 20 baixes, el partit d'avui, i el Girona, sobretot, dues importants d'última hora, com són les de Fran Beltran i les de Cristian Estuani, que se sumen a les de Brian Hill i també Justin, i els molts jugadors que té el Girona convocats amb les seves seleccions aquests dies.
0: Gràcies, Núria. Si es mou el marcador, ens demanes pas a la graderia del balcó.
5: Perfecte, aquí em quedo.
0: Genial, Núria. Aquest matí, per cert, ho dèiem a la portada, la Brasil de Rafinha ha jugat, ha empatat, i Josep, el seleccionador Ancelotti, a Rafinha no li ha perdonat ni una estoneta.
1: No, empat, com bé dius, del Brasil contra Austràlia, el primer amistós d'aquesta aturada de seleccions, i Rafinha, sense sorpreses, ha jugat els 95 minuts de partit, donant l'assistència, això sí, de l'empat a Ryan. De fet, ha estat l'únic atacant que ha jugat el partit complet, però Ancelotti ha anunciat que hi hauria canvis al pròxim partit.
6: El equipo va a mudar un poco, no mucho, pero un poco vamos a hacer algunas mudanzas para dar minuto a otros. No es un inicio de un ciclo, es una continuación de un ciclo que empezó año pasado. Ahora la prioridad es dar minutos a los jugadores que juegan menos, jóvenes, que tienen potencial, como Hendrik, Estevao, y vamos a seguir en esta línea.
1: Afirmava el seleccionador que vol donar minuts als jugadors joves. Veurem què acaba passant dimarts, també un amistós contra Austràlia.
0: Sí, perquè Rafinha crec que ja no entra en aquest grupet dels joves que deia Ancelotti. I del Brasil anem cap a Anglaterra, no pel partit de demà, sinó pel Manchester City, perquè és la notícia de la tarda. Tindrà molta cua aquesta notícia. El City ha estat declarat culpable de 114 irregularitats, de les 115 de les quals estava acusat. Les sancions poden arribar a ser molt grosses. Des d'Anglaterra, Pablo Montaño, què en sabem del cas?
7: Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Estamos ante un día histórico en el fútbol inglés después de la información avanzada por el medio británico The Athletic y también publicada por el resto de grandes medios británicos, y es que el Manchester City habría sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que le imputó en un principio la Premier League al conjunto mancuniano por incumplimiento del fair play financiero. Recordamos que desde que la Premier hiciera pública la investigación el 6 de febrero de 2023 y después de que una comisión independiente formada por tres miembros juzgase al City entre septiembre y diciembre de 2024, seguíamos sin noticias al respecto. Aún así, el denominado por muchos como juicio del siglo está lejos de llegar a su fin. Primero, porque aún queda por decidir el castigo del Manchester City, que puede ir desde la deducción de puntos a multas económicas o la expulsión de la competición y retirada de títulos, esta última la opción menos probable. Y segundo, porque aunque la Premier se vea ganadora de esta batalla y el resto de clubes de la Premier hayan sido informados de que el City es culpable, desde Manchester apelará la decisión de la comisión independiente, sea cual sea el castigo que le impongan.
0: Gràcies, Pablo. Seguirem de prop aquest cas. Ja heu escoltat que el City apelarà. Veurem qui guanya en els jutjats.
4: La graderia del balcó amb Anna Palet.
0: I 42, el Girona continua guanyant 1-0 contra l'Albacete, partit corresponent a la jornada 7 de la segona divisió. I aprofito per saludar l'Albert Llimós. Albert, què tal? Com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda, Anna.
0: La setmana en què entrevistava en Ferran Oliver, el vicepresident econòmic del club, el que t'hi jugues, i remarcava, com podem escoltar, la importància de les llotges VIP al Camp Nou.
9: Creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts.
0: El club avui, Albert, comunica novetats importants respecte a aquest tema.
8: Sí, un actiu clau per arribar a aquests 450 milions que el Barça creu que pot generar l'Spotify Camp Nou, i és, com dius, una operació destacada, capdalt, que fa el Barça de la mà de Legends. El club blaugrana posa 2.000 seients VIP a la venda i espera treure'n uns 700 milions d'aquests seients que poden aconseguir-se, la gent els pot aconseguir de manera individual, a 15 o fins i tot 30 anys vista. Es paga una inscripció inicial i després la quota anual de cadascun d'aquests seients. El Barça ho comercialitzarà durant 2 anys i mig i és una part important dels 9.500 seients VIP que té el Spotify Camp Nou. Doncs aquests 2.000 aniran directament a aquesta comercialització de manera individual. 5.000 ja estan venuts. 5.000 que es van vendre durant els últims temps, també comptant suites i llotges, i que han reportat al club, segons números de la mateixa entitat blaugrana, 380 milions. A tot això s'hi han de sumar 436 seients més venuts al gener en aquest paquet de PCLs i que reportaran uns 100 milions. I després hi ha dues parts més, una part dels convertibles del segon anell VIP que es guarden per vendre partit a partit, per tant, serà la venda en funció dels partits, i recordem que el Barça sempre té compromisos i patrocinadors que també disposen d'aquests seients de més vàlua.
0: A banda del Barça, un dels temes de la setmana ha estat l'equip de futbol amateur anomenat Bayern de los Caídos, amb clara apologia al franquisme. Després d'una denúncia que us explicàvem ahir d'un col·lectiu d'advocats, avui l'Ajuntament de Barcelona ha condemnat els fets.
8: Sí, a l'espera que es manifesti ara mateix la Fiscalia Provincial de Barcelona, que de moment diu que no té constància. Hem parlat amb ells aquesta tarda de la denúncia d'Eduardo Ranz, de l'advocat que ha mogut fitxa perquè el fet d'utilitzar, no, com deies, el nom de Bayern de los Caídos en una lligueta amateur i utilitzar també missatges o símbols franquistes sigui delicte d'odi. De moment la Fiscalia diu que no té constància encara al registre d'aquesta denúncia. Doncs qui sí ha entès l'Ajuntament, que podríem dir que ha pres la iniciativa a través del regidor d'Esports, David Escuder, ha fet arribar una carta al gestor del Camp d'Horta, que és un camp municipal, recordem-ho, i que per tant hi juguen aquest equip, els organitzadors d'aquesta lliga, doncs que siguin expulsats Mingo Rubio o Balompié, perquè no poden estar en una lliga, diguéssim, d'instal·lacions municipals.
10: Mai havíem tingut un fet similar, doncs saber fins on podem arribar, i arribarem fins al final. Vull dir que sol municipal, en un espai municipal, no pot haver cap element o cap apologia en aquest aquest cas del feixisme, i usarem tots els mitjans que tenim doncs, al nostre abast per, evidentment, evitar-ho.
8: I d'altra banda, els organitzadors d'aquesta lligueta on jugava aquest equip asseguren que fa ja més d'una setmana, després de rebre la queixa d'un altre equip, es van posar en contacte amb els membres d'aquest equip, on com deies, hi juguen dos membres de Vox, i van aconseguir almenys el canvi del nom de Bayer de los Caídos a Mingo Rubio Balompié, i també van aconseguir que l'escut canviï i que no hi hagi simbologia franquista tan evident. Tot i així, la polèmica doncs, va esclatar amb la notícia que va destapar aquesta casa.
0: Gràcies, Albert. Quedem pendents de més novetats.
8: Una abraçada.
0: Són les 8:46. Repassem què més ens ha deixat aquest divendres. Perquè Josep Pons, a banda del futbol que tenim en directe, avui hem conegut un contundent comunicat de les grans lligues contra la FIFA.
1: La Liga, la Premier, la Bundesliga i el Calcio han fet públic un comunicat conjunt demanant un canvi a la FIFA. En aquest escrit afirmen que els darrers anys els fonaments històrics del futbol s'han vist amenaçats per un problema de governança. El president ha promogut iniciatives abusives en lloc de protegir el futbol envers aquestes. Han continuat demanant que els assumptes disciplinaris individuals quedin al marge de qualsevol ingerència política, fent referència a la targeta vermella a Balogun al passat Mundial, que va quedar sense sanció per una intervenció de Donald Trump.
0: I aprofito per anar un moment cap a Montilivi. Núria, com continua el partit amb domini del Girona?
5: Sí, de moment està guanyant el Girona, domini el marcador, Anna, però aquests últims minuts està millor l'Albacete, que ha tingut algunes oportunitats. El Girona des del gol una mica més desaparegut, però al minut 17, Girona 1, Albacete 0.
0: Gràcies, Núria. Parlant de futbol, derrota de l'Espanya sub-21 de Xavi Espar i Marc Bernal.
1: El lateral ha jugat mitja part, mentre que el migcampista ha jugat els 90 minuts a la derrota per 2-1 contra Finlàndia. Tot això, la primera posició, la classificació per l'europeu, continua sent per Espanya. Pròxim partit, dijous que ve contra San Marino.
0: En futbol femení, Aitana Bonmatí rep l'alta mèdica i torna a una convocatòria molt temps després.
1: La migcampista blaugrana s'estrena aquesta temporada a una llista després d'estar 2 mesos fent un tractament específic per tractar unes molèsties després d'operar-se del turmell. La triple pilota d'or ja estarà disponible per Pere Romeu pel partit de demà 4:45 contra el Logroño United.
0: I a banda del futbol, també tenim en directe futbol sala, en aquest cas el Barça-Cartagena al Palau Blaugrana.
1: Tercera jornada de la Lliga Prime, on els blaugranats s'han avançat i van guanyant de moment per 1-0 amb gol d'Adolfo. El Barça, amb aquest resultat, tindria el 3-3 en victòries.
0: A repassar de l'actualitat del dia, anem a obrir la secció que tanta il·lusió ens fa dels divendres, perquè l'esport és cultura.
4: L'esport és cultura.
0: Sabata, què tal? Com estàs? Ben tornada a casa teva.
11: Què tal, Anna Palet? Encantadíssima d'estar aquí. La veritat, estic contentíssima. A mi també em fa moltíssima il·lusió aquesta secció.
0: He vist que et vols presentar tu mateixa, llavors ja em treus aquesta responsabilitat de fer-ho a mi.
11: En realitat és una presentació molt curta. Són 2 línies, això, eh? Tampoc farem grans epopeies. Com has dit, i juntament amb l'Edu, amb el nostre company, intentarem desmitificar el fet de si l'esport és o no és cultura i quins fets i petites noticietes que anem rebent i estan vinculats. Aquesta famosa afirmació, no?, que sentim pels camps i que després a nosaltres, que ens agrada l'esport, ens fa tanta ràbia de si és o no és cultura. Tu què penses?
0: Jo crec que sí, per això vaig inventar-me bàsicament aquesta secció. Però ens hem de convèncer també cada divendres i no ho hem de donar per fet, i crec que precisament ens portaràs exemples de per què l'esport és cultura.
11: Motius i motius. Personalment no volia deixar de començar aquesta secció, d'inaugurar-la avui, explicant-vos que aquest passat dissabte vaig tenir la sort i l'honor de formar part d'una de les xerrades de les jornades de l'Escola d'Estiu de la CUP, que és una cosa que es fa a la Nau Bòstic de Sant Andreu, i vam estar parlant del futbol com a eina i de les arts d'animació com a camí vehicular d'estendre la cultura, la ideologia, fins i tot la llengua, a través d'un fet lúdico-social, que dèiem ara, com és el futbol, no?, que ens encanta. Vam estar parlant del fet que més enllà dels clubs i de sentiments existeix una cosa que vertebra la capacitat d'aglutinament social que tenen les arts de futbol. I aquesta cosa és la col·lectivitat, la representació, el convenciment que representen.
0: El sentir-te part d'un grup.
11: Aquesta cosa, no?, que a més, vivint a la societat on vivim, absolutament individualista, que aglutina més a ningú que dir jo formo part d'això.
0: No, uneix, però com mai s'ha unit, i a més grups a vegades molt diferents, també.
11: Total, i no té res a veure cap espectre social en això, simplement hi va tothom a veure el futbol.
0: Sí, a vegades cada cop és més elitista, però encara, sí, mica en mica, continua sent de la gent.
11: futbols de base, també, eh? Sí. Parlem aquestes grades que estan naixent ara. Com en absolutament tots els àmbits de la nostra vida, és una cosa que transmet i va teixint una taranyina que s'escampa, això que dèiem, no? Cada vegada aglutina més gent. S'escampa com la pólvora, i a nosaltres per què ens agrada anar a la grada, no? Jo per què vaig a aquests llocs? Perquè un dia m'hi va portar un col·lega que, com va, i és col·lega meu i a mi m'agrada anar, doncs vaig amb ell. I el dia que m'hi porta dic, ostres, aquesta gent m'ho passo perfecte, m'encanta venir aquí. Segurament el que acabi passant és que comulgui amb moltes coses que, clar, aquesta gent no només defensa, sinó amb la seva manera d'entendre el futbol, d'entendre la vida, d'entendre la grada i d'entendre tot el que tingui a veure, no?, com comulgar amb aquesta part de la cultura, el que dèiem. Al final, les seves reivindicacions acabaran sent les meves i això serà una eina a favor. A moda de presentació, el que jo avui us volia explicar és un fet fantàstic que va passar l'altre dia a la grada dels desperdicis de Sant Andreu i va acabar estenent-se tot el camp. Tenim el Sant Andreu a primera, Rofef, que m'encanta a mi dir això,
12: com diu el Bermúdez,
11: jugant al recinte de Can Drago, perquè el Narcís Sala, al seu camp, s'està instal·lant gespa natural, d'acord amb les directrius que van a la categoria quan van pujar l'any passat. Es van posar moltíssimes traves per part de l'Ajuntament perquè el Narcís Sala és un camp municipal i no se sabia si es podria mantenir la gespa natural perquè les categories inferiors també hi juguen i hi entrenen allà i costa més, no?, tenir en gespa artificial. El manteniment d'això és un altre. El cas és que després de molta pressió, a finals d'abril, l'Ajuntament va anunciar que posaria gespa natural al Narcís Sala i el Sant Andreu podria disputar la primera RFF amb totes les condicions. Això implica, però, que els primers partits de la temporada 26-27 els estan jugant a Can Drago. Els hem desplaçat
12: una mica lluny de casa.
11: No gaire, perquè estan a dos carrers, realment.
12: Bueno, sí.
11: Però sí, s'ha d'anar a jugar a Can Drago. El Club ja ho va advertir al juny. La imatge de la que us parlo, doncs, és, busqueu-la si teniu oportunitat i no l'heu vist, està a xarxes, la de tota la grada de Can Drago il·luminant el camp amb les llanternes del telèfon després d'una apagada inesperada als carrers colindants.
12: Això va ser...
11: Se'n va la llum... qual concert de Coldplay.
12: Sí, sí, sí, sí. Otra, otra, cantava la gent.
11: Tota una afició conscient de no ser a casa seva, però sempre ser amb el seu equip. El que dèiem, no? Aquest sentiment de la unió i de la comunitat, de comulgar amb el que estàs vivint. Fa ganes de plorar la foto. Un poc gallina de piel.
12: Sí, sí, sí.
11: Qui va fer aquesta pressió per aconseguir que quan tornin al Narcís Sala hi hagi gespa natural? T'ho estàs preguntant.
12: Necessito saber-ho, ara mateix.
11: Aquí és on hi ha la part més interessant de per què parlàvem d'esport i cultura. Els desperdicis no són els responsables de l'obra ni qui decideix sobre la gespa, però sí formen part del nucli de mobilització social que ha pressionat perquè el Sant Andreu no abandonés el Narcís Sala. Després de l'ascens va néixer una plataforma que es diu Salvem el Narcís Sala, que va començar a organitzar campanya, mobilitzacions i recollir signatures per exigir la gespa natural i que el Sant Andreu pugui jugar amb totes les condicions de primera. La campanya va arribar a recollir 8.228 signatures amb milers i milers de gent i de llocs presencials perquè l'anés a firmar, doncs, qui considerés, no?, que havia de defensar això. El club mateix, quan va anunciar l'acord amb l'Ajuntament, va agrair explícitament la mobilització popular i veïnal de Sant Andreu del Palomar, de tot un barri dedicat a que el Sant Andreu jugués amb la gespa.
12: On està la nostra gespa? O sigui, ni Xavi Hernández, tan preocupat per la gespa, s'havia estat mai, eh?
11: Tothom preocupat d'això. Els desperdicis tenen un paper particular perquè són la grada d'animació del Sant Andreu i un dels principals motors de l'ambient i de la identitat popular del club. Són un grup creat el 2007 d'orientació antifeixista i molt vinculat a les reivindicacions socials i a la identitat de Sant Andreu, el que parlàvem de la unitat. Abans us deia que les grades vertebren la socialització de la gent que les integra i, a més, tenen un component perfecte per ser atractives. Tenen un component de victòria, no només al camp, sinó com aquesta que ha aconseguit amb la gespa natural que ben aviat el Narcís Sala lluirà i estrenarà d'aquí poc.
12: Espero que sí, i a més em fa molta gràcia la imatge que comentaves del partit quan va haver-hi l'apagada, perquè jugaven contra el Real Madrid Castilla, contra el filial del Madrid, i per tant veure Sant Andreu i filial, en aquest cas del Madrid, jugant un partit són com dos mons que xoquen d'una manera frontal.
11: Completament, i a més la quadribarrada del Sant Andreu, el Madrid, no?, com aquesta imatge de...
12: Sí, és que són dos extrems tan diferents.
11: Total.
12: Jo crec que Thiago Pitarc, que en aquell moment es deia que havia d'anar al Mundial, fins i tot, quan va veure que s'apagava la llum, va pensar, hòsties, no sé com he acabat aquí, eh?
11: Boicot.
12: No sé com he acabat aquí, però crec que de les millors coses que ens han passat al futbol, i no sé si estàs d'acord, és l'auge de Sant Andreu i Europa, entre d'altres, evidentment, però com aquests clubs populars que reivindiquen el futbol de sempre.
11: És fantàstic veure tot un barri el diumenge, el dissabte, el dia que juguin, els dimecres entre setmana, l'altre dia era entre setmana dimecres, i hi havia una mobilització al barri de Sant Andreu per anar a veure el Sant Andreu amb la Madrid, també, no? Partit important i així. Però és preciós, o sigui, de veritat fa absoluta pell de gallina i amb l'Europa passa exactament el mateix. Si teniu coneguts que tinguin un carnet que us el puguin deixar un dia, aneu ara a Can Dragó i aneu al Narcís Sala quan estigui.
12: I els preus, al final, o sigui, si preus no teniu un conegut, no són els 1.000 euros per una llotja a l'Spotify Camp Nou.
11: Jo parlava per accedir a les entrades, que cada vegada costarà més.
12: Ah, això també, perquè evidentment hi ha auge, però no sé, al final és que el Barça a vegades costa sentir-te el teu. Per
11: sí,
12: exemple,
11: ha...
12: tu que ets culer de mena sí, i culer de naixement.
11: Efectivament,
12: eh?
11: Hi ha una cosa que ho allunya, no? I és també aquesta part de la institucionalitat, potser dels clubs grans i dels preus de les entrades, que no et permeten anar-los a veure, però que com que és una cosa que te sents tan a prop, perquè passa a dos carrers de casa teva, si no baixes a veure ja l'equip que juga aquí al teu barri, què hem de fer?
12: Efectivament, també allunya una mica el fet que els jugadors siguin multimilionaris
11: sí,
12: per no quedar-se curts.
11: I que els del Sant Andreu te'ls trobis un dia al bon preu.
12: Els coneixes tu?
11: Amb algun conec, sí. Amb algun conec. I amb algun hem entrevistat i hem vist també por ahí.
12: Per allà te'ls has trobat. Doncs, Júlia, sí, moltíssimes gràcies
11: moltíssimes
12: i moltes ganes d'escoltar-vos més divendres tant a l'Edu Boada com a tu, que us aneu tornant. Sou Gerard
11: fent...
12: Martín i Eric García.
11: Efectivament.
12: A veure qui li toca jugar cada dia, però moltes gràcies i ens anem trobant els divendres perquè ens demostris que l'esport és cultura.
11: Fantàstic, això farem.
12: Vinga, que la graderia l'anem buidant.

0: fem amb el Girona encara guanyant a l'Albacete 1-0 gràcies al gol d'Abel Ruiz. Allà hi tenim la Núria Vilamala. Com deixem el partit quan estem a punt d'acabar la graderia?
1: Doncs de moment guanyant el Girona, no, però és veritat que l'Albacete està millor en aquests últims minuts. Ara intentava una jugada en atac, Sarasa pel Girona, però en el minut 27 patint el Girona, però guanyant ha marcat Abel Ruiz. Girona 1, Albacete 0.
0: Moltes gràcies, Núria. T'escoltem al Larguero a quarts de 12 amb el que hagi donat el partit de sí.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí la graderia d'avui divendres, també la d'aquesta setmana. Tornarem dilluns, com també ho fem sempre amb el Què t'hi jugues. Ja sabeu, la graderia a 8:45 del vespre. Us deixarem ara amb l'hora 25 de José Luis Sastre, l'actualitat esportiva, el resultat del Girona-Albacete, també dels partits de la Nations League. Ho podreu trobar tot allà, així que només ens queda dir-vos moltes gràcies per escoltar-nos i que vagi molt bé. Adeu!
2: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
13: 100% asegurado.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
15: Ahora, los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, La Cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hora 25. Con José Luis Sastre. En la SER.
1: SER Catalunya Barcelona.
2: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
3: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
2: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
4: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
5: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
6: I que duri per sempre.
7: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
8: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
7: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gssb.com. Només majors de 18 anys.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: La cadena SER presenta... El placer de escuchar.
11: Para un autodidacta... Para el que toca de oído como yo, el ukelele es ideal. Entendí que prefería tocar bien el ukelele que seguir tocando mal la guitarra. Y eso fue como una nueva filosofía personal. Si no podés con la vida, probá con la vidita. Se me había vuelto todo demasiado complejo. Me quedaba grande toda esa vida que habíamos levantado juntos. Cata, no estaba bien. Vos tampoco. Nos estábamos odiando con nuestras listas de cosas por hacer. Ahora tengo un pizarrón en la cocina y me hago mis listas de temas pendientes. Pero no me atormentan. Tus listas me perseguían. Y supongo que mis listas invisibles te perseguían a vos. Mis listas tácitas, mis demandas cambiantes. Asimilé de vos las listas visibles y me organizo bastante bien. Porque son listas propias. Ya no sienten como ajenos esos temas por resolver.
12: La Uruguaya, Pedro Mairal, 2017.
10: Cadena SER. El placer de escuchar.
12: Sigue ahora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
10: Láser. El sonido de la vida.